0: de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar aquest diumenge 3 a 0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
1: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que en el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
1: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
1: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
1: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
1: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
1: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana. Això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.

0: deixant que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
1: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
0: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
2: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
0: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
3: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
4: 3Cat Info.
3: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
5: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
6: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
5: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
6: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
5: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
3: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
7: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
3: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
8: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
3: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
4: 3Cat Info.
3: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la 10ª edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb honor de cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
9: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
3: La policia

0: CIA investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere, la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
3: Rodri, molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
2: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
4: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
2: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
5: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
2: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nico Laprovítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
6: Siempre tuve, bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
2: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 12:00 PM a Austràlia.
1: 3CAT Info. Són 3:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El Club Laurana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida. Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es faran a aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3Cat Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3Cat Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè, això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I el no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus, en alguns casos nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre, i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge aplegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels vallesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. Al de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de 2 temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Trescat Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat, que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar a un acord qualsevol, vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència

0: laboralista.
1: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
0: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
2: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
3: 3Cat Info.
2: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
4: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
5: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
4: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
5: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
4: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
2: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
6: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
2: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
7: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
2: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
3: 3Cat Info.
2: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la 10a edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
8: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
2: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries

0: Boys i Nashville, i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla, que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
3: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
2: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
4: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
2: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
5: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
2: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
6: Sempre tuve... Bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a, bueno, a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
2: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba, que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es faran a aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada del Conflent. Fins diumenge aplegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, o de Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Trescat Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot, i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar a un acord qualsevol, vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara els islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc on aquest cap de setmana Hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada de la

0: L'últim mes amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
3: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
2: Cavaller ha dit 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
3: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
2: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
4: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
5: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
1: 3Cat Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la 10a edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
6: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.

0: Esports. Amb Pau Dax.
1: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
2: Rodri, molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
0: 3CAT Info.
1: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
3: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
1: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
4: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
1: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
5: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
1: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Hilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'Hockey Herba, que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida. Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es faran aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solies.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te alguna cosa. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'enretirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot tot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb l'intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casassas, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, o de Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3Cat Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Tresca Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per desbloquejar el pla de pau per a Gaza, acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants, dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals, la direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están, y por supuesto respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En

0: Uigas.
1: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
2: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
1: Cavaller ha dit a 3Cat Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
2: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
1: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
3: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
4: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
5: 3Cat Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb honor de cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
6: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
5: Esports.
0: Amb Pau Dax.
7: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
8: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada...
9: Encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría

0: ya les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
2: 3CAT Info.
1: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
3: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
1: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahli egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
4: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
1: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
5: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
1: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Hilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.
2: 3CAT Info. Són 6:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida. Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es faran aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solies.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre, que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any, la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47 que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia a Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels vallesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Missitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Fresca Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta. Y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals, la direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están, y por supuesto respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat, que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona

0: blanques primerenques i preveuen que la barema s'allargui un mes.
1: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
1: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
1: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria. 3CAT Info. En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb honor de cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
4: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
1: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
5: Esports.
1: Amb Pau Dax.
0: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
6: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
5: 3CAT Info.
0: empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu.

0: Edgar González.
1: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història hi ha gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
0: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
2: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
3: Sempre tuve... Bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
0: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 9:15 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia. 3CAT Info.
4: Són 6:45.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El Club Blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida. Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Saiz, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'exercir excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és, forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'enretirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles, com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo, s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, o de Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dacs.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a un a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans, els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve, bueno... mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a 14:00 a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Tremp, 22 a Girona, 25 graus ja a aquesta hora al Vendrell. Per tant, té tota la pinta que la calor encara serà intensa avui. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ahir es va tornar a arribar a superar els 40 graus a... Per tant, avui també encara es podria arribar a superar aquesta, o almenys a tocar aquest valor de la temperatura, en un dia que serà potser el més tranquil d'aquesta setmana, un dia en conjunt assolellat. Hi ha alguna goteta que cau en algun punt d'Osona, del Moianès, del Bages, són boires que deixen caure alguna petita roïna, s'anirà trencant això. Hi ha una mica també de tramuntana i de mestral a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre que ha fet pujar força la temperatura a l'Empordà, però ja ho diem, avui serà un dia tranquil en conjunt, a la tarda, potser el vespre, algun altre cop, alguna goteta, poca cosa, però la tendència de cara als propers dies és que augmenti la inestabilitat i, insistim, a finals de setmana les temperatures aniran clarament a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Per tant, això haurà de ser una mica més endavant, haurem d'esperar una mica perquè les temperatures vagin a la baixa, però continuarem tenint aquesta calor per les pròximes hores. La bona notícia de les últimes hores, pel que fa als incendis, és que el Dosca està a punt d'estabilitzar-se finalment després de 8 dies. De fet, avui és molt, molt probable que tornin a casa el miler de veïns dels 19 municipis que van ser evacuats. Un altre dels efectes d'aquestes onades de calor i de les altes temperatures i de la falta de pluges és la sequera. N'hem parlat a les últimes hores. És important destacar que els embassaments i els pantans de les conques internes estan en una molt bona situació, una situació envejable en comparació amb la que teníem fa un parell o tres d'anys, tant el 80% ara mateix, però això no vol dir que no hi hagi problemes relacionats amb la sequera. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça, per exemple, hi baixa molt poca aigua i de moment estan abastint els alguns municipis amb camions cisterna.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: És el que ens explicava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Possibles mesures si això no millora. També estan notant els efectes de la sequera a Olost, al Lluçanès. Ja ho sabeu, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, perquè hi han trobat alts nivells de manganès. L'alcalde ens deia el mateix. Si la cosa no millora, doncs potser hauran d'aplicar restriccions.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... No es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: És el que deia el Gil Salvans, l'alcalde d'Olost, també en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. I avui un dels temes que abordarem també a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, és la llei de dependència. Perquè, si ja ho ha estat una mica el cas, l'actriu Assumpta Serna va fer aquest cap de setmana un vídeo que es va fer viral a les xarxes denunciant els forats de l'aplicació de la llei de dependència, sobretot en el cas de la seva mare, que té 100 anys. Ahir parlàvem aquí al programa.
4: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que som bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
0: És el que ens explicava l'actriu aquí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Ella està cuidant de la seva mare, que té 100 anys, qualifica la situació directament d'infern. Avui sentirem més casos, parlarem amb la degana del Col·legi de Treball Social i també amb la secretària de la Conselleria de Drets Socials per saber com es podria millorar aquesta situació o què s'està fent per mirar de millorar-ho. Avui també parlarem dels pisos turístics. Ens fixarem en una dada que dona el mateix sector. Des de l'associació que agrupa les persones que treballen pels pisos turístics, asseguren que 200.000 persones podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya el 2028.
5: És tot un seguit de persones i professionals, de treballadors, que es veuran afectats si s'acaben tancant o eliminant la majoria d'habitatges d'ús turístic a Catalunya. D'una banda, hi ha tots els treballadors que hi treballen de forma directa, que poden ser tant cambreres de pis, personal de manteniment, personal que fa check-ins...
0: És el que ens explicava en Guillem Laporta, president de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic. Avui hi parlarem també a l'Àgora d'aquí del matí de Catalunya Ràdio. Tot això sense oblidar Ceuta, evidentment. El govern autonòmic ha donat pràcticament un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça de portar-lo a la justícia.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio, sean devueltas a Marruecos.
0: És el que deia el president de Ceuta en declaracions ahir, el dia que visitava la ciutat, la ministra d'Inclusió Social.
7: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: Era la ministra Elma Saiz ahir posant l'accent en la col·laboració entre les dues administracions, d'alguna manera moderant el discurs que els últims dies havien donat, per exemple, tant la ministra de Sanitat com el ministre de l'Interior. Avui, d'altra banda, Pedro Sánchez també estarà pendent dels tribunals. És estiu, ja sabeu que aquests mesos d'agost o aquestes setmanes d'agost no són avis als tribunals, però avui hi ha un petit tecnicisme que fa que sí que pugui haver-hi activitat per un cas concret, que és el cas Leire. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula suposadament en aquesta trama. Tot això mentre, després de la reunió ahir que mantenien a Jerusalem el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i l'enviat especial de Donald Trump a l'Orient Mitjà i el seu gendre, Jared Kushner, sembla que ara mateix els Estats Units s'acosten, es tornen a acostar a Israel.
8: Progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress.
0: Kushner deia que cal la col·laboració de les dues bandes per desbloquejar l'acord de pau, però de les últimes hores el que ha transcendit és que els Estats Units li han comprat a Israel una part de l'argumentari. Ja sabeu que Israel havia rebutjat directament el pla de Donald Trump, Hamas l'havia acceptat, però Israel no. I a les últimes hores el que sí que ha acceptat els Estats Units és que Israel no es retiri de la franja de Gaza fins que Hamas no es desarmi. Abans es parlava d'una retirada en paral·lel al procés de desarmament i ara, d'alguna manera, Washington li compra l'argument a Benjamin Netanyahu que abans que els soldats israelians marxin d'aquesta zona s'ha de constatar el desarmament de Hamas. Aquests són alguns dels temes que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Són alguns dels temes que han marcat l'actualitat de les últimes hores, sense oblidar els esports.
9: Jugar el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: És el ja exjugador del Manchester City, Rodri, que és a Barcelona. Avui passa les proves mèdiques. Si les coses no es torcen, serà presentat en principi avui mateix com a nou jugador del Barça i la idea del club és que demà ja pugui jugar al Gamper i presentar-lo així també a l'afició en la, diguem-ne, presentació de la temporada abans que el Barça jugui el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana. I tot això mentre, per cert, continua el rebombori a la FIFA per aquella idea, la recordareu, del seu president, de Gianni Infantino, aquella idea que es va deixar córrer, de vendre's una part de l'organisme a inversors privats.
10: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
0: Un dels alts càrrecs de la FIFA que va criticar aquell pla, que es diu Kevin Lamour, ha plegat. Era el director d'operacions de la FIFA i, de fet, no només es va mostrar crítica amb aquella idea, sinó que va instar els líders del futbol mundial a bloquejar la proposta de Gianni Infantino. Seria, per tant, el fet que se'n vagi, una mostra més dels intents i les maniobres de l'actual president de la FIFA de mantenir-se al poder fins que hi hagi eleccions l'any que ve, malgrat les crítiques duríssimes que li han arribat, per exemple, de la UEFA, que insisteix que boicotejarà el Mundial, el masculí i el femení, si Infantino continua en el càrrec perquè diuen que li han perdut la confiança. Tot això en aquestes primeres hores del dimarts, del 18 d'agost, a les 7:09, el dia que, per Cap Roig, hi passa Miguel Ríos. Ahora...

0: Benvinguts a un nou matí, benvinguts al dimarts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Assumpta Escarp, Oriol Marc i Anna Grau, però de moment ampliem els titulars del matí. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: 19 dies després.
3: De l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie.
4: Al president ceutí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures la ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
7: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
5: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals. Cuca Gamarra.
8: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
5: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donarà explicacions.
9: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió.
0: En contra.
3: La majoria de la població de Ceuta desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat.
4: Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint.
0: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
10: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. A més, els comerciants asseguren que els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista de Ceuta, i la Mar Botiguera.
11: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
12: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
10: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. A la platja del Trampolín fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam.
13: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
10: Des de Ceuta, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ceuta i Melilla.
5: Relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això, segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones.
3: Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla hi han arribat prop de 550 persones, quan fa un any van ser 166. A les Canàries, en canvi, hi han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 d'ara fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 persones per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
0: I reapareix en ple agost.
4: El cas Leire, tot i ser més de vacances als tribunals, avui està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama.
5: Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada trama de l'exmilitant socialista Leire Díaz per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez, però nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat.
0: Pisos buits.
3: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer.
4: La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats.
0: Marc Camps.
14: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir la situació als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
15: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament, escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. aproximació. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
14: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial estigui enllestit l'any vinent. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 200.000 persones.
9: Són les que podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya l'any 2028. 40.000 d'aquests treballadors són a Barcelona. Els col·lectius més vulnerables inclouen personal de neteja, administratius o aquelles persones que treballen en empreses de reparació o bugaderies i els negocis de proximitat com supermercats, restaurants i locals d'oci. Guillem Laporta és el president i portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
2: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
3: Des de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic han impulsat a més una campanya de micromecenatge per fer un documental que expliqui la situació d'aquestes persones.
0: Que es reconegui.
4: El càncer per exposició solar com a malaltia laboral. Ho reclama Comissions Obreres. Una de cada tres persones mortes per càncer de pell, no melanoma, està relacionada amb la radiació solar durant la feina.
0: Roser Parera Moragas.
16: El sindicat assenyala en un informe que les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben quasi a les 19.000 anuals. Comissions Obreres demana reforçar la prevenció de riscos per exposició solar, sobretot entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions.
17: Que les empreses tinguin en compte aquest risc, que posin les mesures preventives per evitar que les persones desenvolupem aquest tipus de malaltia.
16: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cada vegada més a prop.
9: D'estabilitzar-se l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, el foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
18: La major part de l'incendi la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedándonos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Sant Roca.
3: Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar a la delegació de Washington amb qui es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump.
4: L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
19: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Amenaça.
9: Donald Trump de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
3: El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny.
4: En aquest cas, Kushner ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
20: The conversations between the US government and different areas of the Iranian government.
19: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: S'enfonsa.
9: La popularitat de Donald Trump fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president.
0: Presó.
3: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i Yabaklar amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto al partit per les properes eleccions legislatives.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: El delicte del vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
22: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
21: Yablaka que s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 180 drons.
4: Aquesta nit, Rússia ha alçat tota la regió de Moscou, ha anunciat l'alcalde de la capital en un missatge Telegram. També hi ha afegit que en total s'han detectat 620 drons que es dirigien als voltants de la capital russa entre el vespre de dilluns a les 5 de la matinada.
0: El més mortífer de la història del país.
1: El brot del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament.
0: Barcelona i Ripoll
4: han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu dels 9 anys dels atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits a la capital catalana i a Cambrils.
0: Joan Vilaplana.
19: A Barcelona, Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en els atacs, era molt crític amb el paper de l'Estat.
6: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
19: L'acte a la capital catalana es va realitzar a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla a causa de les obres que hi ha en aquesta via. A Ripoll, on residien els atacants, l'alcaldessa Sílvia Orriols afirmava que la capital del Ripollès no ha de ser recordada com la població, on es

0: diem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
1: Els dies de descans i els festius són drets diferents i les empreses no els poden fer coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts convenis ja inclouen aquesta situació i les empreses ho tenen en compte quan organitzen el calendari anual. Per tant, abans de reclamar, cal revisar bé el conveni, els calendaris d'empresa i la jornada anual. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Detingut.
3: Un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergència.
4: L'accident va ser diumenge al vespre a Colmés, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor.
5: Quan van anar a casa seva van veure que tenia ferides, suposadament, de l'accident i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar emergències i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys.
2: I investiguen.
3: Els Mossos d'Esquadra i les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià.
4: Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Es van mobilitzar 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi es va treballar amb la hipòtesi que algú havia pogut caure a la séquia de manera accidental.
2: I oficines virtuals.
3: Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que presten servei a la ciutadania a través d'internet i arribant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans.
2: Roger Santaló.
6: A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
7: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
6: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les 7:24 anem als esports. Miquel Muñoz, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Rodri i Cancelo ja són a Barcelona.
8: Tots dos van aterrar ahir a l'aeroport del Prat. El migcampista madrileny passarà aquest matí la revisió mèdica abans de firmar l'acord amb el Barça per 4 temporades fins al 2030, en les quals vol guanyar-ho tot.
9: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
8: Sembla fet que el Barça podria presentar Rodri avui mateix, sempre que s'enllesteixi l'acord amb el Manchester City. També s'incorpora avui el lateral jugador Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i el Barça també ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre.
2: I primer punt pel Sabadell, en aquest cas a segona.
8: Empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar el porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador Ferran Costa valorava l'actuació de l'equip.
10: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu. Doncs l'equip ha estat capaç.
8: I un apunt més sobre futbol. Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip, al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
2: I mentrestant, vuitena medalla mundial per Jordi Xammar.
8: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català s'ha endut el bronze acompanyat de la mallorquina Marta Cardona. Xammar en parlava al programa Tot Costa.
11: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
8: I aquesta tarda, doble cita amb l'handbol. Es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. I en bàsquet, avui torna a la final Manresa després que hi comencés la pretemporada per al Joventut de Badalona, el Girona i el Lleida.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Com vas camuflar la intenció?
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i el

0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: el 5 d'agost del 1966.
2: I el número de la sort, el...
3: 1.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, com sempre amb el Jovany i companyia.
7: Pensiones dignas y suficientes hoy y siempre.
8: Saps quan et paguen a vida pensió? A prou feines 1.000 euros, eh?
9: Doncs mira, tu que sempre critiques els socialistes, Armínia, t'he de dir que el govern espanyol, que és socialista, va plantejar l'augment de les pensions, però hi van votar en contra PP, Vox i Joel.
8: No
9: perdis
8: la vota socialista, a mi!
9: No perdis la dignitat, Joel. Bé, que m'ho veu, però quan acaba...
8: Doncs el Pedro Sánchez... que això ho sé, perquè ho ha dit aquella nana que sempre està de mala lluna. La dels cabells, així, que...
9: La Miriam Noguera.
8: La tinc al Twitter i diu que amb el cuento de les
9: no
8: pensions...
9: No està de mala lluna, sempre.
8: Ens volien tirar ocupes a dintre de casa.
9: Això tindrà a veure...
8: Home,
9: tindrà a veure una cosa...
8: I tant que és així, jo t'ho explico. Ens volien apujar la pensió perquè ens ho anéssim a gastar el bingo. I quan estiguéssim al bingo, llavors se'ns ficarien ocupes amb nens a dintre. Que després no hi ha manera de treure'ls.
10: Això, com diu el Ricard, moltes coses alhora, i això, aquesta era la trampa.
9: Míriam Nogueres no ha dit això del bingo, jo no l'he sentit dir a la Míriam Nogueres.
8: I si t'entra un ocupes a casa, amb nens o amb gossos, que per això sempre van amb gossos els ocupes, perquè si no hi anirien, perquè és un gasto anar amb un gos.
9: Mengen molt els gossos.
8: Home, i tant! Després no els pots treure de casa mai més?
9: No alimenti la conspiranoia i l'alarma.
8: L'altre dia, no, està que li m'han de pres.
9: Que és que s'ho creu tot. Vostè ha d'aprendre a filtrar una mica les informacions.
8: A la de Rosa Quintana, va sortir una senyora...
9: Si tan fons de
10: és que ja comença malament.
8: Va anar una senyora gran d'Almeria, que s'ha anat a viure amb els ocupes.
9: Si vostè no sap ni on és Almeria.
8: No li marxava...
6: I ja amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més comencem el dia mirant a Ceuta. Després de 20 dies de crisi, ara sí que el govern espanyol anuncia el desplegament de 4 centres d'atenció humanitària a la ciutat autònoma. Són 4 centres amb capacitat en principi per 1.500 persones per evitar que dormin al ras.
1: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un trabajo que va a seguir continuando.
0: És el que deia la ministra de Migracions, Elma Saiz, insistint en dues coses, en la voluntat d'acollida i, sobretot, en aquesta col·laboració entre administracions. Tot i això, bona part de la ciutadania de Ceuta està en contra d'aquesta acollida, d'aquestes 4 instal·lacions amb capacitat per 1.500 persones, i, de fet, el president de Ceuta, del Partit Popular, amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no han tornat totes aquestes persones al Marroc.
2: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
0: I avui, encara que sigui 18 d'agost, encara que sigui un termini de l'any, diguem-ne, amb poca activitat als tribunals, revifa el cas Leire. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins d'aquest cas de la suposada lampista del PSOE, com se l'anomena. El jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga aquesta història, ha citat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, dèiem, que es diu Juan Manuel Serrano, per verificar el clonatge del seu telèfon mòbil, una diligència que, qui també va ser president de Correus, va impugnar. I un aniversari. Avui fa 90 anys, justos, de la mort de Federico García Lorca. De fet, fa 90 anys de l'assassinat de Lorca. De l'assassinat del poeta i dramaturg andalús a mans del sublevats del 36, bàsicament per ser d'esquerres i ser homosexual. Aquests dies se'l recorden molts actes i es torna a exigir que es busquin les seves despulles, que encara no s'han trobat. Ho deia no fa pas gaire l'hispanista Ian Gibson en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Toda obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él era realmente el Shakespeare español, y lo matan y saben lo que hacen.
0: I en esports, Miquel Muñoz.
4: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb els blaugranes per 4 temporades fins al 2030 i l'empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part.
0: Tot això en una jornada en què la notícia continuarà sent la calor, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia un altre cop calorós, un altre cop les màximes poden fregar els 40 graus si no superar-los en alguns punts de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, en un dia que serà majoritàriament assolellat, tot i que aquestes primeres hores hi hagi alguns núvols baixos que són presents sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Fins i tot han deixat alguna petita goteta en algun punt d'Osona, del Moianès, també del Ripollès. Res, gotetes, petites roines que apareixen en aquests sectors que aniran desapareixent al llarg del matí. De fet, avui serà un dia de sol, a la tarda de nou amb algunes nuvolades a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona. Podrien al vespre un altre cop deixar alguna gorroina en aquests indrets, bàsicament sol i amb temperatures altes. A partir, però, de demà, la situació comença a inestabilitzar-se. Demà serà un dia un altre cop assolellat, però ja amb algun ruixat que podria aparèixer, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu o també, fins i tot, de l'Aran, de cara a la tarda i al vespre. I després, ja, la resta de la setmana, de cara a dijous, divendres i fins i tot dissabte, la possibilitat de ruixats i de tempestes augmentarà. Arribarà aire una miqueta més fresquet a finals de setmana, que farà baixar les temperatures el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Repassem també com tenim una mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
6: Bon dia. Veiem retards a la línia R2 Sud. Els trens circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També a la línia R3 hi ha incidències entre Fabra i Puig i la Garriga-Vic. Hi ha servei per carretera. També entre la Garriga i Puigcerdà hi ha servei alternatiu. A la capital catalana, autobusos i metros funcionen segons l'horari programat.
0: Gràcies, Sílvia. Fem un cop d'ull a les carreteres, també, com sempre, a aquesta hora. Mario García, què ens expliques? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs que, com és habitual, estan tranquil·les. Només hi ha petites retencions per obres a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarc, en sentit Besòs, i precaució amb la boira, que afecta l'autovia A2, al tram de 5 quilòmetres entre Montmaneu i Ribera d'Ondara.
0: Gràcies, Mariló. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el conte de Vicent Sánchez, Assumptes Carp, Oriol Marc i Anna Grau, però, de moment, anem a mirar els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi a Ceuta continua sent el tema del dia, però avui veiem un nou protagonista a les portades dels diaris principals.
9: I és el Barça. La fotografia de portada és per un jugador del club, però mentre que el periòdico i la Vanguardia aposten pel nou fitxatge, Rodri, quan arriba a l'aeroport del Prat, l'Ara s'ha decantat per Fermín, amb el titular «Tenim molts jugadors que podem fer gols».
10: El Mundo i El País sí que obren edició fixant-se en la situació Ceuta. Tots dos diaris destaquen en portada la decisió del govern espanyol d'obrir espais per acollir 1.500 migrants que encara són a la ciutat, mentre que El País posa l'accent en la col·laboració entre administracions i titula «La Moncloa i Ceuta pacten espais per encarrilar la crisi humanitària». El Mundo destaca la confrontació amb el titular «Mònica García trenca l'equilibri institucional amb Ceuta mentre el govern instal·la carpes perquè no podrà retornar tots els migrants».
9: El Punt Avui obre edició amb un dossier especial sobre la situació política a Brussel·les arran d'haver arribat a l'equador del segon mandat de la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El diari destaca la debilitat davant el president Trump i l'extrema dreta europea, les renúncies al Pacte Verd i l'aposta pel rearmament. També destaca que fa més d'un any que la Unió Europea no parla de la oficialitat del català i augura que no ho farà fins que no hi hagi consens entre els estats.
10: Llegim a La Vanguardia que els europeus s'arrisquen a perdre 440.000 milions d'euros si esclatés la bombolla de la intel·ligència artificial. Explica que els experts alerten del poc marge dels països davant la inversió dels particulars, molt sense saber-ho, en el boom de la IA.
9: A l'Ara també destaquen que els experts del BCE ja alerten sobre una correcció dels valors borsaris. A l'editorial argumenta que períodes d'eufòria pels nous avenços o tecnologies acostumen a portar etapes de caiguda i correcció borsària. Els economistes calculen que concentren uns 440.000 milions d'euros en inversions i 200.000 més entre asseguradores i plans de pensions.
10: El periòdico explica que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Explica que, de fet, no hi estan obligades només a mantenir una temperatura ambient inferior als 27 graus, però que la patronal ja treballa per actualitzar els protocols.
9: I La Vanguardia també parla del projecte per posar fi a dècades de soroll a la Gran Via de l'Hospitalet. La Generalitat ha licitat l'assistència tècnica del semicobriment de la C31 després d'anys de lluita veïnal.
0: Ara sí, fem un cop d'ull també a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: De debò, amb l'eclipsi una altra vegada, sí?
11: Sí. Unidor,
0: Bogeria per l'eclipsi de l'estiu que ve, ja? Comencem a escalfar motors?
11: Ui, no ho saps tu prou. L'eclipsi total de sol del passat 12 d'agost ha fet créixer encara més l'interès per veure el que tindrà lloc el 2 d'agost de 2027, en què la franja de totalitat creuarà el sud d'Espanya, Gibraltar, el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Una famosa plataforma de viatges ja avisa que un 99% dels allotjaments ja no estan disponibles per les teves dates a Andalusia. Vés a buscar allotjament. Ara mateix, allà, els caçadors d'eclipsis es troben amb nits de 13.000 euros en un apartament de Cadis per dues persones, pisos a Chiclana per 10.000 euros o allotjaments a Roquetes de Mar, Almeria, a 20.500 euros. Ho llegim a la Voz de Galícia.
0: I les papallones que fan les maletes.
11: Sí, entre elles la papallona de l'Arbós, una espècie mediterrània que, igual que estan fent cada cop més altres espècies vegetals i animals, es van desplaçant i conquerint l'oest i el nord de la península en un procés que ha posat de moda el neologisme mediterranització. Vaja, que el Mediterrani va pujant cap amunt.
0: Sí, ja ho
11: entenc. Sí. Moltes altres espècies de papallones estan elevant el seu hàbitat a mesura que avança l'escalfament. Les de muntanya van pujant i altres, com la coure violeta, sembla que ja han desaparegut. Encara no s'ha fet oficial, però fa 4 anys que busquen aquesta papallona sense èxit a l'última prada del nord de Lleó on sobrevivia, ho explica El País.
0: I la Suelen de Dallas encara arrossega traumes del seu pas per la sèrie.
11: Doncs sí, l'actriu que feia de Suelen, Linda Gray, ha explicat fa poc que després del final de la tercera temporada de la sèrie, que acabava amb ella com a principal sospitosa d'haver disparat el malvat JR, va viure tot un calvari. La gent l'esbroncava, l'acusia preguntes i acusacions fins al punt que els seus fills ja no volien sortir al carrer amb ella. El setge va ser excepcionalment llarg, 8 mesos, perquè hi va haver una vaga de guionistes primer i després les vacances d'estiu, amb la qual cosa es va endarrerir la temporada següent on, per cert, spoiler, si no heu vist Dallas, tapeu-vos les orelles, es va saber que qui havia disparat a JR no havia estat la Suela, no, sinó la seva germana petita, Christine Shepard, interpretada per l'actriu Mary Crosby. Ho recull La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats també en Internacional i Economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: Comencem amb l'important.
0: Espera, que no tens el micro obert, Marta.
8: Ara sí, vinga. Comencem al New York Times. Una banda de Gaza i l'Iran també es fixen en dos temes més. El primer, la sequera, que està castigant el sud-oest del país. Els nivells dels llacs mai havien estat tan baixos des del 1957, i això doncs ja comença a afectar 7 estats que depenen d'aigua del riu Colorado. També al mateix diari trobem un reportatge sobre les dones i les nenes a l'Afganistan, ara que ha fet 5 anys que els talibans van tornar al poder. El reportatge explica que s'han emès més de 160 decrets dirigits a elles, o més aviat contra elles, i com se les ha anat esborrant sistemàticament de la vida pública. Al Washington Post, un altre tema, com és la vacunació a les escoles bressol. La cobertura de les principals vacunes entre els nens de parvulari es veu que ha disminuït en més de la meitat dels estats, i això es deu al fet que cada vegada hi ha més famílies que demanen exempcions. Tot això quan el país lluita contra el seu pitjor rebrot de xarampió en 35 anys i l'administració Trump pressiona per canviar el calendari de vacunació infantil. Acabem a Europa, en concret a Bèlgica, on els diaris parlen del gran incendi que afecta el país. Un article a l'Essoir explica que la situació era més que previsible. Parlen amb un expert que apunta que es donaven les condicions meteorològiques idònies per a aquesta catàstrofe, i també apunten que aquests grans incendis ja no ens els hem de prendre com un avís, sinó com una realitat que cal afrontar de manera urgent.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a més de la bombolla de la IA que recullen tots els diaris, comencem amb una notícia del Financial Times. Espanya i Portugal afronten una de les pitjors crisis de l'habitatge de la Unió Europea per la falta de nous immobles. Segons el diari Econòmic, la burocràcia, l'augment de la població i els elevats costos de construcció són els factors que fan que el preu de l'habitatge de compra de lloguer pugi. Segons estimacions de l'estudi, entre el 2021 i el 2025, Espanya va construir 750.000 habitatges menys dels que necessitava, cosa que suposaria prop d'un 3% menys. Com a referència, la mitjana europea es troba al 0,5%. Cinco Días adverteix de la pujada dels preus dels bons dels Estats Units. L'augment del seu interès, el més elevat en dues dècades, ha afectat altres economies com la japonesa o l'europea, que ja registren també una pujada del tipus d'interès. Els principals motius són la inflació persistent i els desequilibris pressupostaris. De moment, el mercat espanyol resisteix sense grans canvis. El rendiment del bo es manté a nivells del 2023. I acabem amb una notícia que recull Europa Press. El port de Barcelona ha incrementat un 2% el tràfic de mercaderies, fet que suposa l'arribada de 41 milions de tones més de productes. Creixen tots els tipus de béns, destaquen però els productes químics i els biocombustibles. Pel que fa al nombre de passatgers, també xifres rècords. Augmenten en més d'un 5%, fins a arribar a un total de 3.200.000 passatgers.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa, ara amb l'esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Primeres paraules de Rodri després d'aterrar a Barcelona. Ho volem tot. Una declaració d'intencions que recullen les portades esportives. Rodri és un capità, com escriu Cristina Cubero a Mundo Deportivo. Respon a un estil de vida que l'apropa a personalitats com Carles Puyol o Sergio Busquets, diu la periodista. A l'esport també hi ha aquesta sensació que Rodri serà diferencial. És un d'aquells jugadors que fan que un bon equip pugui ser campió, escriu Jordi Carné. Però per voler-ho tot, al Barça encara li falta un davanter. A la premsa hi ha diverses propostes. A l'ara, Fermín s'ofereix a jugar de fals nou, una posició que va ocupar les categories inferiors blaugranes. A l'esport parlen del bloqueig en el cas Julián i assenyalen el davanter suec de l'Arsenal Víctor Jokeres com a alternativa. A la premsa també destaquen noms que ho tenen tot. Paul McGrath, hora mitja marató en marxa a l'Europeu d'Atletisme, Jordi Xammar, vuitena medalla mundial per al català en vela 4-70, i també vol tot la selecció espanyola de natació, satisfeta després d'un europeu on han brillat joves com Luca Huck o Irene Círcoles.
1: I de la premsa esportiva, la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. L'actriu mexicana Salma Hayek està vivint un moment dolç, ja que el fill del seu marit l'ha fet àvia postissa. Fa més de 15 anys que Hayek està casada amb el multimilionari francès François Pinault, president de marques de luxe com, per exemple, Louis Vuitton o Gucci. És a dir, que parlem d'una família molt rica, poderosa i força discreta. Tot el contrari de la sempre controvertida Meghan Markle. El nen va néixer el juliol i ara s'han fet públiques les primeres fotografies. El nen es diu François, com l'avi i el pare. Salma Hayek ha publicat a l'Instagram un vídeo amb el nadó en braços. Li parla en castellà i fa molta gràcia el nom amb què es dirigeix el nen, Panchito. Al vídeo es veu com la criatura cada vegada que li diu Panchito es peta de riure. Un apunt, Panchito és el diminutiu a Mèxic per a Francisco. Molt a favor que Salma Hayek porti una mica d'irrelevància reverència a l'estirat món dels multimilionaris.
3: Catalunya Ràdio.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl. Val la pena.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A 1861, un ric propietari...
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio... Acompanya allà on vagis.
1: 3:15 de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
14: Va, a veure què t'agradarà.
1: Home. Mica deu tenir 50. M'he passat molt? M'he passat molt.
14: 43.
1: Bueno, aviam, 7, sí, va. Bueno,
14: una mica.
1: Pobret, sí.
14: Va, aquest, a veure si et passes o no et passes. Roman Polanski.
1: Home, Roman Polanski n'ha de tenir 78, tira, 84.
14: Tira cap a dalt.
1: Sí?
14: 80. Que generós ets.
1: Quants anys té Polanski?
14: 93.
1: 93 té Polanski?
14: Sí, no, i la vida passa.
1: Sí, tant.
14: Edward Norton.
1: Edward Norton. Edward Norton n'ha de tenir 60.
14: 57.
1: Mira.
14: I acabem amb Olga Viza.
1: Oh, Olga Viza. Ai, per molts anys, Olga Viza, un pató ben gros. L'Olga Viza... 70. Pobre, és que em sap greu, no se m'enfadarà.
14: 68.
1: 68. Olga, no t'enfadis, eh? Un petó no, gran, un petó gran. El santoral.
14: Avui és Santa Salut, Santa Helena, Sant Agapit, Sant Patrici, Sant Nicolau Factor i Sant Serapió.
1: Sant Serapió. Felicitats als serapions. Va, una recomanació literària des d'una llibreria.
15: El meu nom és Lina Marí, llibretera a la llibreria Claret de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar Indignitat, de l'autora albanesa Lea Yipi, publicat per Angle Editorial. Aquest llibre és una barreja de novel·la, assaig històric, biogràfic i fins i tot filosòfic a vegades, en què l'autora reconstrueix la història de la seva família, sobretot la dels seus avis, i els moments convulsos que els va tocar viure. La desintegració de l'imperi otomà, l'impacte de les guerres als Balcans, la construcció de la Grècia i l'Albània modernes o l'arrelament del comunisme. Es recomanaria a tothom que li agradi la història, els llibres que relacionen la gran història i la petita història i a qui li interessi aquesta part del món, propera però també molt desconeguda.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Encerrado con el Diablo.
16: Inspirada en fets reals, segueix un traficant de drogues que és condemnat i poc després d'entrar a la presó li ofereixen un pacte per quedar en llibertat. Ha de descobrir informació sobre un assassí en sèrie que no va arribar a confessar on havia amagat els cadàvers de les seves víctimes, 12 nenes. Una sèrie ambientada bàsicament a la presó i en què pràcticament tot és el guió. Un cara a cara interpretat per Taron Egerton i Paul Walter Hauser, que es posa en la pell de l'assassí. Si trobeu a faltar Mindhunter, aquesta n'és una bona substituta. Té 8 capítols i és a Apple TV.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
17: Els sons del matí.
18: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
19: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
20: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
21: Mis amigos no quieren comida, hasta asilo.
22: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil.
23: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
24: ¿Qué es lo que me estás motivando?
23: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Dependència.
0: Fet de dependre d'una persona. L'actriu Assumpta Serna denunciava ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio les traves per accedir als ajuts de dependència. Ella està cuidant la seva mare, que té 100 anys, i qualifica la situació d'infern.
1: Atenció.
0: Fixar el pensament en alguna cosa, aplicar-hi l'enteniment. A Ceuta, la Moncloa hi ha anunciat 400 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 persones. Tot això amb la ciutadania sautina en contra i amb el president autònom, el popular Juan Jesús Vives, que amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no els han tornat tots al Marroc.
1: Citació.
0: Acció de citar a ordre de compareixença emanada d'una autoritat. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 55.
25: Són els migrants subsaharians que han arribat aquest dilluns a Formentera en dues pasteres i que han estat interceptats i detinguts per la Guàrdia Civil. Segons les dades del govern espanyol, des que va començar l'any, han arribat a les Balears gairebé 4.500 persones en 238 pasteres, unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat. En tot el 2025 hi van arribar 7.321 persones.
1: 90.
25: Són els anys que fa avui de l'assassinat del poeta Federico García Lorca, afusellat el 18 d'agost de 1936 a la matinada en un barranc entre Bíznar i Alfacar, i les restes del qual encara no s'han trobat. L'efemèride coincideix aquest 2026 amb l'aparició de llibres, assajos, documentals i pel·lícules, la més destacada, La bola negra dels Javis, però també Lorca, de Fernando Franco i Isaac i la Cuesta, el documental La voz quebrada, o Enlorquecido, de Miguel Poveda, o Lorca Vermon, un assaig de la investigadora i biògrafa nord-americana Patricia A. Billingsley.
1: 13.000 milions.
25: Són els anys que té l'estrella de forat negre més antiga que s'ha descobert. Es diu MOM-BH*U. Va néixer tan sols 660 milions d'anys després del Big Bang i allibera 100.000 milions de vegades més energia que la de qualsevol estrella coneguda pot generar. Moltes xifres i molt espectaculars. Mm. Fa anys que els científics busquen i estudien les galàxies més llunyanes amb el telescopi James Webb i ara investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Àustria han publicat a la revista Nature la descripció d'aquest objecte que pot arribar a resoldre el misteri de l'origen dels forats negres supermassius.
1: I ara les 3 imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un nen. A l'esquena hi carrega una taula. I de fons es veu un edifici destruït i altres nens que juguen sobre muntanyes de runa.
2: són les restes d'un edifici destruït a Gaza. El conflicte continua en primera plana després de que els Estats Units acceptin que Israel continuï els seus atacs fins que Hamas es desarmi. Tot això passa durant la visita de l'enviat nord-americà a Jerusalem i després d'aquest tram afirmés a la cadena Fox News que Netanyahu hauria d'aturar els atacs a la franja.
1: I a la segona imatge veiem un home sortint de l'aeroport, va vestit amb texans blaus, samarreta blanca, és Rodri, se'l veu content, somrient i saluda la premsa que l'estava esperant.
2: És l'arribada del nou fitxatge del Barça. El seu aterratge ha aixecat una expectació pròpia d'altres temps. Avui es presentarà oficialment Rodri, qui participarà demà en la festa del Gamper. El partit serà el seu primer contacte amb l'afició blaugrana. Abans ja ha fet les primeres declaracions a la premsa dient que ve a guanyar-ho tot. Segons el jugador, vol la Champions.
1: Tercera imatge ens l'envien des de Girona i veiem un estadi ple de gent on predominen sobretot samarretes amb el color blanc i vermell. Té tota la pinta que és Montilivi, l'estadi del Girona. Núria Paraire.
3: Doncs això mateix, 10.689 espectadors es van trobar a Montilivi per donar suport al Girona en el seu primer partit de Lliga a segona divisió. D'aquesta manera, l'afició ha donat suport al seu equip, tot i el cert malestar que hi ha amb la gestió de la plantilla i del mercat de fitxatges per part de la direcció esportiva. De moment, avui es presenta al mitja punta Unai Hernández.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El govern espanyol es compromet a obrir 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie.
4: Elma Saiz és la ministra de Migracions.
5: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
4: El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si d'aquí un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Juan Jesús Vives, del Partit Popular.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
1: L'excap de gabinet de Pedro Sánchez està citat avui a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díaz.
4: Després de setmanes de calma als tribunals per les vacances d'estiu, el jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil, una diligència que qui també va ser president de Correus va impugnar.
1: I la popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat.
4: Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres nord-americans aproven la gestió del president, que en les últimes hores ha afirmat...
7: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens han trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell i el que faig és que hi hagi més seguretat.
1: L'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic calcula que l'eliminació de pisos turístics prevista pel 2028 podria deixar sense feina 200.000 persones.
4: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Guillem Laporta, portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
26: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
1: Mentrestant, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral.
4: Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat.
1: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, sí que s'han de compensar.
4: Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió.
1: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra, evidentment, continua més vigent que mai.
4: I Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfacar.
27: Avui torna a ser un dia assolellat i calorós, un dia de sol, de temperatures altes que tornaran a fregar els 39-40 graus, fins i tot algun punt de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, i a la major part del país estaran entre els 30-35-36 graus, és a dir, que la calor tornarà a ser intensa en un dia en conjunt assolellat. Però ara mateix hi ha intervals en núvols que afecten sobretot les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot cau alguna petita goteta, alguna roina en algun indret, per exemple, d'Osona, del Moianès, fins i tot el Ripollès, aniran desapareixent aquestes petites gotetes. A la tarda vespre, però, pot tornar a aparèixer alguna roina en aquests indrets amb un dia de sol. Ja ho diem, i tranquil, força tranquil·la en tot el país. Els propers dies, demà, ja comença a canviar la cosa. Demà tornarà a ser un dia amb sol, però a la tarda apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Aquesta tendència i la inestabilitat augmentarà de cara a dijous, divendres i dissabte, amb més possibilitat de ruixats i de tempestes que localment podran ser intenses i amb temperatures que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana aniran a la baixa. Per tant, sembla que l'ambient es faria menys calorós aquest cap de setmana.
1: Com tenim el trànsit a aquesta hora? Mari Luz García, bon dia.
8: Hola, bon dia de nou. Doncs encara tranquil, només amb la retenció provocada per les obres a la Ronda de Dalt. Hi ha cua entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, en sentit Besòs, se circula bé i compte perquè hi ha un vehicle avariat a l'entrada pel Nus de la Trinitat, a l'altura de Via Júlia, també direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Sílvia Andrés, bon dia.
9: Bon dia de nou. Els trens de la línia R2 Sud circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També el tren que sortia de Barcelona a Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 ho farà 45 minuts més tard.

0: Vinga, que menys en 2 minuts i arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu. Podeu enviar-nos una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Ens envieu una nota de veu. Ens dieu quina cançó volem que us poseu. Voleu que us posem, ara, ho dic al revés. A qui li dediqueu i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. El Vicenç, per exemple, ens ha enviat una nota de veu.
1: Hola, molt bon dia. Soc en Vicenç de Vilafranca del Penedès i voldria la cançó Lo meu riu, de Joan Rovira, i dedicar-li a tota la gent que vam anar a veure l'eclipsi de sol a les Terres de l'Ebre. Increïble.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només en retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat a causa d'obres. I els trens de l'R2 Sud de Rodalies i els regionals del Corredor Sud circulen amb retards de 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit.
0: El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie. 20 dies després, això sí, de l'entrada massiva d'emigrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Sindicats i experts laboristes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig a l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no marxarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. El líder israelià ha refredat així les expectatives dels enviats de Washington, que esperaven que Tel Aviv es comprometés a seguir el full de ruta de l'acord de pau que van pactar amb la milícia islamista. Netanyahu manté un discurs dur sobre Gaza, pensant sobretot en les eleccions que té el mes de setembre. La popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat. Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. També revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg i que només un 16% pensen que es pot acabar d'aquí un parell de setmanes. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró està construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment. No ve de recórrer a l'aigua de municipis veïns com Sant Feliu de Guíxols i està més preparat davant de futurs episodis de sequera. I el Festival de Cap Roig acomiada amb un concert de Miguel Ríos. El roquer granadí anuncia que el músic barceloní Manolo García l'acompanyarà a l'escenari de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb el club blaugrana per 4 temporades. El Barça vol presentar avui mateix el migcampista madrileny. També és nou jugador blaugrana, Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga a les 2 del migdia contra Austràlia, mentre que l'equip femení s'enfrontarà a 8:15 del vespre a Bèlgica.
0: Avui tornarà a ser un dia assolellat amb calor intensa i xafegó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus de temperatura.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem 19 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie. Al president ceutí se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Madrid, Paula Brujats.
4: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular, i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures. La ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
6: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
4: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives, i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals. Cuca Gamarra.
7: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están y, por supuesto, respaldaremos al presidente Ibas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
4: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assume a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns, i amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primera vegada la setmana que ve per donar explicacions sobre aquesta qüestió. Doncs bé, part de la població de Ceuta desaprova la instal·lació d'aquests 4 espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt-Robert.
8: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
9: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque una vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
10: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
11: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir si va para acompañar de su padre.
8: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
12: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
13: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
8: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. A la platja del Trampolín les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
14: Quiero vivir bien. Ahí en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
15: Marroc 2, no trabajo nada. L'agua, no l'agua.
16: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
8: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
0: 8 i pràcticament 8 minuts.
2: 3CAT Info.
0: Cambrils farà un homenatge avui a la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll. Era la localitat on vivien els terroristes que ahir va fer 9 anys van atemptar a Barcelona, Cambrils, i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'alcalde a la plaça Sant Jaume de la capital catalana va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Shaheb.
17: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
0: Familiars i associacions van criticar la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte es van viure moments de tensió quan representants de Vox es van encarar amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Canviem de qüestió. Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Al maig, l'Audiència Nacional Espanyola va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal, dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu cau en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
18: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem. Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
0: Els dies de descans i els festius són drets diferents. Han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però atenció perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja preveuen aquesta situació i les empreses ho tenen present quan organitzen el calendari anual. Els advocats laboralistes coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius als calendaris de l'empresa i també la jornada anual. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles, han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·liciten ho vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des del mes d'abril. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja, recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
20: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim crònica internacional. Benjamin Netanyahu s'enroca i insisteix que Israel no es retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar la delegació de Washington amb què es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump. L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas. Però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
21: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Durant la trobada d'ahir es va aprovar la creació d'un grup de treball per la desmilitarització de Gaza. Israel, però, se segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. I mentrestant, Donald Trump amenaça de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret Hormuz. El president nord-americà avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van donar per arribar a un acord de pau definitiu després de la firma del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. El seu enviat especial, Jared Kushner, ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
21: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Justament els conflictes internacionals passen factura la popularitat del president nord-americà que s'enfonsa fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. Això són dos punts menys que el 35% de suport que tenia l'anterior sondeig del mes de juliol. L'enquesta també revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg, mentre que només un 16% pensen que es pot acabar en un parell de setmanes. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Actualitzem dades en connexió amb el nostre equip viari. Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Pel que fa a les carreteres, de moment poques complicacions, però hi ha una nova incidència, un accident a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Gregori, al Gironès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, que talla un carril i provoca, de moment, retencions puntuals. També aturades curtes a Barcelona, la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que tallen un carril a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits. D'altra banda, cal circular amb precaució a l'autovia A2 entre Montmaneu i Ribera d'Ondara perquè hi ha boira densa que afecta la visibilitat en aquest tram. I el transport públic, recordem que els trens de l'R2 Sud de Rodalies i també els trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15 i R16, circulen amb retards de 20 minuts i és que hi ha una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
3: Avui tornarà a ser un dia assolellat i calorós, un dia amb ambient d'estiu i de temperatures que tornaran potser a fregar els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre i que estaran en conjunt per sobre dels 30, 35, 36 graus a molts indrets del país. Un dia de sol, però amb algunes nuvolades aquestes primeres hores del matí, que són presents a les comarques de Barcelona i Girona, poden deixar alguna goteta, alguna petita roïna en algun punt de l'interior de les comarques de Barcelona. I després, de cara al vespre, un altre cop en aquesta mateixa zona podria tornar a caure alguna roïna, alguna petita goteta, res d'importància. A partir de demà, però, la inestabilitat comença a augmentar. Demà serà un dia un altre cop assolellat, un altre cop amb nuvolades a la tarda que creixeran, en aquest cas, cap a les comarques de Ponent, cap a l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat de cara a la tarda vespre en aquesta zona, també cap a l'Aran, i temperatures que es mantindran altes encara. Serà el moment de màxim d'aquesta setmana i, per tant, demà un altre cop es podrien superar els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre. A partir, però, de demà passat, la situació canvia. A partir de dijous, divendres i fins i tot dissabte i diumenge, els ruixats, les tornades, guanyaran terreny, localment podrien ser intenses i, sobretot, arribarà també aire una miqueta més fresquet que farà que les temperatures de cara al cap de setmana es normalitzin.
2: 3CAT Info.
22: Què et passa?
23: Que no em tanca la maleta.
22: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
23: Bé, si trec uns quants banyadors...
22: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Més coses, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró al Baix Empordà estan construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzament. Això suposarà que el poble serà autosuficient i estarà preparat per a més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
26: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
27: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
26: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
27: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
26: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: La Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de fa ja setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer, que això dificulta molt qualsevol tràmit. La Seu, Joaquim Albalaté.
28: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit, i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
29: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de les
4: Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan. Tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
28: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fonts de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui fa 90 anys l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, a Alfacar. Marc Ruiz.
5: Silencio.
6: Federico García Lorca va ser un dels autors més importants de la generació del 27. Va escriure poemaris tan coneguts com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba, considerades cims del teatre espanyol. El 18 d'agost de 1936 els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio defensava la importància de recuperar les seves restes.
7: Lorca és un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso. ¿Eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí como perros tirados.

0: El Roque Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, i ha anunciat que ho farà acompanyat d'un artista convidat, Manolo García. Ens explica des de Girona la Núria Peraire.
1: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de L'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, 30 Ufam, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Brian Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.
0: I el Festival de Cinema de Santander atorgarà el Far d'Or de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que des que va debutar a Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquest matí Rodri passa la revisió mèdica abans d'afirmar com a nou jugador del Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja tenen un principi d'acord per al traspàs del jugador i avui s'han d'acabar de tancar totes les gestions amb el club anglès. El migcampista madrileny va aterrar al vespre a Barcelona amb una idea ben clara.
6: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría desconozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
5: Rodrigo Hernández Cascante va néixer a Madrid fa 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va aconseguir l'Eurocopa. El Barça vol presentar Rodri avui mateix i que ja demà pugui ser a la presentació de l'equip amb l'afició al Gamper. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 7, que tenia Ferran Torres. També s'incorpora avui al Barça el lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. I el Barça ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àgia, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda del jugador. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà Barça amb l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Primer punt pel Sabadell a la segona divisió de futbol. Empat a 0 ahir al camp de l'Sporting de Gijón. Ramani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar al porter Diego Fulli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, valorava l'actuació de l'equip.
7: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a

0: com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç.
1: També ahir a Primera Deportivo i Elx van empatar un a Riazor, gol d'Aubameyang amb els gallecs i Marc Aguado per l'Elx. A segona també ahir victòria de l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc. I encara en futbol, Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip, al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. I al Barça femení, Clara Serra Jordi estarà un mes i mig de baixa per la fractura al radi del braç dret que s'ha fet amb la selecció espanyola sub-20. La migcampista de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador.
2: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 de la tarda contra Austràlia. Sentim el jugador Marc Requesens.
3: Jo crec que serà molt important tenir molt la bola, tenir sempre controlat l'estructura defensiva i jo crec que no cometre errors tontos que ens puguin perjudicar. Jo crec que seran les claus del partit.
1: La selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Ara sentim Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
4: Aviam, Bèlgica diria que és el top 3 mundial. A més és l'anfitriona, en el nostre cas, i serà un partit superexigent. Estic convençuda que aniran a apretar, perquè a nosaltres, si ens deixes espais, et fem molt mal i no crec que ens vulguin deixar aquests espais.
1: Vuitena medalla mundial per al regatista de 4,70 Jordi Xammar, acompanyat de la balear Marta Cardona. Xammar va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: 9 anys seguits estant al podi d'un Mundial, doncs, és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
1: I avui es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfrontarà al Zúrich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun.
6: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia. No la tenim a punt en aquests moments, la recuperarem d'aquí a una estona. Notícies destacades d'aquesta hora. El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie 20 dies després de l'entrada massiva de migrants, una mesura que la majoria de la població de la ciutat autònoma rebutja. Cambrils farà un homenatge avui a la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer els actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. I sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com per exemple aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Rússia castigui el número 2 del principal partit pacifista i a Blaka amb uns anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto a aquesta formació per les properes eleccions legislatives. Aquesta matinada Rússia ha batut 180 drons a la regió de Moscou i en total n'ha detectat fins a 620 que es dirigien cap a la capital russa. I el poble de Viu de Llevat a l'Alta Ribagorça torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. En Esports Montse, què destaquem?
1: Rodri, que passarà aquest matí la revisió mèdica i el podríem presentar avui mateix com a nou jugador del Barça. També és nou blaugrana. Cancelo, empat a 0 del Sabadell en el retorn a la segona divisió de futbol al camp de l'Sporting de Gijón.
6: Avui, dimarts 18 d'agost, tornarà a ser un dia assolellat amb calor intensa i xafegó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus de temperatura. Dos quarts de nou i dos minuts, 19 dies després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie. Al president ceutí del Partit Popular se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Madrid, Paula Bruixats.
7: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció i els posa deures. La ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
8: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
9: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
7: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals. Cuca Gamarra.
10: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
7: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals.
6: Part de la població de Ceuta desaprova la instal·lació d'aquests 4 espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
11: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
12: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque una vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
13: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
14: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir si va para acompañar de su padre.
11: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
15: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
16: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
11: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se.
17: Asilo, asilo, asilo, asilo, asilo.
11: A la platja del Trampolín les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
18: Quiero vivir bien. Ahí en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
19: Marroc, no trabajo nada. L'agua.
20: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
11: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
6: De fet, Ceuta i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això segons les xifres oficials que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla n'hi han arribat prop de 550, quan fa un any n'hi van arribar 166. Les Canàries, en canvi, han rebut un 60% menys de migrants, 4.800 persones, en comparació amb les gairebé 12.000 de fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
2: 3CAT Info.
6: Cabrils farà avui un homenatge a la víctima mortal del 17 al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, que és la localitat on vivien els terroristes que ahir va fer 9 anys van atemptar a Barcelona i Cambrils i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'acte a la plaça Sant Jaume de la capital catalana va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i també de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Sahef.
21: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
6: Familiars i associacions van criticar la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte es van viure moments de tensió quan representants de Vox es van encarar amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. 2:15 de nou.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
6: El cas Leire reapareix en ple mes d'agost, tot i ser mes de vacances als tribunals. Avui està citat a l'Audiència Nacional Espanyola l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama. Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada xarxa de l'exmilitant socialista Leire Díez per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez i manipular contractes públics. Serrano, que també va ser president de Correus, nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat. Més coses. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Es l'han de tornar? Aquesta és una pregunta que es va fer molta gent dissabte passat 15 d'agost. I és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
0: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
3: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. S'ha de demanar que sigui extensible a tothom. Dos sentències de l'Audiència Nacional, de la Sala Social, i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
0: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
22: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
0: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any el 15 d'agost hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
6: 5 minuts per 3 quarts de 9, la Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema no s'havia abordat massa i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la intel·ligència artificial. Són declaracions a TV3.
23: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament, escolta, d'aquí en tindràs segurament 22. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
6: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any que ve. Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves d'uns 66 anys d'edat de mitjana a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Josep Alesi, n'explica les causes més comunes.
24: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
6: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
24: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
6: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
2: A 3CAT Info,
1: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
4: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i Yabloko amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto aquesta formació per les properes eleccions legislatives. Entre les dades des de Moscou, la nostra corresponsal, la Cristina Solías.
9: El delicte del vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto al foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
25: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
9: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
6: Mentrestant, aquesta matinada Rússia ha batut 180 drons a la regió de Moscou i en total n'ha detectat fins a 620 que es dirigien a la capital russa. Ho ha denunciat l'alcalde de la capital en un missatge a Telegram. Un dels drons ha impactat contra un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wilberries a prop de Moscou i ha provocat un incendi que s'ha pogut extingir. Segons el governador regional, els aparells també han provocat destrosses en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica i han deixat almenys 3 ferits. I pel que fa a Veneçuela, l'últim balanç oficial eleva a més de 6.400 el nombre de morts en el doble terratrèmol. Són concretament 6.438 víctimes, 137 més que el balanç anterior. Segons les xifres oficials, els hospitals de la zona també han atès més de 86.000 persones després de la catàstrofe. L'executiu veneçolà no aporta dades sobre la quantitat de persones que continuen desaparegudes, tot i que diverses iniciatives ciutadanes per buscar-los apunten a més de 40.000. D'altra banda, el Banc Mundial ha xifrat en 19.600 milions de dòlars els danys directes provocats per aquests dos sismes. Hem arribat així a 9:15 del matí. Nova connexió amb l'equip diari per saber com estan les coses a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
26: Hola, bon dia. Doncs encara en general força tranquil·les. Hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Gregori, al Gironès, en sentit sud, en direcció Barcelona, a causa d'un accident. També a l'autopista AP7, també complicacions, un altre carril tallat a l'altura d'Aiguaviva, en aquest cas en sentit nord, en direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. En cap dels dos casos no provoquen retencions. I sí que hi ha una petita cua que es manté des de primera hora a la Ronda de Dalt a Barcelona, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i ara també lentitud a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, perquè recordem que s'hi estan fent les obres de cobertura que tallen el carril de la dreta a banda i banda. A la resta de carreteres i autopistes catalanes, de moment, tranquil·litat, i el transport públic, els trens de les línies R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, R15 i R16, circulen amb retards de 20 minuts perquè hi ha una incidència a la infraestructura de DIF que afecta l'estació de Cunit. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
6: Tomàs Molina.
27: Avui tornarà a ser un dia calorós, un altre cop amb màximes que podrien tornar a fregar els 40 graus, especialment a les comarques del Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre. Un dia també de sol en conjunt a la major part del país, tot i que aquestes primeres hores del matí, amb alguns núvols baixos que afecten sobretot les comarques de l'interior de Girona, al nord de Barcelona, fins i tot amb alguna goteta que ha caigut en aquests punts, s'aniran trencant aquests núvols, s'imposarà el sol a migdia i després de la tarda vespre creixeran algunes nuvolades al Pirineu, però també un altre cop en alguns punts de l'interior i no descartaríem un altre cop alguna petita goteta, alguna petita roïna en alguns punts. Un dia de temperatures altes, ja ho diem. De cara a demà, un dia amb una mica més d'inestabilitat. Demà canvia una mica la situació, demà dimecres, al matí amb sol, alguns intervals amb núvols en punts de la Costa Daurada, i a la tarda nuvolades que seran sobretot a les comarques de Ponent i el Pirineu, i fins i tot acabaran donant alguns ruixats, especialment cap a l'Alt Pirineu i també cap a l'Aran. La temperatura, malgrat tot, seguirà alta, amb màximes que podrien tornar a fregar els 40 graus. A partir de dijous, i també divendres, i fins i tot el cap de setmana, augmenta clarament la inestabilitat, amb ruixats, amb tronades, que podran guanyar intensitat, podran ser localment forts i acompanyats de calamarsa o de pedra, però també acompanyats de l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures de cara al cap de setmana es normalitzin per l'època de l'any.

0: L'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici, l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
1: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. A tot això ja es va fer un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés mentre participava en les tasques d'extinció. Els tres acompanyants que van quedar ferits ja van rebre ahir l'alta mèdica. Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergències. L'accident va ser diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor. Quan van anar a casa seva, van veure que tenia ferides, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar emergències i també per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta, ja són 86 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I els Mossos investiguen també les circumstàncies de la mort d'un home a Torre Ferrer del Segrià. Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una sequera del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonada amb un camí paral·lel al canal a la zona de la Font del Mostany. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental. I a Valldemossa, Mallorca, un turista estranger mort després que un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha tingut una crisi d'ansietat, i una dona de 42 i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic.

0: El poble de Viu de Llevata, l'Altarre Borsa, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. Ara se n'ha fet una reproducció que s'ha tornat a dipositar a l'església del poble. Ens ho explica des de Viu de Llevata mateix la Noelia Caselles.
1: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
2: Hi ha un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla la lipsanoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
1: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
2: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
1: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí ja tenia gairebé 900 anys.
2: Mossèn, amb un altíssim sentit de la responsabilitat, la va guardar i la va dipositar al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, on des del 2007, la data d'inauguració de la seu del museu, forma part de l'exposició permanent, concretament de l'àmbit del romànic.
1: Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la Festa Major de Viu de Llevata, s'ha tornat a dipositar al seu lloc. Un testimoni del segle XII que constata la

0: importància d'aquesta església desconeguda per a molts.
1: Han marxat des d'ahir la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, al Conflent. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill, en les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
2: Cada any el pressupost de l'UC és ajustat per oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Després del crit d'alerta de fa unes setmanes, el president de l'equip rector, Jordi Casasses, agraeix la reacció del Departament de Recerca i Universitats.
3: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
2: En l'acte central d'avui, a l'UCI es recordarà Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort, amb la participació de Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: I una curiositat, el primer Ferrari totalment elèctric bat el rècord de preu en una subhasta. Un comprador anònim ha pagat 40 milions de dòlars, uns 34 milions d'euros, pel primer model del Ferrari Luxe sortit de la fàbrica de la marca italiana a Maranello, un vehicle batejat simbòlicament com a xassís zero. Mai abans s'havien pagat tants diners per un vehicle nou en una licitació. Els diners de la subhasta es destinaran íntegrament a la Fundació Ferrari per finançar projectes educatius. Les primeres versions produïdes del Luxe s'entregaran a finals d'any i costaran força menys, uns 550.000 euros. L'anunci del llançament del primer Ferrari, completament elèctric, ha generat molts dubtes entre els inversors que creuen que trenca amb una imatge associada a l'exclusivitat i l'esportivitat dels motors de combustió. Aleshores, el preu de les accions va caure, però la veritat és que sembla que el nou vehicle té bona acceptació i que Ferrari ja té venuts tots els vehicles d'aquest model que produirà al llarg de l'any que ve.
4: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquest matí Rodri passa la revisió mèdica abans de firmar com a nou jugador del Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja tenen un principi d'acord per al traspàs del jugador i avui s'han d'acabar de tancar totes les gestions amb el club anglès. El migcampista madrileny va aterrar ahir al vespre a Barcelona.
6: Han sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
5: Rodrigo Hernández Cascante va néixer a Madrid fa 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. El Barça vol presentar Rodri avui mateix. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri, el migcampista andalús, durà ara el dorsal 7 que tenia Ferran Torres. També s'incorpora avui al Barça el lateral João Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. I Jofre Torrens marxa traspassat a l'Ajax, tot i que el Barça reserva una opció de recompra i el 50% d'una futura venda del jugador. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahli egipci a les 8 del vespre. Primer punt per al Sabadell a la segona divisió de futbol. Empat a 0 ahir al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar al porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. Sentim un dels jugadors del Sabadell, Edgar González.
7: Hem tingut el penal, hem tingut ocasions bastant clares i els hem limitat bastant a ells el seu joc. No, crec que ens hem trobat molt còmodes tots, en la pressió alta. Després, quan teníem pilota, hem proposat bastant també i estem contents amb el punt. És un molt bon punt de partida, però crec que podíem haver tret inclús la victòria.
5: També a segona, el Girona presenta aquest migdia el migcampista Unai Hernández, que torna al club 4 anys després. Hernández va marxar al Barça i després va fitxar per l'Al Ittihad, d'on arriba ara al Girona. També ahir a primera, el Deportivo i l'Elx van empatar un a Riazor i amb gol d'Aubameyang per als gallecs i de Maraguado per a l'Elx. I a segona també ahir, victòria de l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc. Encara en futbol, Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del Barça Atlètic Atlètic, el de Badia del Vallès, treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador, i a Barça femení, Clara Serra-Jordi estarà un mes i mig de baixa per la fractura al radi del braç dret que s'ha fet amb la selecció espanyola sub-20. La migcampista del Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador.
4: Trescat Info.
5: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les dues del migdia contra Austràlia. Sentim el jugador Marc Recasens.
8: Un rival fort on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt, molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
5: La selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà a quarts de nou del vespre contra Bèlgica. Vuitena medalla d'or, vuitena medalla mundial per al regatista de 470, Jordi Xammà, acompanyat de la balear Marta Cardona, va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial. Òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no? Lo difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar el moment.
5: Aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfronta al Zúric i a les 8 el masculí juga contra el també equip suís Thun. Antonio Rama, tècnic del Granollers.
10: El partit, penso que és un partit d'entitat, un rival potent, un rival doncs, que ja fa anys que els equips de la Lliga Suïssa doncs, ho estan fent molt bé, i penso que serà sobretot molt físic.
5: I en bàsquet avui torna a la feina el Quinzenàs Manresa amb els primers entrenaments i presentaran la iniciativa que ha permès al jove Martí Rauric viure 4 dies d'entrenament amb el primer equip.
4: Trescat Info.

0: Són les 9 en punt del matí. Benvinguts a l'antena de 3CAT Info. Us saluda Òscar Callau. Comencem amb un titular per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha un carril tallat a la P7 a Sant Gregori, al Gironès, en direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident a Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. I els trens del Redu Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud es circulen amb retards de 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a l'estació de Cunit.
0: El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen al carrer, 20 dies després de l'entrada massiva de migrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez als tribunals si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17A al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no marxarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. El líder israelià ha refredat així les expectatives dels enviats de Washington, que esperaven que Tel Aviv es comprometés a seguir el full de ruta de l'acord de pau que van pactar amb la milícia islamista. Netanyahu manté un discurs dur sobre Gaza, pensant sobretot en les eleccions que té al setembre. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors, que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat, que donen servei a la ciutadania per internet, han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i ser obertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar per 4 temporades. El club blaugrana vol presentar avui mateix el migcampista madrileny. També s'incorpora avui al Barça Joao Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina juga a les dues del migdia contra Austràlia, mentre que l'equip femení s'enfrontarà a quarts de 9 del vespre a Bèlgica.
0: I avui tornarà a ser un dia assolellat, amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 4 minuts de les 9. 19 dies després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie. Al president saudí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Madrid, Paula Brujats.
4: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció i els posa deures. La ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
6: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
4: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, Cuca Gamarra.
7: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están y, por supuesto, respaldaremos al presidente Ibas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
4: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cida Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Rego, doncs, assuma la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns, i amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sobre el terreny, part de la població de Ceuta desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Enviat especial a Ceuta, Àlex Gerald Rubel.
8: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
9: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque una vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
10: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
11: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir si va para acompañar de su padre.
8: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
12: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
13: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
8: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se.
14: Asilo, asilo, asilo, asilo, asilo.
8: A la platja del Trampolín les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
15: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
16: Marroc, no trabajo nada. L'agua.
17: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
8: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les 9 del matí i 8 minuts, Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17A al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes que ara fa 9 anys van atemptar a Barcelona i Cambrils i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'acte a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
18: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
0: Familiars i associacions van criticar la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte es van viure moments de tensió quan representants de Vox es van encarar amb un grup de manifestants que els estava escridassant.
2: 3CAT Info.
0: La companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Meta ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui cridat durant el judici a declarar. Meta arriba al judici després d'acumular diverses derrotes judicials. Un tribunal dels Estats Units va condemnar l'empresa a pagar 567 milions de dòlars a principis de mes per un fons de reparació de la salut mental de joves i adolescents que la justícia ha conclòs que queda perjudicada per la manera d'operar de les seves xarxes socials. Al març, un tribunal de Los Angeles va ordenar a Meta i a Google pagar 6 milions de dòlars a una noia de 20 anys que va demandar les companyies per negligència i addicció a les xarxes socials durant l'adolescència. Anem ara cap al Pròxim Orient. Benjamin Netanyahu s'enroca. Insisteix que Israel no es retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar la delegació de Washington, amb qui es va reunir ahir i que encapçalara Jared Kushner, el gendre de Donald Trump. L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas. Netanyahu, però, té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Són declaracions a Fox News.
19: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Durant la trobada d'ahir es va aprovar la creació d'un grup de treball per la desmilitarització de Gaza. Israel, però, se segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Al maig, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors en jornada de dilluns a divendres i descans setmanal dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors. I sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
20: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem. Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
0: Els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Compte, però, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja preveuen aquesta situació i les empreses ho tenen present quan organitzen el calendari anual. Els advocats laboralistes coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·licitant ho vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
21: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: I un apunt destacat de la cultura. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfacar. Marc Ruiz.
22: Silencio. Federico García Lorca va ser un dels autors més importants de la generació del 27. Va escriure poemaris tan coneguts com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba, considerades cims del teatre espanyol. El 18 d'agost de 1936, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio defensava la importància de recuperar les seves restes.
23: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo, que són 115.000 cadàveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco.
22: Per a Gibson, a més, la rellevància de la seva obra és universal.
23: Toda obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él era realmente el Shakespeare espanyol i lo maten i saben lo que hacen.
22: Les seves obres de teatre continuen atrapant el públic i els creadors, tant de teatre com de cinema. La companyia La Perla 29, per exemple, prepara la representació de la Casa de Bernard d'Alba per l'any que ve, i al setembre s'estrenarà la pel·lícula La Bola Negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada.
0: I ara l'àrea de servei. Que comencem amb el trànsit, quan gairebé passa un minut d'un quart de deu. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara tranquil·les les carreteres catalanes. Només una petita retenció a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també lentitud a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura que s'hi fan i que tallen un carril a banda i banda. D'altra banda, també un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Gregori, al Gironès, en direcció Barcelona-Tarragona a causa d'un accident, però no provoca retencions. Sí que es comencen a aturar els vehicles a la frontera per la carretera Nacional 2 a la zona del Portús d'entrada a França en sentit nord. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud recuperen la normalitat de forma progressiva després que s'ha resolt una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Tomàs Molina.
3: Avui tornarà a ser un dia assolellat i calorós, un dia amb ambient d'estiu i de temperatures que tornaran potser a fregar els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre i que estaran en conjunt per sobre dels 30, 35, 36 graus a molts indrets del país. Un dia de sol, però amb algunes nuvolades aquestes primeres hores del matí, que són presents a les comarques de Barcelona i Girona, poden deixar alguna goteta, alguna petita roïna en algun punt de l'interior de les comarques de Barcelona. I després, de cara al vespre, un altre cop en aquesta mateixa zona podria tornar a caure alguna roïna, alguna petita goteta, res d'importància. A partir de demà, però, la inestabilitat comença a augmentar. Demà serà un dia un altre cop assolellat, un altre cop amb nuvolades a la tarda que creixeran, en aquest cas, cap a les comarques de Ponent, cap a l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat de cara a la tarda vespre en aquesta zona, també cap a l'Aran, i temperatures que es mantindran altes encara. Serà el moment de màxim d'aquesta setmana i, per tant, demà un altre cop es podrien superar els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre. A partir, però, de demà passat, la situació canvia. A partir de dijous, divendres i fins i tot dissabte i diumenge, els ruixats, les tronades guanyaran terreny, localment podrien ser intenses i, sobretot, arribarà també aire una miqueta més fresquet que farà que les temperatures de cara al cap de setmana es normalitzin.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Bombo. El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
28: 3CAT
27: Info.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca per la manca de pluges. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna perquè baixa poca aigua pels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
29: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès i l'Ajuntament avisa que, si la sequera va més, hauran d'imposar restriccions. Tornem ara al bloc d'informació internacional. Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista, Yabloko, amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto aquesta formació per les properes eleccions legislatives. Crònica des de Moscou, Cristina Solies.
4: El delicte del vicepresident de Yabloko, Lev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
7: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
4: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
0: Mentrestant, aquesta matinada, Rússia ha batut 180 drons a la regió de Moscou i en total n'ha detectat fins a 620 que es dirigien a la capital russa. Ho ha anunciat l'alcalde de Moscou en un missatge a Telegram. Un dels drons ha impactat contra un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wildberries a prop de Moscou i ha provocat un incendi que s'ha pogut extingir. Segons el governador regional, els aparells també han provocat destrosses en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica i han deixat almenys 3 ferits. Els conflictes internacionals passen factura a la popularitat de Donald Trump, que s'enfonsa fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada 3 ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. Això són 2 punts menys que el 35% de suport que tenia en l'anterior sondeig del juliol. L'enquesta també revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg, mentre que només un 16% pensen que es pot acabar en un parell de setmanes.
27: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I no deixem de parlar de Donald Trump, perquè ara amenaça de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van donar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. El seu enviat especial, Jared Kushner, ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
9: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bona

0: Occidental del 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble i la xarxa sanitària no dona l'abast. És la 17a epidèmia d'aquest virus que castiga la República Democràtica del Congo en la seva història. I a Veneçuela, l'últim balanç oficial eleva a més de 6.400 el nombre de morts en el doble terratrèmol. Són concretament 6.438 víctimes, 137 més que en el balanç anterior. Segons les xifres oficials, els hospitals de la zona també han atès més de 86.000 persones després de la catàstrofe. L'executiu veneçolà no aporta dades sobre la quantitat de persones que continuen desaparegudes, tot i que diverses iniciatives ciutadanes per buscar-los apunten a més de 40.000. D'altra banda, el Banc Mundial ha xifrat en 19.600 milions de dòlars els danys directes provocats pels dos sismes. I dels terratrèmols passem als focs forestals. L'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
1: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb la Montserrat, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix Rodri com a nou jugador blaugrana per les quatre pròximes temporades. El jugador ha de passar la revisió mèdica aquest matí abans de firmar el nou contracte. Un cop el Barça i el Manchester City acabin de tancar totes les gestions referides a aquest traspàs. El migcampista madrileny va aterrar al vespre a Barcelona.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodrigo Hernández Cascante va néixer a Madrid fa 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilotador el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial, que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. El Barça vol presentar Rodri, com dèiem, avui mateix. Fermín López, per la seva banda, deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 7 que tenia Ferran Torres. I també s'incorporarà avui al Barça el lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. I pel que fa a Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax, tot i que Barça reserva una opció de recompra i el 50% d'una futura venda del jugador. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info.
3: Primer punt per al Sabadell a la segona divisió de futbol. Empat a 0 ahir al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 a la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar a porter Diego Foli per mantenir la porteria a 0. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
5: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
3: També a segona, el Girona presenta aquest migdia el migcampista Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al Ittihad de la Lliga Saudita per aquesta temporada. Hernández, de 21 anys, també va jugar al Barça. També ahir a primera, Deportivo i Elx van empatar una a Riazor, i a segona, també ahir, victòria a l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc. Encara en futbol, Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip, al Barça Atlètic, el de Badia del Vallès. Treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. I al Barça femení, Clara Serra Jordi estarà un mes i mig de baixa per la fractura al radi del braç dret que s'ha fet amb la selecció espanyola sub-21. La migcampista de Llinars de Vallès seguirà un tractament conservador. El Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a

0: a partir de les 2 del migdia contra Austràlia. L'equip femení, també amb majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Sentim Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
1: Ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents. Per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola. Però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió. Per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió. Ens aniran a apretar dalt, segur, estic convençuda.
0: I 8a medalla mundial per al regatista de 470, Jordi Xammà, acompanyat de la balear Marta Cardona. Xammà va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Tot Costa, Catalunya Ràdio.
2: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
0: Aquesta tarda, 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. En bàsquet avui torna a la feina el Kitsanàs Manresa amb els primers entrenaments i presentarà la iniciativa El Somni, amb la qual el jove Martí Rauric podrà viure 4 dies d'entrenament amb el primer equip del Manresa.

0: Hem sentit els senyals horaris de 9:15 del matí. Moment a 3catinfo per repassar els titulars més destacats. Bon dia, us saluda Òscar Callau. El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen al carrer, 20 dies després de l'entrada massiva de migrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez als tribunals si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17A al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives pels menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. En els pròxims minuts passarem per la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, el Conflent, que es va posar en marxa en la seva 58a edició. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. El roquer Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell al Baix Empordà. Ho farà acompanyat d'un artista convidat, Manolo García. Pel que fa als esports, Montse.
1: Doncs destaquem aquest nom propi, el de Rodri, que passarà aquest matí la revisió mèdica i el podríem presentar avui mateix com a nou jugador a Barça. També és nou jugador blaugrana, Cancelo, i empat a 0 del Sabadell en el retorn a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón.
0: Avui tornarà a ser un dia assolellat, amb calor intensa i xafogó a la costa, tramuntant a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus. Dinou dies després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie. Al president saudí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Madrid, Paula Brujats.
2: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció i els posa deures. La ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
3: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
2: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, Cuca Gamarra.
5: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
2: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals.
0: A tot això, Ceuta i Melilla han rellevat les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla n'hi han arribat prop de 550, quan fa un any n'hi van arribar 166. Les Canàries, en canvi, han rebut un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Ara passen 4 minuts i mig de 9:15. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17A al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes que ara fa 9 anys van atemptar a Barcelona i Cambrils i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'acte a la plaça de Sant Jaume, de la capital catalana, va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i de les víctimes.
6: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
0: Familiars i associacions van criticar la lentitud política en la reparació de les víctimes.
7: 3CAT Info.
0: De l'àmbit internacional estem destacant avui que la companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I no deixem encara les grans empreses tecnològiques. El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les 7 magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, 5 experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions. I no només els petits inversors, les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus. I alerten que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: 2:15 de 10 del matí. A Lleida, l'operatiu policial desplegat arran dels aldarulls del cap de setmana va fer ahir a la nit 7 detencions més, que se sumen a les 5 dels dies anteriors. El punt àlgid va ser dissabte, amb una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats. Ahir va haver corredisses, però sense incidents rellevants. Lleida, Estela Busoms.
8: Recordem que l'origen del conflicte és el malestar de la comunitat pakistanesa pels robatoris i agressions que asseguren que pateixen per part de grups de joves, la majoria menors, que es concentren al voltant del Parc de les Vies. Ahir al vespre, un centenar de membres d'aquesta comunitat es van manifestar contra aquesta situació d'inseguretat enmig d'un gran desplegament policial. Segons els Mossos, la majoria es van dispersar, però en van quedar una vintena que van protagonitzar corredisses pels carrers dels voltants del parc, sobretot al barri del Clot, i finalment en van detenir 7 per desordres públics i desobediència. Els agents van trobar bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Alguns els havien llançat al carrer i altres els portaven a sobre. També es van recollir 2 denúncies de menors per agressions de poca rellevància. Fonts de la policia indiquen que ara un dels objectius és poder tenir interlocutors de la comunitat pakistanesa, perquè és un col·lectiu que pràcticament no denuncia i, per tant, no tenien constància que fossin víctimes de delictes continuats. De moment, el dispositiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana es mantindrà per intentar evitar més incidents.
0: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble serà autosuficient i estarà preparat per més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
9: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
10: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
9: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
10: Ens ha de permetre 2 coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
9: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: I la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de fa setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer i que això dificulta molt qualsevol tràmit. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
11: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit, i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
12: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
11: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fons de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià. Els bombers van localitzar i recuperar el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal a la zona de la Font del Mustany. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a un noi italià de 21 anys que està ingressat en estat greu a l'Hospital del Mar. El van agredir dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. El noi sortia d'una discoteca quan el van atacar un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va rebre cops, però no va necessitar assistència sanitària. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, que estava de vacances a Barcelona, tot i que la premsa italiana assegura que està en coma induït a causa d'un cop molt fort al cap. I encara una informació més relacionada amb els Mossos. Han detingut un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergència. L'accident va ser diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. I el poble de Viuda, Llevata, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Ens ho explica des de Viuda, Llevata, la Noelia Casellas.
13: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta, durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsenoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
14: Un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla la lipsenoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
13: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
14: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123. Per tant, efectivament, és la més antiga. I és una església que també, com les de la Vall de Boí, com Sant Climent, Santa Maria i la resta, doncs que és fruit de l'activitat dels senyors d'Erill, d'Erill Castell.
13: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí tenia ja gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora el va posar en mans del bisbat i es conserva al Museu de Lleida. Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la festa major de Viuda Llevata, s'ha tornat al poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
15: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsenoteca, que és la primera rèplica que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viuda Llevata.
13: La rèplica exacta l'ha fet el Museu de Lleida a través d'una empresa especialitzada. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església, desconeguda per a molts.

0: Hem arribat a 9:45 del matí. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, poques complicacions. Només hi ha alguna petita retenció a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. La C-63, també amb aturades puntuals a Lloret de Mar cap a la costa. L'autopista del Maresme, la C-32, al tram final a l'altura de Tordera, en sentit nord. I a Barcelona, la Ronda a Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, per obres que tallen un carril. El transport públic, els trens de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud continuen recuperant la normalitat de forma progressiva, després que fa estona que s'ha resolt una incidència a la infraestructura a l'estació de Cunit. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Informació renovada també amb Tomàs Molina.
2: Avui tornarà a ser un dia calorós, un altre cop amb màximes que podrien tornar a fregar els 40 graus, especialment a les comarques del Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre. Un dia també de sol en conjunt a la major part del país, tot i que aquestes primeres hores del matí, amb alguns núvols baixos que afecten sobretot les comarques de l'interior de Girona, al nord de Barcelona, fins i tot amb alguna goteta que ha caigut en aquests punts, s'aniran trencant aquests núvols, s'imposarà el sol a migdia, i després de la tarda vespre creixeran algunes nuvolades al Pirineu, però també un altre cop en alguns punts de l'interior, i no descartaríem un altre cop alguna petita goteta, alguna petita roïna en alguns punts. Un dia de temperatures altes, ja ho diem. De cara a demà, un dia amb una mica més d'inestabilitat. Demà canvia una mica la situació. Demà dimecres, al matí amb sol, alguns intervals en núvols en punts de la Costa Daurada, i a la tarda nuvolades que seran sobretot a les comarques de Ponent i el Pirineu, i fins i tot acabaran donant alguns ruixats, especialment cap a l'Alt Pirineu i també cap a l'Aran. La temperatura, malgrat tot, seguirà alta, amb màximes que podrien tornar a fregar els 40 graus. A partir de dijous, i també divendres, i fins i tot el cap de setmana, augmenta clarament la inestabilitat, amb ruixats, amb tronades, que podran guanyar intensitat, podran ser localment forts i acompanyats de calamarsa o de pedra, però també acompanyats de l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures de cara al cap de setmana es normalitzin per l'època de l'any.
0: En marxa des d'ahir la 58a UCE, la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, al Conflent. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Anem, doncs, cap a la Catalunya del Nord. Prada, Laura Bertran.
3: Cada any el pressupost de l'UCE és ajustat per oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Després del crit d'alerta de fa unes setmanes, el president de l'equip rector, Jordi Casasses, agraeix la reacció del Departament de Recerca i Universitats.
4: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
3: En l'acte central d'avui, a l'UCE es recordarà Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort, amb la participació de Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
0: I el Festival de Cinema de Santander atorgarà el Far d'Honor de la 10a edició al cineasta català Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que, des que va debutar amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
5: I'm starting to wonder if I'm even human anymore.
0: I la policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, de 36 anys i coneguda per les sèries Herois i Nashville.
5: Will I live forever?
0: Quan els serveis d'emergència van arribar diumenge a casa de Panettiere, la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. A començaments d'aquest any, l'actriu va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla, que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal.
5: I just needed to feel something.
0: A més, el 2023 el seu germà va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
6: I love you, Mom. But...

0: Una veu inconfusible, el roquer Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, i ha anunciat que ho farà acompanyat d'un artista convidat. Manolo García ens ho explica des de Girona, Núria Peraire.
1: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de L'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, Trenta Ufam, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Brian Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.
0: Poc més de 8 minuts i arribarem a les 10. El cas Leire reapareix en ple mes d'agost. Tot i ser mes de vacances als tribunals, avui està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama. Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada xarxa de l'exmilitant socialista Leire Díaz per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez i per manipular contractes públics. Serrano, que també va ser president de Correus, nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure com agricultors, jardiners, personal de neteja o recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de salut laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen aquestes dades. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema no s'havia abordat gaire i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
3: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'ajuntament: escolta, d'aquí en tindràs segurament 22. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I un apunt de motor abans dels esports: el primer Ferrari totalment elèctric bat el rècord de preu en una subhasta. Un comprador anònim ha pagat 40 milions de dòlars, uns 34 milions d'euros, pel primer model del Ferrari Luce, sortit de la fàbrica de la marca italiana a Maranello, un vehicle batejat simbòlicament com a Chassis Zero. Mai abans s'havien pagat tants diners per un vehicle nou en una licitació. Els diners de la subhasta es destinaran íntegrament a la Fundació Ferrari per finançar projectes educatius. Les primeres versions produïdes del Luce s'entregaran a finals d'any i costaran força menys, uns 550.000 euros.
4: Esports.
0: Fins a les 10 en punt del matí en companyia de Montse Raya. Bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix a Rodri com a nou jugador per les quatre pròximes temporades. El migcampista madrileny ha de passar aquest matí la revisió mèdica abans de firmar el seu nou contracte. Avui Barça i Manchester City han de tancar totes les gestions per poder fer oficial ja el traspàs del jugador. Rodri va aterrar ahir al vespre a Barcelona.
6: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
5: Rodrigo Hernández Cascante va néixer a Madrid fa 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90 m i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilotador fa 2 anys i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 7 que tenia Ferran Torres. També s'incorpora avui al Barça lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. I Jofre Torrens marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, tot i que el Barça reserva una opció recompra i el 50% d'una futura venda del jugador. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre.
7: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, un camp amb molta història, ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
5: Una imatge bona de l'Edgar González, jugador del Sabadell, que hi va aconseguir el primer punt en el seu retorn a la segona divisió de futbol. Empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Rachmani va fallar un penal a minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar al porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. També a segona, el Girona presenta aquest migdia el migcampista Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad de la Lliga Saudita per aquesta temporada. Hernández té 21 anys i també va jugar al Barça. També hi ha primera, el Deportivo i l'Elx van empatar una a Riazor, i a segona, victòria de l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc. El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 del migdia contra Austràlia. Marc Requesens, jugador de l'equip espanyol.
8: És un rival fort on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt, molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
5: La selecció espanyola femenina, també amb majoria catalana, jugarà a 8:15 del vespre contra Bèlgica. I 8a medalla mundial per al regatista de 4,70 Jordi Xammà. Acompanyat del balear Marta Cardona, Xammà va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Tot Costa, Catalunya Ràdio.
9: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs, és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
5: Aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. Antonio Rama, tècnic de Granollers.
10: Sí, el torneig Ciutat de Granollers sempre és un partit important perquè és el primer partit a casa on la gent ens pot veure. Sí que és veritat que encara és molt d'hora i encara queden moltes coses per millorar. Però bé, jo penso que l'equip està treballant bé, s'està treballant des d'una base sòlida.
5: En bàsquet avui torna al Final 15 en Manresa amb els primers entrenaments. Altres equips ja han començat, com el Joventut, el Girona i el Lleida. Nicola Provítola parla del retorn a Badalona.
11: Muy contento, ¿no?, de poder estar acá, de volver a un lugar en el que, bueno, me siento muy querido, muy cómodo, en el que pasé momentos increíbles de...
4: 3CAT Info.

0: En punt les 10 del matí. Cambrils, al Baix Camp, celebra l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'esdeveniment vol retre un homenatge a les víctimes i expressar el reconeixement a tots els professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Ahir es va fer a Barcelona i a Ripoll. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els migrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-la fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives pels menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig a l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas, volíem dir abans de reclamar. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssils, segons ha informat el governador. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre un grup de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents i que asseguren que són víctimes des de fa temps. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró està construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment. No haver de recórrer a l'aigua de municipis veïns com Sant Feliu de Guíxols i estar més preparats davant de futurs episodis de sequera. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu vertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix a Rodri com a nou jugador per 4 temporades, un cop el migcampista madrileny passi la revisió mèdica aquest matí. També s'incorpora avui al Barça Joao Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 del migdia i el femení Espanya-Bèlgica a 8:15 del vespre.
0: Temperatura alta i calor intensa a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us diguem, Cambrils del Baix Camp celebra l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 17 d'agost del 2017. L'esdeveniment vol retre un homenatge a les víctimes i expressar el reconeixement a tots els professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Tenim una unitat mòbil de 3Cat Info a Cambrils amb el Ricard Buigues i el suport tècnic de Xavier Espel. Ricard, bon dia.
3: Molt bon dia. L'acte està a punt de començar. Se celebra a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest, de fet, és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial de la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. Hi ha presents ara en aquests moments l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, els regidors i regidores del consistori, comandaments també de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. Segons el protocol previst, durant la commemoració es farà una ofrena floral. Aquí veiem al nostre costat unes roses de color blanc i també unes altres de color vermell, i es llegirà un manifest. L'encarregat de llegir aquest manifest serà l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein. També es farà un minut de silenci. I aquí, a Cambrils, una dona de 67 anys va morir per l'atac terrorista i 6 més van quedar ferides. Els Mossos d'Esquadra van aconseguir abatre a 5 dels terroristes que formaven part del mateix grup que va atemptar a la Rambla de Barcelona. Pendents, doncs, de que arrenqui aquest acte institucional aquí a Cambrils.
0: Estem en contacte. Gràcies, Ricard. Bon dia.
3: Bon dia.
0: La policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 migrants menors d'edat que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Dades que ha facilitat el cos policial, mentre el govern espanyol segueix sense donar xifres de quantes persones procedents del Marroc queden a Ceuta, que el PP xifra en unes 10.000. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, s'ha limitat a explicar que cada dia reparteixen 4.000 kits de menjar i ha carregat contra els populars, els acusa de torpedinar des de Madrid la col·laboració amb la comunitat de Ceuta. Són declaracions a la cadena SER.
4: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible.
0: Són quatre els espais que s'estan habilitant per acollir 1.500 persones que s'ampliaran, segons la ministra, per allotjar-ne més i ha recordat que Espanya ha demanat fons europeus per finançar l'assistència als migrants. Part de la població de Ceuta desaprova la instal·lació d'aquests espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Tenim un enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
5: És a
6: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
7: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque uno vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
8: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
9: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir, si va para acompañar de su padre.
6: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
10: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
11: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
6: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se.
12: Asilo, asilo, asilo, asilo, asilo.
6: A la platja del Trampolín les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
13: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
14: Marroc, no trabajo nada. L'agua.
15: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
6: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
0: Doncs venim cap a Cambrils, dèiem que està a punt aquest acte d'homenatge per l'atemptat del 18 d'agost. Ricard Boigues, com estan les coses? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, s'apropa al faristol d'aquesta plaça de la Pau per oferir el seu discurs. Bon dia, de fet, serà l'únic que parlarà en aquest acte. L'escoltem.
16: Agrair a tots els presents, ciutadans de Cambrils, ciutadans que ens visiteu, però també als que estan aquí al meu darrere, que en certa manera representen la fortalesa de l'estat democràtic. Els partits polítics, els que estan representants a l'Ajuntament, els que no, sobretot els cossos de seguretat, en tots els seus nivells. La veritat que Cambrils no estava acostumada fa 9 anys en aquest esdeveniment que ens va marcar la nostra història. Va ser un fet molt penós que creiem que és important recordar anualment, encara que sigui de forma senzilla. Tenim aquest memorial de la Pau, aquí enmig del passeig marítim, que moltes vegades passem per sobre o passem pel costat i no som conscients del que representa. I jo en aquesta prèvia de lectura del manifest vull comentar dues coses que em semblen importants. Per una banda, tenir coneixement de que tenim la creença de que es pot lluitar contra el fanatisme, que tenim confiança en els cossos de seguretat, que també tenim el record de les coses que no ens agraden i que van passar i que les han tindre presents per preveure el que pugui passar en el futur i estar preparats. En aquest sentit, les meves primeres paraules de record també a persones que no hi són. En aquell moment va perdre la vida l'Anna Maria Suárez, una visitant, una turista, que gairebé era cambrilenca d'adopció, perquè tenien un pis des de feia molt temps a Cambrils i els visitava cada estiu i mes, i evidentment va perdre la vida i va deixar aquesta mancança tan profunda en el seu marit, el Roque Oriol. El Roque en aquests moments està en la residència, a Saragossa no ens ha pogut acompanyar, però tots els altres anys sí que hi ha sigut i evidentment volem tindre aquest recordatori. S'ha comentat el Josep Maria Rovira, que ens acompanya. El Josep Maria és una persona jubilada que passejava tranquil·la pel seu club nàutic, perquè és el seu club nàutic de sempre que ha estimat com a membre i com a cambrilenc d'adopció també, passant les seves vacances i va tindre la mala sort de patir aquests atemptats. Recordar a la Núria, al Rubén, recordar a l'Omar, que també s'hi ha afegit com a víctima, i molta gent que va tindre aquest síndrome posttraumàtic d'un fet tan important a banda d'aquesta pèrdua de la vida. D'altra banda, en segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament, i com que hi havia els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que cometessin la seva funció, que és la de mantenir l'ordre i l'estat democràtic i la pau i la justícia. Agrair a la tasca que fan sempre, i és per això que ens sentim còmodes i ens sentim en aquesta ciutat de Cambrils com una ciutat tranquil·la, malgrat tot, una ciutat de pau. Per això es diu el Memorial de la Pau. En definitiva, per una banda, el recordatori a les víctimes, que és el que toca avui, i també l'agraïment als cossos de seguretat en tots els seus nivells. Una vegada dit això, sí que toca llegir aquest manifest que faré jo mateix i que és en nom de tota la població de Cambrils. Avui, 9 anys després, Cambrils torna a recordar. Recordem aquella matinada el 18 d'agost de 2017 que ha quedat gravada per sempre més en la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. Una matinada en què la violència i la por van irrompre els nostres carrers i van trencar durant unes hores la tranquil·litat d'una ciutat que vivia una nit d'estiu plàcida. Hoy, nuestro primer pensamiento es una vez más para las víctimas, para las personas heridas, para sus familias y para todos aquellos que sufrieron directamente las consecuencias de estos hechos. Y también expresamos una vez más nuestro reconocimiento a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, a los servicios de salud y emergencias y a todas las personas que actuaron esa noche y los días siguientes con profesionalidad, valentía y humanidad. No podem ni volem oblidar el que va passar. Però la memòria ens ha de servir per honorar les víctimes, per atendre, per reafirmar els nostres valors i sobretot per impedir que l'odi pugui arrelar entre nosaltres. Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat. Esta és la resposta que Cambrils sigue dando 9 anys després. El dolor que sentimos es la palanca que activa nuestros sentimientos más nobles como el respeto por la diversidad, la comprensión, el diálogo entre personas que piensan diferente, la armonía y el deseo de vivir juntos por siempre más. Porque ninguna idea, ninguna creencia ni diferencia puede justificar jamás la violencia contra otro ser humano y la muerte. Al llarg de la historia, grans veus en defensa de la pau ens han recordat que l'odi no es venç amb més odi. Gandhi va fer de la no violència una forma transformadora, Martin Luther King va defensar la fraternitat i la igualtat davant de la discriminació i John Lennon, per esmentar uns exemples, va imaginar un món capaç de superar les fronteres que separen les persones. Tots tres ens van deixar un mateix missatge. La pau no és absència de violència. La pau és una manera de relacionar-nos, de respectar-nos i de construir plegats una societat millor. 9 anys després, recordem els fets des de la dignitat, la serenor i l'esperança. La recordem pensant en les víctimes i les seves famílies. I la recordem reafirmant la nostra confiança en la convivència, en la capacitat de les persones per entendre's més enllà del seu origen, la seva cultura, les seves creences o la seva manera de pensar. La victòria més gran és continuar vivint junts, lliures i sense por. Perquè Cambrils som una ciutat amable, oberta, acollidora, tolerant, pacífica i profundament pacifista, i ho volem seguir sent. Estem orgullosos de la nostra qualitat de vida, però encara més orgullosos de la qualitat humana de la nostra gent i dels nostres serveis. Avui, 18 d'agost, tornem a mirar enrere per recordar emocionats, però sobretot mirem endavant per reafirmar allò que som i allò que volem continuar sent. Cambrils serà sempre terra de convivència, de concòrdia, de respecte i de pau. Moltes gràcies.
3: Doncs fins aquí el discurs al Parlament de l'alcalde de Cambrils, que ha estat l'encarregat de llegir aquest manifest. Darrere seu, regidors del consistori, la subdelegada del govern i també representants de tots els cossos de seguretat que van participar en l'emergència. Acte purament institucional, molt poc públic. Bàsicament, la gent que s'ha trobat l'acte aquí i també ha volgut afegir-se. Ara l'ofrena floral i el minut de silenci.
0: Gràcies, en Ricard. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs així hem arribat a 11:15 del matí, primària de servei. Cop d'ull a aquesta hora la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ja amb algunes retencions molt localitzades, a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, també a la mateixa Jonquera en sentit sud, en direcció Barcelona, la C-63 a Lloret de Mar, en direcció a la costa, autopista del Maresme, la C-32, al tram final a Tordera, en sentit nord, per enllaçar amb la G-600, direcció Blanes, Nacional 340, Creixell, direcció Tarragona, i per obres, algunes aturades a l'autovia 2, Esparreguera, direcció Barcelona, l'autopista del Garraf, la C-32, entre Viladecans i Sant Boi, en sentit nord i Ronda a Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
17: Avui continuem parlant d'aquest cel variable, amb més intervals en núvols en alguns punts de les comarques gironines, de Barcelona, amb sol en conjunt a la major part del país, un dia de calor, un dia amb màximes que tornaran a arribar fins als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. No descartaríem que es pogués arribar fins i tot en els 40, en algun punt molt localitzat. Amb una tarda també de sol, però amb nuvolades que podrien donar alguna gotellada, potser a l'interior de les comarques gironines, esporàdicament també en d'altres punts de muntanya de la resta del país. De cara a demà, serà un dimecres en general assolellat, amb alguns intervals en núvols a la Costa Daurada, primeres hores del matí, amb alguna boirina, algun banc de boira. A la tarda creixeran nuvolades a les comarques de Ponent, acabaran donant algun ruixat més probable cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, esporàdicament també en d'altres punts del Pirineu o de les comarques interiors. Dijous serà un dia més variable, un dia amb sol, però també amb aquestes nuvolades a la costa, que poden ser en alguns moments abundants, i a la tarda no descartaríem alguna gotellada al Pirineu o a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. La tendència, però, de cara a divendres, dissabte, diumenge, és que augmenti la inestabilitat amb ruixats, amb tronades que podrien ser intenses a finals de setmana i, sobretot, amb l'arribada d'aquesta situació d'inestabilitat, amb una davallada de les temperatures que portarà l'ambient a ser més normal per l'època de l'any de cara a dissabte i diumenge.
1: Tresca Info.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si a aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
0: A aquesta hora, l'excap de gabinet de Pedro Sánchez està citat a l'Audiència Nacional Espanyola pel cas Ley de Juan Manuel Serrano i ha d'anar a verificar la còpia del seu telèfon. Està imputat com a col·laborador de la suposada trama del PSOE per boicotejar causes judicials contra el president espanyol. Madrid, Paula Brujats.
22: És agost, és més inhàbil als tribunals, però el jutge Santiago Pedraza ha citat Juan Manuel Serrano aquest matí. Han de comprovar si la còpia que la policia va fer del seu telèfon és correcta i si no l'hauran de repetir. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez i també expresident de Correus denuncia que la policia li va clonar el mòbil quan ni tan sols estava imputat. Ara sí, que ho està en el cas Leire, els investigadors el situen com una peça clau de la suposada trama dirigida per l'exmilitant socialista per fer descarrilar investigacions judicials causes obertes contra els socialistes. Avui és un tràmit tècnic, Serrano no ha de declarar, però els seus xats i les seves converses són clau, segons la policia, per demostrar que la trama treballava les ordres de Pedro Sánchez per anar contra jutges, fiscals i policies, i també que Serrano i Leire Díaz van maniobrar des de Correus i des de la CEPI per apanyar contractes públics i embutxacar-se comissions.
0: Gràcies, Paula. La companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives pels menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Meta ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnologia i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui cridat durant el judici a prestar declaració. El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al BOC del BCA, 5 experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions. I no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant, de fet, l'estabilitat financera de la zona euro.
1: 3CAT Info.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta que és recurrent. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar o no? Els festius que cauen en diumenge ja es canvien, generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Al maig, l'Audiència Nacional Espanyola va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
0: Els advocats laboralistes coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual. Canviem de qüestió. Llei de l'operatiu policial desplegat arran dels aldarulls el cap de setmana va fer ahir a la nit 7 detencions més que s'esgumen a les 5 dels dies anteriors. El punt àlgid va ser dissabte amb una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats. Ahir hi va haver corredisses, però sense incidents rellevants. Lleida, està la Bosoms.
4: Recordem que l'origen del conflicte és el malestar de la comunitat pakistanesa pels robatoris i agressions que asseguren que pateixen per part de grups de joves, la majoria menors, que es concentren al voltant del Parc de les Vies. Ahir al vespre, un centenar de membres d'aquesta comunitat es van manifestar contra aquesta situació d'inseguretat enmig d'un gran desplegament policial. Segons els Mossos, la majoria es van dispersar, però en van quedar una vintena que van protagonitzar corredisses pels carrers dels voltants del parc, sobretot al barri del Clot, i finalment en van detenir 7 per desordres públics i desobediència. Els agents van trobar bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Alguns els havien llançat al carrer i altres els portaven a sobre. També es van recollir dues denúncies de menors per agressions de poca rellevància. Fonts de la policia indiquen que ara un dels objectius és poder tenir interlocutors de la comunitat pakistanesa, perquè és un col·lectiu que pràcticament no denuncia i, per tant, no tenien constància que fossin víctimes.

0: ser obertament homosexual. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, defensava la importància de recuperar les seves restes.
1: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo, que són 115.000 cadàveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco.
0: Per a Gibson, a més, la rellevància de la seva obra és universal.
1: Toda la obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él era realmente el Shakespeare español, y lo matan y saben lo que hacen.
0: Les seves obres de teatre continuen atrapant el públic i els creadors, tant de teatre com de cinema. La companyia La Perla 29, per exemple, prepara la representació de la Casa de Bernard Alba per l'any que ve, i al setembre s'estrenarà la pel·lícula La Bola Negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada.
2: Fins a 11:15, ara tota la informació esportiva.
3: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix Rodri com a nou jugador. El club blaugrana treballa amb la idea de fer aquesta presentació cap a la 1:00 PM. El migcampista madrileny ha de passar aquest matí la revisió mèdica abans de firmar el seu nou contracte. Barça i Manchester City han d'acabar de tancar totes les gestions per poder ja fer oficial aquest traspàs del jugador, que serà blaugrana les 4 pròximes temporades. Rodri va aterrar ahir al vespre a Barcelona amb ganes de guanyar-ho tot.
5: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: Rodrigo Hernández Cascante té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat, entre altres títols, 4 lligues i una Champions. Va ser pilotador el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial, que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16 del Barça, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 7 que tenia Ferran Torres. També s'incorpora avui al Barça lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà Barça amb l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. A la segona divisió de futbol, empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. En el retorn a la categoria, els vallesans van aconseguir un meritori punt d'un camí històric, al Molinón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona bona actuació del porter Diego Fuoli, que va mantenir la porteria a 0. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, veu l'equip força bé.
6: La meva confiança en aquest projecte és total, perquè sento que anem donant passes endavant, encara ens queda molt per construir, però com som ambiciosos i inconformistes, doncs cada dia anem donant passes endavant. Com dic, crec que el més important és que això passi de manera sostinguda durant la temporada.
4: Per cert, el nord-americà Nico Giocaccini va debutar ahir just hores després d'incorporar-se al Sabadell. També a segona, el Girona presenta aquest migdia a la 1, migcampista Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada. Hernández té 21 anys i també va jugar al Barça. També ahir a primera, Deportivo i Elx van empatar 1 a Riazor, i a segona, victòria de l'Almeria 3-0 contra l'Eldenc.
3: Trescatinfo.
4: Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2:00 PM contra Austràlia. Marc Requesens, jugador de l'equip espanyol.
7: Un rival fort on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt, molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
4: La selecció espanyola femenina, també amb majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica, i amb vela, vuitena medalla mundial per al regatista

0: de 4,70, Jordi Xammà. Acompanyat de la balear Marta Cardona, Xammà va guanyar el bronze al Mundial de Vela del Japó. En parlava el programa Tot Costa, Catalunya Ràdio.
1: La veritat és que sí, la veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial. Òbviament volíem guanyar, però crec que és algo també que s'ha de valorar.
0: Aquesta tarda, 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. Ho podreu veure a Esport 3.
2: Dos quarts d'11 del matí, notícies destacades a aquesta hora. Cambrils, al Baix Camp, celebra l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde s'ha mostrat convençut que es pot lluitar contra el fanatisme i ha donat les gràcies a tots els professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. També ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units el judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. I la policia espanyola xifren gairebé 2.200 als migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. Pedro Sánchez prepara l'habilitació, baix al seu govern, de 1.500 places per acollir els migrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. De tot això us hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que les dues noves oficines d'atenció a la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda. I el poble de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant uns més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. En esports, Montse, un nom propi, el de Rodri.
0: Sí, el Barça treballa amb la idea de presentar Rodri com a nou jugador a la una del migdia. Aquest matí ha de passar la revisió mèdica. També incorporen Cancelo i empat a zero del Sabadell en el retorn a segona al camp de l'Sporting de Gijón.
2: I el temps, temperatura alta i calor intensa, ponent i Terres de l'Ebre amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país. Dos quarts d'onze i dos minuts, tornem cap a Cambrils, al Baix Camp, on se celebra l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Hem sentit fa una estona l'alcalde fent unes reflexions i llegint un manifest. Tornem cap allà, Unitat Mòbil, Ricard Buigues, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Final d'aquest acte a Cambrils, a la plaça de la Pau, un acte auster, com ha dit el mateix alcalde Oliver Klein, que ha estat l'encarregat de llegir aquest manifest. Ha dit que Cambrils ha tornat avui a recordar una nit que està gravada en la ment de tots. Klein ha afegit també que tenen el deure de no oblidar per les víctimes i per demostrar que la radicalització no té cabuda a Cambrils.
4: No podem ni volem oblidar el que va passar, però la memòria ens ha de servir per honorar les víctimes, per atendre, per reafirmar els nostres valors i sobretot per impedir que l'odi pugui arrelar entre nosaltres. Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure molt alt de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat.
3: L'acte ha acabat amb una ofrena floral, amb roses blanques, al monument de la Pau i també un minut de silenci que s'ha trencat amb un aplaudiment. A Cambrils, una dona de 67 anys va morir en l'atac terrorista i 6 més van quedar ferides. Alguna d'elles estaven avui aquí en aquest acte. Els Mossos d'Esquadra van aconseguir abatre 5 terroristes que formaven part del mateix grup que va atemptar la Rambla de Barcelona.
2: Ricard Buigues, gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
5: 3CAT Info.
2: La companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Meta ha refutat les acusacions que qualifiquen d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i també altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui cridat a declarar durant el judici. Meta arriba al judici després d'acumular diverses derrotes judicials. Un tribunal dels Estats Units va condemnar l'empresa a pagar 577 milions de dòlars a principis de mes per un fons de reparació de la salut mental de joves i adolescents, que la justícia ha conclòs que queda perjudicada per la manera d'operar de les seves xarxes socials. Al març, un tribunal de Los Angeles va ordenar a Meta i Google pagar 6 milions de dòlars a una noia de 20 anys que va demandar les companyies per negligència i addicció a les xarxes socials durant la seva adolescència. Canviem de qüestió, fixem de nou la mirada a Ceuta. La policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de la ciutat autònoma 2.168 migrants menors d'edat que van entrar a la ciutat autònoma Ceuta durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Dades que ha facilitat el cos policial, mentre que el govern espanyol continua sense donar xifres de quantes persones procedents del Marroc queden a Ceuta, que el PP xifra en unes 10.000. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, s'ha limitat a explicar que cada dia es reparteixen 4.000 lots de menjar i ha carregat contra els populars. Els acusa de torpedinar des de Madrid la col·laboració amb la comunitat de Ceuta. Són declaracions a la cadena SER.
6: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible.
2: Són quatre els espais que s'estan habilitant per acollir 1.500 persones que s'ampliaran, segons la ministra, per allotjar-ne més. Es podria arribar a habilitar 4.000 places en total. I ha recordat que Espanya ha demanat fons europeus per finançar l'assistència dels migrants. Almenys 10 persones han mort i 8 més han quedat ferides a la regió ucraïnesa de Kharkiv, al nord-est del país, per un atac rus, segons ha anunciat el seu governador. L'agressió amb míssils ha afectat una desena d'edificis, una cafeteria, una oficina de correus, una botiga i 7 cotxes. Per part d'Ucraïna, aquesta matinada s'han llançat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònics Wilberries a prop de la capital. També hi ha hagut destrosses materials en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica i almenys 3 persones han quedat ferides. Mentrestant, Benjamin Netanyahu s'enroca i insisteix que Israel no es retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar a la delegació de Washington amb qui es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, que és el gendre de Donald Trump. L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint, ho ha dit en declaracions a Fox News.
7: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
2: En un altre indret, Donald Trump amenaça de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país àrab posa trobes a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van donar per arribar a un acord de pau definitiu després de la firma del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Des de Teheran proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. Doncs bé, tot plegat va ser factura Donald Trump. Els conflictes internacionals enfonsen la seva popularitat fins als nivells, de fet, més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada 3 ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president. Això són 2 punts menys que el 35% de suport que tenia en l'anterior sondeig, el del mes de juliol. 3CAT Info. 3CAT Info. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·licitant ho vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Sentim Albert Dalmau, que és el conseller de la presidència.
8: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
2: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil, on hi ha més demanda, i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Mentrestant, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de ja fa setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer i que això dificulta molt qualsevol tràmit. La Seu, Joaquim Albalate.
9: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit, i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
10: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
9: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fonts de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
2: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o bé empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
11: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
2: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. L'últim balanç oficial eleva més de 6.400 el nombre de morts en el doble terratrèmol de Veneçuela. Són concretament 6.438 víctimes, 137 més que en el balanç anterior. Segons les xifres oficials, els hospitals de la zona també han atès més de 86.000 persones després de la catàstrofe. L'executiu veneçolà no aporta dades sobre la quantitat de persones que continuen desaparegudes, tot i que diverses iniciatives ciutadanes per buscar-los apunten a més de 40.000. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable, ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
12: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
2: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa dels milers de veïns evacuats de 19 municipis. A tot això, ja es va fer un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés mentre participava a les tasques d'extinció.
5: 3CAT Info.

0: El Roque Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell al Baix Empordà i ha anunciat que ho farà acompanyat d'un artista convidat. Es tracta de Manolo García. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
1: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de L'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, 30 UFAM, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Brian Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.
0: 3:15 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment es manté la circulació amb retencions puntuals. N'hi ha a la C33 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord per enllaçar amb l'AP7 en direcció Girona. També algunes aturades provocades per obres a diversos punts. N'hi ha a l'autovia 2 Esparreguera direcció Barcelona, a l'autopista del Garraf la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord i a Barcelona la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, també a causa de treballs a la calçada. En sentit contrari hi ha una petita retenció molt puntual a l'altura de Vallcarca. Al nord del país, aturats a la Nacional 2, a la zona fronterera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord d'entrada a França. També a la mateixa Nacional 2, a l'altura del nucli de la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona. I també pel que fa a les carreteres dels voltants de la costa, aturats a la Nacional 340, a Creixell, direcció Tarragona, l'autopista del Maresme, a la C32, a Tordera, en sentit nord, o la C63, a Lloret de Mar en direcció a la costa. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
3: Avui un altre dia de calor, amb alguns intervals en núvols a la façana litoral, nuvolades també durant la tarda que afectaran àrees del Pirineu, possibilitat d'alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda vespre, també podria haver-hi alguna gotellada en d'altres indrets de muntanya de la resta del país. Però avui torna a ser un dia de calor, amb màximes que tornaran a arribar als 38-39 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, esporàdicament fins i tot es podria arribar fins als 40, i bona part del país tindrà valors de les màximes que estaran entre els 30 i els 35-36 graus. De cara a demà, serà un matí de sol, un matí també però amb intervals en núvols en punts de la Costa Daurada, amb algunes boirines que apareixeran també en punts de l'interior, i a la tarda creixeran nuvolades, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, fins i tot amb ruixats en aquesta zona, que esporàdicament podrien aparèixer també a la resta del Pirineu o en d'altres punts de les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. La temperatura demà serà fins i tot una miqueta més alta que la d'avui, vol dir que hi haurà més probabilitat de tornar a arribar als 40 o de superar-los en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre. Però això té tendència al canvi. A partir de dijous arriba una situació d'augment de la inestabilitat. Dijous serà un dia més variable, amb sol, però amb intervals en núvols al llarg del dia. No descartaríem alguna gotellada al Pirineu, a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb temperatura ja que quedarà una miqueta més baixa. Divendres, dissabte, diumenge, la situació d'inestabilitat s'accentuarà, els ruixats, les tempestes guanyaran terreny i podran aparèixer en qualsevol indret del país i, a més, podran ser localment fortes i acompanyades de calamars o pedra. Però és que, a més, amb aquesta situació d'inestabilitat, arribarà aire més fresquet que portarà un descens de la temperatura que les normalitzarà per l'època de l'any.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El poble de Viu de Llevat a l'Alta Ribagorça torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Ens ho explica des de Viu de Llevat a la Noelia Caselles.
5: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una elipsenoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
6: Un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla l'elipsenoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
5: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
6: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123. Per tant, efectivament, és la més antiga. I és una església que també, com les de la Vall de Boí, com Sant Clement, Santa Maria i la resta, doncs que és fruit de l'activitat dels senyors d'Erill, d'Erill Castell.
5: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí tenia ja gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora el va posar en mans del bisbat i es conserva al Museu de Lleida. Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la festa major de Viu de Llevata, s'ha tornat al poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
7: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsenoteca, que és la primera rèplica d'un que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
5: La rèplica exacta l'ha fet el Museu de Lleida a través d'una empresa especialitzada. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església, desconeguda per a molts.
4: Trescat Info.
8: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
8: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
9: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Gené.
10: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la baliana, en el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va haver manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
9: Gené va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir dues de les tres fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. Dos sotscampionats de Lliga amb el Manresa, primer, i la Copa d'Europa amb el Barcelona, ja amb Gené al costat, després. El waterpolista manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiarte va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
11: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere, amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
9: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
12: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
9: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
13: Continuava sent el que estigava primer sent el de parar per entrenar. Només amb una mirada els companys i els seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no feia com a professional, sinó com entenia a l'esport.
9: A inicis dels 90, Estiarte buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a Atlanta i ja amb Joan Gené a la banqueta es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
14: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mal encara, eh? Però, hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan maco.
9: Després de dos conats de retirada, després dels Jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6ens Jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
14: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que s'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i havia el meu germà i tal i qual.
9: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiarte per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiarte se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
15: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
16: Ronaldo Gassís Moreira.
8: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
0: I ara l'actualitat esportiva.
4: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
17: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix Rodri com a nou jugador. El club treballa amb la idea que la presentació pugui ser cap a la una del migdia. El migcampista madrileny passa aquest matí la revisió mèdica abans de firmar el seu nou contracte. Barça i Manchester City han de tancar totes les gestions per poder fer oficial el traspàs del jugador, que serà blaugrana les quatre pròximes temporades. I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar ahir al vespre a Barcelona.
18: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
17: Rodrigo Hernández Cascante té 30 anys. És un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Fermín López deixa lliure el dorsal 16 del Barça, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 7, que tenia Ferran Torres. També s'incorpora al Barça lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
17: A la segona divisió de futbol, empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. I en el retorn a la categoria, els arlequinats van aconseguir un meritori punt d'un camp històric, el Molinón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 i a la segona part, bona actuació del porter Diego Fuoli, que va mantenir la porteria a 0. Edgar González, jugador del Sabadell.
19: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, un camp amb molta història, ja gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar-los a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
17: Per cert, el nord-americà Nico Giocaccini va debutar i just hores després d'incorporar-se a l'equip arlequinat. També a segona, el Girona presenta aquest migdia a la una el migcampista Unai Hernández, que arriba cedit per l'Al Ittihad saudita per aquesta temporada. Hernández, de 21 anys, també va jugar al Barça. També ahir a primera, el Deportivo va empatar amb l'Elche 1 a Riazor i a segona victòria a l'Almeria 3-0 contra l'Aldenc.
4: 3Cat Info.
17: Al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les dues del migdia contra Austràlia. Marc Requesens, jugador de l'equip espanyol.
20: Jo crec que serà molt important tenir molt la bola, tenir sempre controlat l'estructura defensiva i jo crec que no cometre errors tontos que ens puguin perjudicar, jo crec que seran les claus del partit.
17: La selecció espanyola femenina, també amb majoria catalana, jugarà a quarts de nou del vespre contra Bèlgica. En bàsquet, el Lleida ha arribat a un acord per incorporar el jugador Aurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys. El jugador començarà la pretemporada amb l'equip i, si tot va bé, continuarà fins al juny de 2027. La temporada passada, Majauskas va vestir la samarreta del Neptunes a la primera divisió de Lituània i també ha jugat a Islàndia, Ucraïna i Anglaterra, entre altres països. Avui torna a la feina el Kitsanes Manresa de bàsquet amb els primers entrenaments i el fins ara jugador del Barça, el bas argentí Nicola Provitola, parla del seu retorn a Badalona.
21: Muy contento, ¿no?, de poder estar acá, de volver a un lugar en el que, bueno, me siento muy querido, muy cómodo, en el que pasé momentos increíbles de...
4: Trescat Info.

0: Són les 11. Bon dia, us informa Òscar Callau. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha homenatjat les víctimes i els cossos de seguretat que van actuar en l'emergència i ha fet una crida a la pau, al respecte i la convivència. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssils. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària, diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes des de fa temps. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i ser obertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça treballa amb la idea de presentar Rodri com a nou jugador aquest migdia cap a la una. El migcampista madrileny passa aquest matí la revisió mèdica i firmarà per 4 temporades. També s'incorpora al Barça Joao Cancelo. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. En el retorn a la categoria, els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 del migdia i el femení Espanya-Bèlgica a 8:45 del vespre.
0: I el temps, temperatura alta i calor intensa, ponent i les Terres de l'Ebre amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 3 minuts de les 11, el Ministeri de l'Interior eleva 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. En concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. El govern espanyol, però, continua sense donar xifres de quantes persones en total procedents del Marroc queden a la ciutat autònoma, que el PP xifra en unes 10.000. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, s'ha limitat a explicar que cada dia reparteixen 4.000 lots de menjar i ha carregat contra els populars. Els acusa de torpedinar des de Madrid la col·laboració amb la comunitat de Ceuta. Són declaracions que ha fet a la cadena SER.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado ni de indudablemente colaborar.
0: Des del PP, en canvi, Cuca Gamarra, que ha anat a Ceuta per reunir-se amb el president autonòmic, respon que no volen tensar res, sinó que es busquin solucions per al retorn dels immigrants al Marroc. N'ha parlat a Telecinco.
4: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: Mentrestant, s'estan habilitant 4 espais per acollir de manera imminent 1.500 persones que s'ampliaran, segons la ministra, per allotjar-ne més. I ha recordat que Espanya ha demanat fons europeus per finançar l'assistència als migrants. Sobre el terreny, part de la població de Ceutat desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat. Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint. Enviat especial a Ceuta, Àlex Gerald Robert.
5: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. La presència de milers d'immigrants deambulant pels carrers i ocupant diverses platges no els transmet seguretat.
6: Ya me han quitado bastante porque muchas tardes nos gusta dar un paseíto, tomarnos algo, pero ya eso no da porque una vive en una punta, otra vive en otra y tengo que subir toda la calle relandando. Me da un poco de yuyu.
7: Quedarnos sin feria, quedarnos sin playa, sin monte. No poder disfrutar de los ocios que hay aquí en Ceuta, que son muy bonitos.
8: Yo tengo una niña de 20 años y no puede salir, si va para acompañar de su padre.
5: A més, els comerciants de Ceuta asseguren que 19 dies després de l'inici de la crisi, els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista, i la Mar Botiguera.
9: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
10: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
5: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se.
11: Asilo, asilo, asilo, asilo, asilo.
5: A la platja del Trampolín les protestes ja són diàries i fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam. Asseguren que prefereixen morir abans que tornar als seus països d'origen.
12: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
13: Marroc, no trabajo nada. L'agua.
14: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
5: Una situació que contrasta amb la de la frontera, on aquests últims dies no hi ha hagut més incidents.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cambrils al Baix Camp ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Unitat mòbil de 3Cat Info a Cambrils. Ricard Buigas, amb suport tècnic de Xavier Espelt.
15: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
16: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
15: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre un atac que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
17: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso el cap al tal, no recordo ni el dels dies abans.
15: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional l'ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
0: Les 11 del matí i gairebé 9 minuts, almenys 10 persones han mort i una quinzena més han quedat ferides a la regió ucraïnesa de Kharkiv, al nord-est del país, per un atac rus. Segons ha anunciat el governador de la zona, l'agressió amb míssils ha afectat una desena d'edificis, una cafeteria, una oficina de correus, una botiga i 7 cotxes. Per part d'Ucraïna, aquesta matinada s'han llançat 620 drons contra Moscou i la seva regió, en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wildberries, a prop de la capital. També hi ha hagut destrosses materials en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica, i almenys 3 persones han resultat ferides. I a tot això, Rússia ha castigat el número 2 del principal partit pacifista, Yabloko, amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto aquesta formació per les properes eleccions legislatives. Moscou, Cristina Solías.
18: El delicte del vicepresident de Yablokal, Lev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
19: Han exclòs Yablokal de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
18: Yablokal s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
20: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
21: Però si aquesta hora la platja està buida.
20: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
21: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
20: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: Val més que en busquem un altre.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. La companyia ha refutat les acusacions que ha qualificat d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui cridat durant el judici a declarar. Canviem d'escenari. A Lleida, l'operatiu policial desplegat arran dels aldarulls del cap de setmana va fer ahir a la nit 7 detencions més, que se sumen a les 5 dels dies anteriors. El punt àlgid va ser dissabte amb una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats. Lleida, Estela Busoms.
24: Recordem que l'origen del conflicte és el malestar de la comunitat pakistanesa pels robatoris i agressions que asseguren que pateixen per part de grups de joves, la majoria menors, que es concentren al voltant del Parc de les Vies. Ahir al vespre, un centenar de membres d'aquesta comunitat es van manifestar contra aquesta situació d'inseguretat enmig d'un gran desplegament policial. Segons els Mossos, la majoria es van dispersar, però en van quedar una vintena que van protagonitzar corredisses pels carrers dels voltants del parc, sobretot al barri del Clot, i finalment en van detenir 7 per desordres públics i desobediència. Els agents van trobar bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Alguns els havien llançat al carrer i altres els portaven a sobre. També es van recollir dues denúncies de menors per agressions de poca rellevància. Fonts de la policia indiquen que ara un dels objectius és poder tenir interlocutors de la comunitat pakistanesa perquè és un col·lectiu que pràcticament no denuncia i, per tant, no tenien constància que fossin víctimes de delictes continuats. De moment, el dispositiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana es mantindrà per intentar evitar més incidents.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, a Alfacar. Marc Ruiz.
25: Silencio.
26: Federico García Lorca va ser un dels autors més importants de la generació del 27. Va escriure poemaris tan coneguts com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba, considerades cims del teatre espanyol. El 18 d'agost de 1936, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio defensava la importància de recuperar les seves restes.
27: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo, que són 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco.
26: Per a Gibson, a més, la rellevància de la seva obra és universal.
27: Toda obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él, era realmente el Shakespeare español, y lo matan y saben lo que hacen.
26: Les seves obres de teatre continuen atrapant el públic i els creadors, tant de teatre com de cinema. La companyia La Perla 29, per exemple, prepara la representació de la Casa de Bernard Alba per l'any que ve, i al setembre s'estrenarà la pel·lícula La Bola Negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada.
0: Amb aquesta informació hem arribat a un quart de 12. El temps i el trànsit a l'àrea de servei de Trescat Info. L'equip viari l'encapçala Mariluz García. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè la circulació de trens es troba interrompuda entre Vilanova i Sitges a causa de l'atropellament d'una persona en un punt de pas no autoritzat. A la resta del recorregut, l'R2 Sud circula amb dos trens per hora i sentit, mentre que els trens regionals del Corredor Sud tenen retards de més de 30 minuts de mitjana. Equips d'emergències estan desallotjant els passatgers del tren afectat a través de passarel·les cap a un altre comboi situat en paral·lel. D'altra banda, hi ha hagut un robatori de cable que afecta la senyalització automàtica entre Juneda i Puigverd de Lleida, cosa que provoca retards als trens que circulen entre Lleida i Sant Vicenç de Calders. Pel que fa a les carreteres, es mantenen les aturades a l'N2 a la frontera del Portús a la Jonquera, d'entrada a França, i també a l'altura de la Jonquera en direcció Barcelona-Girona. També aturats a la C63 a Lloret de Mar cap a la costa, a l'autopista del Maresme, a la C32 a Tordera en sentit nord, a Nacional 340 a l'altura de Creixell en direcció Tarragona, i a l'àrea de Barcelona, la C33, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit en nord, en direcció Girona. Per obres, aturats a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32, entre Viladecans i Sant Boi, en sentit nord, i a Barcelona, la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha un carril tallat a banda i banda de la Ronda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió l'ha preparat Tomàs Molina.
3: Avui continuem parlant d'aquest cel variable, amb més intervals en núvols en alguns punts de les comarques gironines, de Barcelona, amb sol en conjunt a la major part del país, un dia de calor, un dia amb màximes que tornaran a arribar fins als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. No descartaríem que es pogués arribar fins i tot als 40, en algun punt molt localitzat. Amb una tarda també de sol, però amb nuvolades, que podrien donar alguna gotellada, potser a l'interior de les comarques gironines, esporàdicament també en d'altres punts de muntanya de la resta del país. De cara a demà, serà un dimecres en general assolellat, amb alguns intervals en núvols a la Costa Daurada, primeres hores del matí, amb alguna boirina, algun banc de boira. A la tarda creixeran nuvolades a les comarques de Ponent, acabaran donant algun ruixat més probable cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, esporàdicament també en d'altres punts del Pirineu o de les comarques interiors. Dijous serà un dia més variable, un dia amb sol, però també amb aquestes nuvolades a la costa, que poden ser en alguns moments abundants, i a la tarda no descartaríem alguna gotellada al Pirineu o a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. La tendència, però, de cara a divendres, dissabte, diumenge, és que augmenti la inestabilitat amb ruixats, amb tronades, que podrien ser intenses a finals de setmana, i sobretot amb l'arribada d'aquesta situació d'inestabilitat, amb una davallada de les temperatures que portarà l'ambient a ser més normal per l'època de l'any de cara a dissabte i diumenge.
1: Trescat Info.
0: Parlem ara dels dies festius que coincideixen en un dia de descans, perquè a la gent li surt el dubte de si ens l'han de tornar. És una pregunta que es va fer molta gent en concret el passat dissabte 15 d'agost, i és que els festius, que cauen en diumenge, ja es canvien generalment els dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
4: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
6: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. S'ha de demanar que sigui extensible a tothom. Dos sentències de l'Audiència Nacional, de la Sala Social, i una sentència del Suprem i una sentència d'un tribunal superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
4: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
7: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
4: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any el 15 d'agost hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara passen 5 minuts i mig d'un quart de 12. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·licita no vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
8: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Informació ara política. El cas Leire reapareix en ple agost i l'Audiència Nacional ha citat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano ja és davant del jutge per verificar la còpia que la policia li va fer del telèfon. L'assenyalen com a peça clau de la suposada trama del PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
9: És agost, és més inhàbil als tribunals, però el jutge Santiago Pedraza ha citat Juan Manuel Serrano aquest matí i han de comprovar si la còpia que la policia va fer del seu telèfon és correcta i si no l'hauran de repetir. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez i també expresident de Correus denuncia que la policia li va clonar el mòbil quan ni tan sols estava imputat. Ara sí, que ho està en el cas Leire, els investigadors el situen com una peça clau de la suposada trama dirigida per l'exmilitant socialista per fer descarrilar investigacions judicials obertes contra els socialistes. Avui és un tràmit tècnic. Serrano no ha de declarar, però els seus xats i les seves converses són clau, segons la policia, per demostrar que la trama treballava a les ordres de Pedro Sánchez per anar contra jutges, fiscals i policies, i també que Serrano i Leire Díaz van maniobrar des de Correus i des de la CEPI per apanyar contractes públics i embutxacar-se comissions.
0: Un quart i mig de 12, nou terratrèmol a Granada i a la seva àrea metropolitana que la població ha pogut sentir. Ha estat d'una magnitud de 4,6, la més intensa des del començament de l'episodi 6 de divendres passat amb epicentre a Alendín. Es tracta d'un mesurament provisional. El moviment sísmic d'aquest dimarts s'ha notat també en altres punts d'Andalusia, com ara la província d'Almeria. El terratrèmol de la matinada de divendres a dissabte va causar desperfectes en alguns edificis, però cap víctima. El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les 7 magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, 5 experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions. I no només els petits inversors, les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i

0: Els esports.
1: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix en Rodri com a nou jugador. El migcampista madrileny passa aquesta hora la revisió mèdica abans de firmar el seu nou contracte. Barça i Manchester City han de tancar totes les gestions per poder fer oficial el traspàs del jugador que serà blaugrana per les pròximes 4 temporades. I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar i al vespre a Barcelona.
3: Jugar en Barcelona para mí es un... Es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: Rodrigo Hernández Cascante té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va proclamar-se campió de l'Eurocopa. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri. El migcampista andalús durà ara el dorsal 16, que tenia Ferran Torres al Barça. També s'incorpora com a blaugrana i també està passant ara mateix la revisió mèdica al lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita, un Cancelo que va estar cedit la temporada passada amb el Barça. I Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà Barça amb l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. A la segona divisió de futbol, empat a 0 del Sabadell i al camp de l'Sporting de Gijón era el retorn a la categoria dels arlequinats, que van aconseguir un meritori punt d'un camp històric com el Molinón. Rahmani va fallar un penal a minut 12 i a la segona part bona actuació del porter Diego Foli, que va mantenir la porteria a 0. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, admet certa frustració pel resultat final.
4: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
2: Per cert, el nord-americà Nico Giocaccini va debutar ahir just hores després d'incorporar-se a l'equip arlequinat. També a segona, el Girona presenta aquest migdia a la una el migcampista Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada. Hernández té 21 anys i també va jugar al Barça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial d'Hoquei Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 del migdia contra Austràlia. Marc Requesens és jugador de l'equip espanyol.
5: Jo crec que serà molt important tenir molt la bola, tenir sempre controlat l'estructura defensiva i jo crec que no cometre errors tontos que ens puguin perjudicar, jo crec que seran les claus del partit.
2: La selecció espanyola femenina, també amb majoria catalana, jugarà a 8:15 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
6: Ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents, per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola, però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió, per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió, ens aniran a apretar dalt, segur, estic convençuda.
2: En bàsquet, el Lleida ha arribat a un acord per incorporar a Urimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys. El jugador començarà la pretemporada amb l'equip i, si tot va bé, continuarà amb l'Ilerna Lleida fins a final de temporada. Ve del Neptunes, de la primera divisió de Lituània. Encara en bàsquet, avui torna a la feina el Kitsanas Manresa amb els primers entrenaments, i el Barça, Kusei Kilic, és el nou responsable de scouting, que s'encarregarà de buscar nous jugadors. El turc, de 26 anys, ha passat per clubs europeus com el Fenerbahçe, el Zenit de Sant Petersburg o al Dubai. I aquesta tarda es disputa el torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric. Josep Morales, entrenador de l'equip.
7: Amb moltíssimes ganes de començar a jugar i especialment d'aquest partit, perquè al final és una mica la presentació davant de l'afició. Portem 2 setmanes molt bones, la gent està treballant molt bé i segur que ho podem fer gaudir l'afició.
2: I a les 8 del vespre, el Granollers masculí s'enfrontarà contra un altre equip suís, el Thun.

0: Bon dia, són 11:45. En aquests moments a 3Cat Info us saluda, us informa Òscar Callau. En aquest punt horari fem, com sempre, un repàs de les informacions més destacades d'aquest matí. La policia espanyola xifra en 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils ha celebrat aquest matí l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquella emergència. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, en un atac rus amb míssils. Les forces de Kiev, de la seva banda, han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. A partir d'ara us explicarem, per exemple, que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics perquè el municipi estigui preparat per més episodis de sequera i sigui autosuficient. De l'àmbit de la cultura, destacarem que el cineasta català Albert Serra rebrà el Far d'Honor del Festival de Cinema de Santander en la seva 10a edició. El certamen destaca la seva trajectòria, marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions. Els titulars d'esports els destaca la Montserrat.
1: El Barça vol presentar aquest migdia Rodri com a nou jugador. Ell mateix i Cancelo passen ara mateix la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte com a blaugranes.
0: I pel que fa al temps, tenim temperatura alta i calor intensa, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país. Ara passen 2:30 de 11:45. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. En concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. El govern espanyol, però, continua sense donar xifres de quantes persones en total procedents del Marroc queden a la ciutat autònoma, que el PP xifra en unes 10.000. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saif, s'ha limitat a explicar que cada dia reparteixen 4.000 lots de menjar i ha carregat contra els populars, els acusa de torpedinar des de Madrid la col·laboració amb la comunitat de Ceuta. Són declaracions a la SER.
2: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado ni de indudablemente colaborar.
0: Des del PP, Cuca Gamarra, que ha anat a Ceuta per reunir-se amb el president autonòmic, respon que no volen tensar res, sinó que es busquin solucions per al retorn dels immigrants al Marroc. N'ha parlat a Telecinco.
3: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: A tot això, Ceuta i Melilla han rellevat les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons xifres oficials, que no compten encara l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla n'hi han arribat prop de 550, quan fa un any n'hi van arribar 166. I anem ara cap a Cambrils, a la comarca del Baix Camp, que ha celebrat aquest matí l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquella emergència. De l'àmbit internacional, destaquem que almenys 10 persones han mort i una quinzena més han quedat ferides a la regió ucraïnesa de Kharkiv, al nord-est del país, per un atac rus, segons ha anunciat el seu governador. L'agressió amb míssils ha afectat una desena d'edificis, una cafeteria, una oficina de correus, una botiga i 7 cotxes. Per part d'Ucraïna, aquesta matinada s'han llançat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració. Entre les instal·lacions afectades hi ha, novament, un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wildberries a prop de la capital. 3CAT Info. Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca per la manca de pluges. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna perquè baixa poca aigua pels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: En el cas de Sarroqueta, hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: I al Baix Empordà, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble serà autosuficient i estarà preparat per més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
5: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
6: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
5: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
6: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
5: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: 12:15.
7: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
8: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
9: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
10: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat. Primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic.
9: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
11: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
12: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
13: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració. El vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia. i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
14: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
13: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
14: Some people like to say it's
15: molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
13: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
16: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
13: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
17: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
13: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruski Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
18: It's just the sheer beauty of it.
19: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
13: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
20: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
8: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.info.
0: De seguida connectarem amb l'equip viari, abans però un apunt relacionat amb l'automòbil, i és que el primer Ferrari totalment elèctric ha batut el rècord de preu en una subhasta. Un comprador anònim ha pagat 40 milions de dòlars, uns 34 milions d'euros, pel primer model del Ferrari Luce, sortit de la fàbrica de la marca italiana a Maranello. És un vehicle batejat simbòlicament com a Chassis Zero. Mai abans s'havien pagat tants diners per un vehicle nou en una licitació. Els diners de la subhasta es destinaran íntegrament a la Fundació Ferrari per finançar projectes educatius. Les primeres versions produïdes del Luce s'entregaran a finals d'any i costaran força menys, uns 550.000 euros. I ara sí, connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic perquè els trens de Rodalies circulen ara per via única entre Vilanova i la Geltrú i Sitges a causa de l'atropellament mortal d'una persona en un punt de pas no autoritzat. L'R2 Sud té dos trens per hora i sentit. Els trens regionals del Corredor Sud circulen amb retards de més de 30 minuts de mitjana. Equips d'emergències ja han desallotjat els passatgers del tren afectat a través de passarel·les cap a un altre comboi situat en paral·lel. D'altra banda, per un robatori de cable de la senyalització automàtica entre Juneda i Puigverd de Lleida, hi ha retards dels trens que circulen entre Lleida i Sant Vicenç de Calders. Pel que fa a les carreteres, trobem aturades a l'autopista C33 a Parets del Vallès, en direcció Girona, Nacional 2 a la zona fronterera al Pertús, a la Jonquera, d'entrada a França, també la mateixa Nacional 2 a la Jonquera, direcció Barcelona-Girona, la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa, l'autopista al Maresme, la C32 a Tordera, en sentit nord, a l'interior N260 a Puigcerdà en tots dos sentits, l'N340 al Vendrell i a Creixell en direcció Tarragona. I per obres, algunes aturades a l'autovia A2 Esparreguera en direcció Barcelona perquè hi ha un carril tallat. L'autopista al Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, també direcció Barcelona. I a la capital catalana, Ronda a Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs perquè hi ha tallat un carril a banda i banda de la Ronda. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
7: El temps.
0: La predicció meteorològica amb Tomàs Molina.
21: Avui un altre dia de calor, amb alguns intervals en núvols a la façana litoral, nuvolades també durant la tarda que afectaran àrees del Pirineu, possibilitat d'alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda vespre, també podria haver-hi alguna gotellada en d'altres indrets de muntanya de la resta del país, però avui torna a ser un dia de calor, amb màximes que tornaran a arribar als 38-39 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, esporàdicament fins i tot es podria arribar fins als 40, i bona part del país tindrà valors de les màximes que estaran entre els 30 i els 35-36 graus. De cara a demà, serà un matí de sol, un matí també però amb intervals en núvols en punts de la Costa Daurada, amb algunes boirines que apareixeran també en punts de l'interior, i a la tarda creixeran nuvolades, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, fins i tot amb ruixats en aquesta zona que esporàdicament podrien aparèixer també a la resta del Pirineu o en d'altres punts de les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. La temperatura demà serà fins i tot una miqueta més alta que la d'avui, vol dir que hi haurà més probabilitat de tornar a arribar als 40 o de superar-los en alguns punts de les comarques de Ponent o les Terres de l'Ebre. Però això té tendència al canvi. A partir de dijous arriba una situació d'augment de la inestabilitat. Dijous serà un dia més variable, amb sol, però amb intervals en núvols al llarg del dia. No descartaríem alguna gotellada al Pirineu, a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb temperatura ja que quedarà una miqueta més baixa. Divendres, dissabte, diumenge, la situació d'inestabilitat s'accentuarà, els ruixats, les tempestes guanyaran terreny i podran aparèixer en qualsevol indret del país i, a més, podran ser localment fortes i acompanyades de calamars o pedra. Però és que a més, amb aquesta situació d'inestabilitat, arribarà aire més fresquet que portarà un descens de la temperatura que les normalitzarà per l'època de l'any.

0: vida.
1: El veterà roquer Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, amb un artista convidat de luxe, Manolo García.
0: Aunque dejes de fumar.
1: Ens ho explica des de Girona, Núria Paraire.
2: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de L'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, 30 UFAM, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Bryan Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.

0: I en el món del cinema, la policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, de 36 anys, coneguda per les sèries Herois i Nashville.
1: I'm starting to wonder if I'm even human anymore.
0: Quan els serveis d'emergència van arribar diumenge a casa de Panettiere, la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. A començaments d'aquest any, l'actriu va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal. A més, el 2023, el seu germà va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
2: I love you, Mom. But...
0: I el Festival de Cinema de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta català Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que, des que va debutar amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons com La Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El poble de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. Ara se n'ha fet una reproducció que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Ens ho explica des de Viu de Llevat, Noelia Casellas.
4: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta, durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
5: Hi ha un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla la lipsanoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
4: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
5: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123. Per tant, efectivament, és la més antiga. I és una església que també, com les de la Vall de Boí, com Sant Climent, Santa Maria i la resta, doncs que és fruit de l'activitat dels senyors d'Erill, d'Erill Castell.
4: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí tenia ja gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora el va posar en mans del bisbat i es conserva al Museu de Lleida. Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la festa major de Viu de Llevat, s'ha tornat al poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
6: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsanoteca, que és la primera rèplica que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevat.
4: La rèplica exacta l'ha fet el Museu de Lleida a través d'una empresa especialitzada. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església, desconeguda per a molts.
0: I un parell de punts de la crònica de successos abans de donar pas als esports. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià. Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental. I a Valldemossa, a Mallorca, un turista estranger ha mort després que un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal que ha acabat a sobre d'un grup de persones que, justament, acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha tingut una crisi d'ansietat i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic.
3: Esports.
0: Fins al punt del migdia, amb companyia de Montse Raya. Bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça vol presentar aquest migdia a Rodri com a nou jugador. El migcampista madrileny passa a aquesta hora la revisió mèdica abans de firmar el seu nou contracte. Barça i Manchester City han de tancar totes les gestions per poder fer oficial el traspàs del jugador, que serà blaugrana les quatre pròximes temporades. I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar i al vespre a Barcelona.
8: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
7: Rodrigo Hernández Cascante té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Pep Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial, que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va proclamar-se campió de l'Eurocopa. Per cert, Fermín López deixa lliure el dorsal 16, que és el que porta habitualment Rodri, el migcampista andalús, durà ara el dorsal 7 que tenia Ferran Torres. En declaracions al diari Ara, Fermín es refereix al nou fitxatge del Barça, Rodri.
9: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món, i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
7: També passa aquesta hora la revisió mèdica al lateral Joao Cancelo, que arriba al Barça lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. I Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà Barça amb l'Al-Ahli egipci a les 8 del vespre. A la segona divisió de futbol, l'empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. En el retorn a la categoria, els arlequinats sumen un meritori punt d'un camp històric. El Molinón, Rahmani va fallar un penal a minut 12 de la primera part, i a la segona, bona actuació del porter Diego Fuoli, que va mantenir la porteria a 0. Edgar González, un dels nous fitxatges del Sabadell, ho analitza.
10: Hem tingut el penal, hem tingut ocasions bastant clares, i els hem limitat bastant a ells el seu joc. No, crec que ens hem trobat molt còmodes tots, en la pressió alta. Després, quan teníem pilota, hem proposat bastant també, i estem contents amb el punt. És un molt bon punt de partida, però crec que podíem haver tret inclús la victòria.
7: Per cert, el jugador italo-nord-americà Nico Giocaccini va debutar ahir, just hores després d'incorporar-se a l'equip arlequinat. El davanter de 26 anys juga amb la selecció dels Estats Units. També a Girona, també a segona, el Girona presenta aquest migdia a la una el migcampista Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada. Hernández té 21 anys i també havia jugat al Barça. També ahir a primera, el Deportivo i l'Elx van empatar una a Riazor, i a segona, victòria de la Maria 3-0 contra l'Aldenc.
3: 3CAT Info.
7: Al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les dues contra Austràlia. Marc Recasens, jugador de l'equip espanyol.
11: Un rival fort, on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
7: La selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. En bàsquet, el Lleida ha incorporat Aurimas Majauskas, l'epivot lituà de 33 anys, per aquesta pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'Ilerna Lleida fins a final de temporada. Majauskas ve del Neptunes, de la primera divisió de Lituània. Encara en bàsquet, avui torna a la feina al Manresa amb els primers entrenaments, i al Barça, Kusei Kilic és el nou responsable de scouting, qui s'encarregarà de buscar nous jugadors. El Tur, de 26 anys, ha passat per clubs com ara el Fenerbahçe, el Zenit o el Dubai. I aquesta tarda, torneig ciutat de Granollers d'handbol, a les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric. Josep Morales, entrenador de les Vallesanes.
12: Un equip que és de molt nivell, és el campió de Lliga Suïssa, un equip que jugarà la segona competició europea i sense dubte ens posarà molts problemes i ens servirà per veure una mica on estem. Veure...
7: I a les 8 del vespre el masculí jugarà contra el Thun Suís.
3: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina de tots els professionals que van actuar a l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Detinguts a Tomes més a Lleida, enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat durant el cap de setmana, hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren són víctimes des de fa temps. L'OMS manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta situació. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. També reclama reforçar la prevenció dels riscos, especialment entre els treballadors a l'aire lliure. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys el seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu vertament homosexual van ser motius suficients pels feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça vol presentar aquest migdia Rodri com a nou jugador. Tant el madrileny com Cancelo passen a aquesta hora la revisió mèdica prèvia a firmar com a nous fitxatges del Barça. A segona divisió, el Sabadell suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la categoria, empatant a 0. El Girona presenta a la 1 del migdia, migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 i el femení Espanya-Bèlgica a 8:15 del vespre.
0: Tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est, algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsa Cabra o el Pirineu més oriental, no es pot descartar del tot. El termòmetre tan amunt com ahir i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballen persones migrants a Ceuta, la xifra que hi ha a la ciutat autònoma de menors procedents del Marroc és el doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i rebin l'assistència que necessiten. María Jiménez, voluntària d'aquesta associació, ho ha explicat a Trescat Info.
4: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: I considera del tot insuficient que s'estiguin habilitant espais per allotjar 1.500 migrants quan les dades avalen que n'hi ha molts més. Mentrestant, continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el PP per la gestió de l'arribada massiva d'aquests immigrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid per buscar solucions amb el govern de la ciutat autònoma encapçalat pel popular Juan Jesús Vives. La ministra n'ha parlat a la cadena SER.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado ni de indudablemente colaborar.
0: Des del PP, Cuca Gamarra, que ha anat a Ceuta per reunir-se amb el president autonòmic, respon que no volen tensar res, sinó que es busquin solucions pel retorn dels immigrants al Marroc. N'ha parlat a Telecinco.
5: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: I reclama que tots els migrants que han entrat a Ceuta de manera irregular tornin al Marroc.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Meta ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui citat a declarar al llarg del judici. I el Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
1: 3CAT Info. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
1: 3CAT Info.
0: 12 i 9 minuts, Cambrils de Baix Camp ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost de 2018. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Unitat mòbil de 3CAT Info a Cambrils, Ricard Buigues.
7: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
8: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
7: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre un atac que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
9: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso que el cop o tal, no recordo ni el dels dies abans.
7: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
0: A Lleida, l'operatiu policial desplegat arran dels aldarulls el cap de setmana van fer ahir a la nit 7 detencions més que se sumen a les 5 dels dies anteriors. El punt àlgid va ser dissabte amb una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats. Ahir hi va haver corredisses, però sense incidents rellevants. Lleida, està a la Busoms.
10: Recordem que l'origen del conflicte és el malestar de la comunitat pakistanesa pels robatoris i agressions que asseguren que pateixen per part de grups de joves, la majoria menors, que es concentren al voltant del Parc de les Vies. Ahir al vespre, un centenar de membres d'aquesta comunitat es van manifestar contra aquesta situació d'inseguretat enmig d'un gran desplegament policial. Segons els Mossos, la majoria es van dispersar, però en van quedar una vintena que van protagonitzar corredisses pels carrers dels voltants del parc, sobretot al barri del Clot, i finalment en van detenir 7 per desordres públics i desobediència. Els agents van trobar bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Alguns els havien llançat al carrer i altres els portaven a sobre. També es van recollir 2 denúncies de menors per agressions de poca rellevància. Fonts de la policia indiquen que ara un dels objectius és poder tenir interlocutors de la comunitat pakistanesa perquè és un col·lectiu que pràcticament no denuncia i, per tant, no tenien constància que fossin víctimes de delictes continuats. De moment, el dispositiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana es mantindrà per intentar evitar més incidents.
0: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen celeritat a l'administració per poder accedir a les ajudes que preveu la norma. El govern de la Generalitat assegura que ja ha començat a desplegar el Pla Cura, l'acord per agilitzar els tràmits del sistema de dependència. A Catalunya, alguns d'aquests tràmits poden arribar a 600 dies d'espera. La secretària d'Afers Socials, Carolina Omar, explica els 2 canvis principals que s'han desplegat.
11: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: El tema ha tornat a l'actualitat després de la denúncia pública que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats del sistema de dependència per atendre la seva mare de 100 anys. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones que denuncien situacions semblants. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, encara creu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo als pròxims 3 mesos. O així ho ha declarat un responsable de l'organisme al país el mateix dia que el Comitè d'Emergència de l'OMS es reuneix a Ginebra i l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el dia 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supereix l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Miriam Ali és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
12: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot declarat fa 3 mesos es propagué a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tampoc tractament.
12: La respuesta es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades. Entonces sí que es verdad que la respuesta está siendo menor a las necesidades y se va siempre por detrás.
0: Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que castiga la República Democràtica del Congo.
13: Les tasques d'extinció van bé.
14: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
14: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart d'una del migdia. Fem ara atenció al trànsit i també a la previsió meteorològica. Comencem connectant amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Veiem una petita retenció a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura d'Argentona, en sentit nord, en direcció Mataró-Girona, per alguna possible incidència, cosa que afecta el final de l'autovia C60, just al punt de connexió amb la C32 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. També es mantenen les aturades que hi ha des de mig matí a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord cap a França, i també a la Jonquera, direcció Barcelona-Girona. També algunes aturades a la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C66 entre Torrent i Palafrugell, C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa, l'autopista del Maresme, la C32 a Tordera, el tram final en sentit nord, Nacional 260 a Puigcerdà en tots dos sentits, i per obres, aturats a la C33 entre Mollet del Vallès i Parets, direcció Girona, autovia 2 a Esparreguera, direcció Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, també en sentit d'entrada a Barcelona, i a la capital catalana, la Ronda de Dalt, entre Ordi i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs. El transport públic, recordem que els trens de Rodalies circulen per via única entre Vilanova i la Geltrú i Sitges per l'atropellament mortal d'una persona en un punt de pas no autoritzat. L'R2 Sud circula amb dos trens per hora i sentit. Els trens regionals del Corredor Sud tenen retards de 45 minuts de mitjana. D'altra banda, hi ha hagut un robatori de cable de la senyalització automàtica entre Juneda i Puigverd de Lleida. Això provoca retards als trens que circulen entre Lleida i Sant Vicenç de Calders. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
14: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
17: La tarda ens ha de portar sol a moltes comarques, però no tot arreu. A punts del nord-est esperem nuvolades. No és impossible algun ruixat, si bé hi ha de caràcter molt local i no important, al voltant de les Guilleries, Collsacabra i Pirineu més oriental. Alguns núvols poc importants a l'occidental i la temperatura avui semblant a la d'ahir. Potser en algun observatori un pèl més alt. Atenció, demà repunta la temperatura, toca sostre, i si avui algun observatori aïlladament de la Ribera d'Ebre podria fregar els 40, fins i tot del Baix Segrià, demà aquesta possibilitat serà més clara i més àmplia, amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Matí de sol de cara a dijous a la tarda, algunes tempestes al Pirineu, i a partir de divendres més tempestes i de sens de la temperatura.
0: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
18: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta que és recurrent. Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar o no? Els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Al maig, l'Audiència Nacional Espanyola va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
0: Els dies de descans i els festius són drets diferents, han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però atenció, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja preveuen aquesta situació i les empreses ho tenen present quan organitzen el calendari anual. Els advocats laboralistes coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada farà un homenatge al dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, a Alfacar Mar Ruiz.
20: Silencio. Federico García Lorca va ser un dels autors més importants de la generació del 27. Va escriure poemaris tan coneguts com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba, considerades cims del teatre espanyol. El 18 d'agost de 1936 els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio defensava la importància de recuperar les seves restes.
21: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo, que són 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco.
20: Per a Gibson, a més, la rellevància de la seva obra és universal.
21: Toda obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial, porque ser poeta y a la vez dramaturgo como él, era realmente el Shakespeare español, y lo matan, y saben lo que hacen.
20: Les seves obres de teatre continuen atrapant el públic i els creadors, tant de teatre com de cinema. La companyia La Perla 29, per exemple, prepara la representació de La casa de Bernarda Alba per l'any que ve, i al setembre s'estrenarà la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada.
0: La cartellera cultural ofereix una programació variada amb concerts i espectacles per a públics molt diversos. La música clàssica, el rock i la màgia seran els protagonistes d'aquesta jornada a diferents escenaris del país. Adrià Clotet.
22: El Festival de Cap Roig rebrà Miguel Ríos, una de les figures més veteranes del rock espanyol. El cantant tancarà l'edició d'aquest any del festival en el marc de la gira en què presenta el seu nou treball, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. La vetllada tindrà com a artista convidat el cantant català Manolo García. Al Festival de la Porta Ferrada, l'orquestra barroca italiana Europa Galante, dirigida pel violinista Fabio Biondi, oferirà un concert inspirat en Vivaldi. El programa inclourà diverses peces del compositor italià, entre les quals hi ha les Quatre Estacions, una de les seves obres més conegudes.

0: la Schubertiada, colla 2:15 del vespre, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el concert del baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Miel Busakevits, que oferiran un programa centrat en l'obra de Franz Schubert i amb l'Esperança com a annexa de les peces. A Barcelona, la rumba catalana serà la protagonista de la nit. Els Tets actuaran a la plaça de les Dones del 36 a 10:45 dins la programació de la Festa Major de Gràcia. El grup aposta pels ritmes rumbers i l'ambient festiu, en una de les nits més populars de les festes del barri. Canviant de registre, el Summerfest Cerdanya ens proposa aquesta nit màgia. Ho fa amb Estrafalari, del Maglari, un espectacle ple d'humor i rima i que busca constantment la connexió amb el públic.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les

0: I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar al vespre a Barcelona.
1: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: El jugador ha jugat els últims 7 anys amb el Manchester City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m, va ser pilota d'or fa 2 anys i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial, que ha guanyat amb Espanya, amb qui també va ser campió de l'Eurocopa. Qui deixa lliure el dorsal 16, que és el que habitualment porta Rodri, és Fermín López, que durà ara el 7 que tenia Ferran Torres. Justament, Fermín parla de Rodri com a nou fitxatge del Barça en declaracions al diari Ara.
2: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
0: També passa aquesta hora la revisió mèdica al lateral Joao Cancelo, que arriba del Barça lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Cancelo va ser al Barça la segona part de la temporada passada, com ha cedit, i Jofre Torrents marxa traspassat a l'Àjax. I qui continua sense arribar al Barça és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga demà contra el Màlaga, el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, no té cap dubte.
3: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona.
0: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugaran contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. I a segona, novetats del Girona. El club ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar partit contra el Leganés per forçar la seva sortida del club. En un comunicat fet públic fa uns minuts, el Girona diu que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals en negar-se a jugar i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus interessos. Un Girona que a la una del migdia presentarà Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al Ittihad saudita per aquesta temporada. El migcampista de Malgrat de Mar té 21 anys i també va jugar al Barça. Pel que fa al Sabadell, ha sumat un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la segona divisió en empatall a 0 a Molinón. Ramani va fallar un penal a minut 12 de la primera part i a la segona bona actuació del porter Diego Foli, que va mantenir la porteria a 0. Per cert, el jugador italo-nord-americà Nico Giocaccini va debutar ahir amb el Sabadell just hores després de fitxar per l'equip. És un davanter de 26 anys, internacional amb la selecció dels Estats Units.
4: 3Cat Info.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, que es disputava a Bèlgica i Països Baixos, la selecció espanyola masculina, majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 del migdia contra Austràlia. Marc Requesens, jugador de l'equip espanyol.
5: Jo crec que serà molt important tenir molt la bola, tenir sempre controlat l'estructura defensiva i jo crec que no cometre errors tontos que ens puguin perjudicar. Jo crec que seran les claus del partit.
0: La selecció espanyola femenina, també majoria catalana, juga a 8:45 del vespre contra Bèlgica. En bàsquet, el Lleida incorpora Aurimas Majauskas a l'epivot lituà de 33 anys per la pretemporada de l'equip. El Kitsanes Manresa comença avui els entrenaments de pretemporada. I el Barça, Kusei Kilic, és el nou responsable de scouting i s'encarregarà de buscar nous jugadors. Turc, de 26 anys, ha estat a clubs com ara el Fenerbahçe, el Zenit o el Dubai. I aquesta tarda, torneig Ciutat de Granollers d'handbol, a les 6 de la tarda, l'equip femení juga contra el Zurich i a les 8 el masculí contra el Thun.
6: Dos quarts d'una del migdia, notícies destacades a aquesta hora. El Ministeri de l'Interior eleva prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar massivament a la ciutat autònoma a finals del mes de juliol. Mentrestant, continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el PP per la gestió de l'arribada massiva d'aquests migrants. La ministra d'Inclusió acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid per buscar solucions amb el govern de la ciutat autònoma. Meta s'enfrenta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La companyia tecnològica

0: nord-americana s'expose a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Notícies destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que 10 ucraïnesos han mort aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssil, segons ha informat el governador. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. A casa nostra, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró estan construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment, no haver de recórrer a l'aigua de municipis veïns, com ara Sant Feliu de Guíxols, i està més preparat davant de futurs episodis de sequera. El poble de Viu, de Llevat a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. I en esports, Montse, pendents de la presentació de Rodri.
1: Sí, el Barça el vol presentar aquest migdia com a nou jugador. El madrileny i Cancelo estan passant ara mateix la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte com a blaugranes. I el Girona, atenció, obren expedient a Sigankov per negar-se a jugar contra el Leganés per forçar la seva sortida.
0: Tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsa Cabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre tan amunt com ahir, a l'espera de tocar sostre de cara a demà. El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballen persones migrades a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: I considera del tot insuficient que s'estiguin habilitant espais per allotjar 1.500 migrants quan les dades avalen que n'hi ha molts més. El govern espanyol manté que la xifra total de migrants que queden a Ceuta és d'uns 5.000. I mentrestant continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el PP per la gestió d'aquests migrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid per buscar solucions amb el govern de la ciutat autònoma encapçalat pel popular Juan Jesús Vives. La ministra n'ha parlat a la cadena SER.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España. Eso no es una actitud de un partido de Estado, ni de indudablemente colaborar.
0: Des del PP, Cuca Gamarra, que ha anat a Ceuta a reunir-se amb el president autonòmic, respon que no volen tensar res, sinó que es busquin solucions pel retorn dels immigrants al Marroc. N'ha parlat a Telecinco.
4: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad, y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: I reclama que tots els migrants que han entrat a Ceuta de manera irregular tornin al Marroc.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La companyia tecnològica nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir a nens i adolescents. Meta s'exposa bé de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. ha refusat, l'empresa ha refusat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000, volíem dir, demandants contra Meta i altres companyies tecnològiques com Google o TikTok. Les vistes comencen avui mateix, duraran unes 6 setmanes i es preveu que al llarg del judici Zuckerberg sigui cridat a declarar. Meta arriba al judici després d'acumular diverses derrotes judicials. Un tribunal dels Estats Units va condemnar l'empresa a pagar 567 milions de dòlars a principis de mes per a un fons de reparació de la salut mental de joves i adolescents que la justícia ha conclòs que quede perjudicada per la manera d'operar de les seves xarxes socials. Al març, un tribunal de Los Angeles va ordenar a Meta i Google pagar 6 milions de dòlars a una noia de 20 anys que va demandar les companyies per negligència i addicció a les xarxes socials durant la seva adolescència.
5: 3Cat Info.
0: Dos quarts i mig d'una, Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Anem cap a Cambrils, en Ricard Boigues.
6: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
7: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
6: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre un atac que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
8: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso el cap al tal, no recordo ni el dels dies abans.
6: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
0: Tornem un moment a l'àmbit polític. Sobre el cas Leire Díez, l'Audiència Nacional Espanyola ha decidit tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano està imputat pel cas Leire i està bé citat al jutjat aquest matí, tot i ser agost, que és un mes inhàbil als tribunals. S'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del mòbil i ara se n'està fent una segona. El clonatge s'allargarà durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. A Juan Manuel Serrano, que també és expresident de Correus, se l'investiga per ser una peça clau de la suposada trama dedicada a boicotejar causes judicials contra el PSOE i, segons alguns dels whatsapps de Serrano, la trama operava seguint ordres del mateix president espanyol. De l'exterior, almenys 10 persones han mort i una quinzena més han quedat ferides a la regió ucraïnesa de Kharkiv, al nord-est del país, per un atac rus, segons ha anunciat el seu governador. L'agressió amb míssils ha afectat una desena d'edificis, una cafeteria, una oficina de correus, una botiga i 7 cotxes. Per part d'Ucraïna, aquesta matinada s'han llançat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wilberries a prop de la capital. També hi ha hagut destrosses materials en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica, i almenys 3 persones han quedat ferides. El terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El sisme ha estat de magnitud 4,7, el segon més fort des que divendres va començar l'episodi sísmic. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. A banda, 3 persones han quedat ferides lleus, una d'elles menor, que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada també ha tancat al públic els edificis administratius, els museus i la ciutat esportiva, tot i que els centres assistencials continuen continuen oberts. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència per risc sísmic. El terratrèmol més potent d'aquest episodi continua sent el de dissabte a la matinada, que va arribar a una magnitud de 4,8.

0: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró al Baix Empordà està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzement. Això suposarà que el poble serà autosuficient i estarà preparat per més episodis de sequera a Girona, a Laia Claret.
1: El nucli de Sagró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Sagró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
2: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Sagró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Sagró. Òbviament, dipòsit més canalització.
1: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
2: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Sagró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
1: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: La Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'Oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de fa setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer i això dificulta molt qualsevol tràmit. La Seu, Joaquim Albalaté.
3: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
4: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
3: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fonts de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
0: El poble de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Ens ho explica des de Viu de Llevat mateix la Noelia Caselles.
5: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una elipsenoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
6: Un document notarial i litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla l'elipsenoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
5: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
6: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123. Per tant, efectivament, és la més antiga. I és una església que també, com les de la Vall de Boí, com Sant Climent, Santa Maria i la resta, doncs que és fruit de l'activitat dels senyors d'Erill, d'Erill Castell.
5: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí tenia ja gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora el va posar en mans del bisbat i es conserva al Museu de Lleida. Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la festa major de Viu de Llevat, s'ha tornat al poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
7: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta elipsenoteca, que és la primera rèplica d'un que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevat.
5: La rèplica exacta l'ha fet el Museu de Lleida a través d'una empresa especialitzada. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església, desconeguda per a molts.
0: 3:15. Escolto ja la situació del trànsit i el transport públic. Aquesta hora, equip viari, Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Hi ha aturades a la Ronda Litoral de Barcelona des de Montjuïc i fins al Moll de la Fusta en sentit Besòs, i és que hi ha un vehicle avariat, segons informa l'Ajuntament de Barcelona. També aturats a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i Vallcarca, sentit Besòs, a causa d'obres. També per treballs a la calçada hi ha complicacions a més vies. L'autovia A2 a Esparreguera, direcció Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, o la C33 entre Mollet del Vallès i Parets en direcció Girona. Fora d'aquestes zones també hi ha complicacions per volum de trànsit a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera en direcció França, també a la mateixa Jonquera en direcció Girona-Barcelona, la C31 a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres, C66 entre Torrent i Palafrugell, la C63 a Lloret de Mar cap a la costa, o l'autopista del Maresme, la C32 a Tordera, al tram final en sentit nord. El transport públic, recordem que els trens de Rodalies circulen per via única entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, per l'atropellament mortal d'una persona en un punt de pas no autoritzat. L'R2 Sud circula amb dos trens per hora i sentit. Els trens regionals del Corredor Sud tenen retards de 45 minuts de mitjana. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Actualitzem la previsió amb el Francesc Mauri.
9: La inestabilitat dels últims dies pràcticament aquesta tarda desapareix del tot. Ruixats molt, molt esporàdics si es produeixen al voltant de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu més oriental, nuvolades en aquest sector, també en algun altre punt del Pirineu, però sempre menys importants a la zona més occidental, i a gran part de Catalunya el sol serà present. A destacar la presència d'un ambient càlid molt semblant al d'ahir dilluns i que fins i tot es podria intensificar de cara a demà, amb una calor més marcada i més valors de 40 graus a ponent. A partir de dijous s'iniciaria un lleuger descens de la temperatura, més marcat en dies posteriors i llavors amb més tempestes.

0: El Roque Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, i ha anunciat que ho farà acompanyat d'un altre artista convidat, de Manolo García. Girona, Núria Pereire.
1: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel...
0: Per acompanyat d'un altre artista convidat, de Manolo García. Girona, Núria Pereire.
1: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía i Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de L'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, 30 Ufam, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Bryan Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.

0: insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
1: En aquest Insostenibles parlarem de com podem reduir l'impacte ambiental del nostre consum. Visitarem Ripoll, on la Fundació MAPA es dedica a recuperar i vendre objectes de segona mà, una fórmula que permet rebaixar la quantitat de coses que posem al mercat i, en conseqüència, tant les emissions que genera la seva producció i transport com l'impacte que tenen quan es converteixen en residus.
2: El projecte La segona oportunitat truca a la porta, de la Fundació MAP, ha estat guardonat amb el Premi Resero 2025. Aquest any han recollit uns 90.000 quilos d'objectes que la gent volia llançar i n'han recuperat prop del 40%.
3: Ai, hola, bon dia. Hola. Ja està.

0: Avui acompanyem l'equip de segona mà al buidatge d'un pis. S'emporten tot el que el client ja no fa servir.
1: A la cuina tens el menatge, que són els plats d'això, i les quatre cosetes que tinguin. Aprofitable, al 100% no s'aprofita tot. Intentem que sí, eh? Però llavors això, tot això va, si és aprofitable, portem a la nau i ja fem la destria. Un cop està destriat, si ja està bé, es neteja tot, es marca i es posa preu.
0: El magatzem on es durà tot el que pot ser reaprofitat i anirem de seguida. Però abans toca passar per la deixalleria, on descarregaran el que no té cap possibilitat de ser reaprofitat. Núria Casaseca, la responsable de les deixalleries del Ripollès, rep el carregament del que els tècnics del MAP consideren que no es pot reutilitzar del pis que acaben de buidar i aprofita per parlar-nos de tot el que passa per aquí.
2: Ens arriba tot tipus de material. Llavors sí que és cert que, evidentment, ens arriba molta cosa que pot estar subjecta a una segona vida. Per exemple, doncs, cotxets de nadó, carros de la compra, joguines... També ens arriba roba, ens arriba molt aparell electrònic també, que a vegades està en bon estat. Tot allò que et puguis imaginar ens arriba. Tot allò que ens arriba i creiem nosaltres que pot estar subjecte a una segona vida, doncs és quan ho passem a segona mà.
0: Tant el que la deixalleria considera que pot ser reaprofitat com el que ells recuperen dels pisos que buiden es trasllada a un magatzem molt a prop d'aquí, on es fa la tria, es classifiquen els objectes segons categories i els porten en aquest espai que coordina la Rosa Maria Díaz per deixar-los a punt i reintroduir-los al mercat.
3: Pues aquí és el taller, ¿vale? És el taller de restauració, el taller de manipulació de roba de llar, el taller d'acabats, vale? És on manipulem tots els mobles, mobles que són encàrrecs que han comprat els clients aquí o mobles de casa, que tinguis, puguis tenir casa i dius, per què no me l'arregleu i canvieu una mica la xura o feu-li un aire diferent, aprofitem-lo.
4: Ensenya-m'ho.
3: Sí, mira. El Moja està recuperant dues caixes de rodes aquí i les arreglem per poder vendre. I l'Eduard, això...
5: I polin aquí l'escot del Barça.
0: A l'equip de segona mà hi ha 11 persones, algunes amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat, a les quals donen ocupacions adaptades a les seves capacitats.
3: Llavors, bueno, per això és una feina que la veritat que, bueno, ens recuperem les persones, ens recuperem les coses.
5: Home, en un món que sembla que tot és un clínic, que tot es fa servir es tira d'una vegada, poder recuperar coses que han tingut una vida i han tingut... una gent que l'has estimat i així, tornar-les a la vida, trobo que és una gran cosa. Que aquest món estiguin que reciclar nosaltres i el món.
0: La roba que llancem és un dels maldecaps de l'equip de segona mà. Gestionen dos contenidors que han de buidar cada setmana i, com ens explica Yolanda Rubio, la responsable del projecte, no donen l'abast per col·locar tot el que hi troba.
6: Ens arriben molts mocadors. No tenim la capacitat de reabsorbir-los i de portar-los a botiga. Llavors tenim un projecte, mocador pitet, que és, de fet, és confeccionar un pitet a partir d'un mocador perquè sigui més maco, perquè tingui les funcionalitats d'un pitet, però sigui maco com un mocador. I estem provant diferents teixits i tèxtil a partir del que ens arriba.
0: I ja som a la botiga, l'indret on culmina tot aquest procés.
7: Nou de trinca, nou de trinca, poca cosa trobaràs que utilitzem aquí. Sempre, sempre, sempre intentem que tot el que tenim sigui segona mà, reutilitzat i tot això. Més que res per trencar amb el vici de l'economia lineal que hi ha avui dia. Allò que fan les empreses d'anunci, veig, oh, lo quiero, lo compro, lo uso i de cop i volta ve otra cosa, pues lo tiro. I així i acabes amb una pila de residus al jardí que no saps què fer-ne.
8: ¿Qué precio tiene esa?
7: ¿El qué lámpara?
8: Sí.
7: Yo diría que esta lámpara de techo sobre unos 16 euros.
6: Quina repercussió té? Que és un material que ja no s'ha de tornar a reinventar, no s'ha de tornar a reproduir, no s'ha de tornar a treure la matèria prima, no hi ha un procés de fabricació, con lo qual ja no hi ha aquest procés de contaminació, de despesa energètica, de generar residu. Ja hi ha l'objecte, ja està fet. Doncs si ja està fet, doncs és aprofitar-ho.
3: Venim d'una economia lineal, produir, consumir, llançar, i hem de tornar a l'economia circular, produir, consumir i tornar-ho a entrar en el cercle, perquè la matèria primera s'esgota, estem embrutint d'una manera bestial al planeta, pensem que una cosa, perquè ha passat de moda, ja la llancem. I vull dir, és una llàstima, perquè estem, bueno, estem fent un món on es compraria.
9: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació, amb Montse Poblet. Esports.
10: Montse Raia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: El nom propi d'aquesta jornada és el de Rodrigo Hernández Cascante, més conegut com Rodri, que es converteix avui en nou jugador del Barça de futbol. El migcampista madrileny ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar el contracte com a blaugrana per les quatre pròximes temporades. Rodri es dona la circumstància que fa algunes setmanes havia sonat com a possible fitxatge per al Real Madrid. I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar i al vespre a Barcelona.
8: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
4: Rodrigo Hernández és un migcampista de 30 anys, és alt, fa 1,90 m i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat, entre altres títols, 4 lligues i una Champions. Va ser pilotador fa 2 anys i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va ser campió de l'Eurocopa. Qui deixa lliure el dorsal 16, que és el que habitualment porta Rodri, és Fermín López, que durà ara el 7 que tenia Ferran Torres. En declaracions al diari Ara, Fermín creu que Rodri és el millor pivot que hi ha actualment i parla sobre qui pot jugar de davanter centre aquesta temporada al Barça amb l'absència de Lewandowski.
10: Gordon també pot jugar allà, Lani, jo, el Rafinha, i bueno, i si ve alguna incorporació, doncs tampoc ho sé, però crec que també tenim jugadors que poden fotre molts gols i ja veurem què passa.
4: També passa avui, també ha passat avui, revisió mèdica, el lateral João Cancelo, que arriba al Barça lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Cancelo va ser al Barça la segona part de la temporada passada com a cedit. I Jofre Torrents ha marxat traspassat a l'Ajax. Qui continua sense arribar al Barça és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga demà contra Màlaga, el tècnic Diego Simeone no té cap dubte.
11: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Demà el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugaran contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. I a segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a sortir al camp diumenge al primer partit de Lliga contra el Leganés per forçar la seva sortida del club. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Un Girona que d'aquí uns minuts a la 1 presentarà Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada. És migcampista, té 21 anys, va néixer amb el Grat de Mar i també va jugar al Barça. Pel que fa al Sabadell, suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la segona divisió. Van empatar ahir a 0 al Molinón. Just unes hores abans havien fitxat l'italo nord-americà Nico Giocaccini, que va debutar ahir amb el Sabadell. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les 2 del migdia contra Austràlia i l'equip espanyol femení, també amb majoria catalana, juga a 8:15 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip espanyol.
12: Ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents, per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola, però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió.
4: En bàsquet, el Lleida incorpora Urimas Majauskas a l'epivot lituà de 33 anys per la pretemporada de l'equip. El Barça és a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Makundu, té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i els últims mesos a jugar al Fujian Sturgeons de la Lliga xinesa. Té experiència a l'Eurolliga amb el Mònaco.
9: Trescat Info.

0: La una en punt. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina de tots els professionals que van actuar en l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. El Banc Central Europeu alerta que una possible caiguda de les grans tecnològiques podria afectar indirectament fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. L'auge de la intel·ligència artificial ha fet encarir les accions d'aquestes companyies i els experts avisen que una caiguda a la borsa podria provocar una recessió a tota la zona euro. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. L'Organització Mundial de la Salut manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes des de fa temps. El Festival de Cap Roig s'acomiada amb un concert de Miguel Ríos. El roquer granadí anuncia que el músic barceloní Manolo García l'acompanyarà a l'escenari de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri es converteix avui en nou jugador del Barça per les quatre pròximes temporades. Tant el madrileny com Cancelo han passat la revisió mèdica i firmaran com a nous jugadors blaugranes. A segona divisió, el Girona obre expedient disciplinari a Sigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés a la Lliga per forçar la seva sortida del club. A aquesta hora presenten a migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les dues, i el femení, Espanya-Bèlgica, quarts de 9 del vespre, els dos partits en directe per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Colls de Cabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Us saluda, us informa Òscar Callau, quan passen 3 minuts i mig de la una. Continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el Partit Popular per la gestió de l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid per buscar solucions amb el govern de la ciutat autònoma, encapçalat pel popular Juan Jesús Vives. La ministra n'ha parlat a la cadena SER.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado ni de indudablemente colaborar.
0: Des del PP, Cuca Gamarra, que ha anat a Ceuta per reunir-se amb el president autonòmic, respon que no volen tensar res, sinó que es busquin solucions per al retorn dels immigrants al Marroc. N'ha parlat a Telecinco.
4: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: Gamarra ha reclamat també que tots els migrants que han entrat a Ceuta de manera irregular tornin al Marroc. A tot això, Ceuta i Melilla han rellevat les Canàries com a principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla n'hi han arribat prop de 550, com fa un any n'hi van arribar 166. Les Canàries, en canvi, han rebut un 60% menys de migrants, 4.800 persones, en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquella emergència. Unitat mòbil de 3Cat Info a Cambrils, Ricard Boigas, amb suport tècnic de Xavier Espelt.
5: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
6: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
5: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre una que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
7: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso que el cap o tal, no recordo ni el dels dies abans.
5: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
0: Mig quart de dues. El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts particulars tenen els estalvis en fons d'inversió que aposten per grans empreses tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu apunten que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de pujar de preu o registren una davallada important. Un escenari que el catedràtic en Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
8: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: Amat, igual que els experts del Banc Central Europeu, alerten que aquesta suposada caiguda implicaria un sotrac notable a les borses de tot el món, agreujada sobretot per com acostumen a operar els fons d'inversió.
8: Una part important dels operadors treballen en programes automatitzats que quan tenen una caiguda important, immediatament venen. Això anima que caigui més la borsa. Aleshores, es produeix un efecte dominó amb que potser una caiguda de la borsa del 5% acaba transformant-se en una caiguda d'un 25%.
0: Els experts avisen que aquesta situació no només afectaria la borsa, sinó que podria reduir la confiança, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar incidint fins i tot en la contractació a tota la zona euro. I encara hem de parlar d'una d'aquestes empreses tecnològiques globals. La nord-americana Meta s'enfronta a partir d'avui al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La demanda l'han presentat un grup d'estats dels Estats Units que hauran d'argumentar per què creuen que l'empresa fundada per Mark Zuckerberg ha de fer canvis per protegir nens i adolescents. Meta s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. De moment, ha refutat les acusacions que qualifica d'infundades. És una de les batalles legals més grans contra la tecnològica i forma part d'un litigi més ampli que reuneix més de 3.000 demandants contra Meta i altres companyies com Google o TikTok. Les vistes comencen avui, duraran unes 6 setmanes i es preveu que Zuckerberg sigui cridat durant el judici a declarar. Meta arriba al judici després d'acumular diverses derrotes judicials. Un tribunal dels Estats Units va condemnar l'empresa a pagar 567 milions de dòlars a principis de mes per un fons de reparació de la salut mental de joves i adolescents, que la justícia ha conclòs que queda perjudicada per la manera d'operar de les seves xarxes socials. Al març, un tribunal de Los Angeles va ordenar a Meta i també a Google pagar 6 milions de dòlars a una noia de 20 anys que va demandar les companyies per negligència i addicció a les xarxes socials durant l'adolescència.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Almenys 10 persones han mort i una quinzena més han quedat ferides a la regió ucraïnesa de Kharkiv, al nord-est del país, per un atac rus. L'agressió amb míssils ha afectat una desena d'edificis, una cafeteria, una oficina de correus, una botiga i 7 cotxes. Per part d'Ucraïna, aquesta matinada s'han llançat 620 drons contra Moscou i la seva regió, en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració. Entre les instal·lacions afectades, novament, un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Wildberries, a prop de la capital. També hi ha hagut destrosses materials en cases particulars, blocs de pisos, botigues i una central elèctrica, i almenys 3 persones han resultat ferides. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme va fixar aquest termini a principis d'agost, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'OMS condiciona la durada de l'actuació a tenir els recursos necessaris, que ara són del 60% dels que voldria. El Comitè d'Emergència de l'organisme es reuneix avui a Ginebra, l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
9: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que sacseja la República Democràtica del Congo.
1: 3CAT Info.
0: A Lleida, l'operatiu policial desplegat arran dels aldarulls del cap de setmana va fer ahir a la nit 7 detencions més, que se sumen les 5 dels dies anteriors. El punt àlgid va ser dissabte amb una baralla multitudinària amb un centenar d'implicats. Ahir va haver corredisses, però sense incidents rellevants. Lleida, Estela Busoms.
10: Recordem que l'origen del conflicte és el malestar de la comunitat pakistanesa pels robatoris i agressions que asseguren que pateixen per part de grups de joves, la majoria menors, que es concentren al voltant del Parc de les Vies. Ahir al vespre, un centenar de membres d'aquesta comunitat es van manifestar contra aquesta situació d'inseguretat enmig d'un gran desplegament policial. Segons els Mossos, la majoria es van dispersar, però en van quedar una vintena que van protagonitzar corredisses pels carrers dels voltants del parc, sobretot al barri del Clot, i finalment en van detenir 7 per desordres públics i desobediència. Els agents van trobar bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Alguns els havien llançat al carrer i altres els portaven a sobre. També es van recollir 2 denúncies de menors per agressions de poca rellevància. Fonts de la policia indiquen que ara un dels objectius és poder tenir interlocutors de la comunitat pakistanesa, perquè és un col·lectiu que pràcticament no denuncia i, per tant, no tenien constància que fossin víctimes de delictes continuats. De moment, el dispositiu especial de Mossos i Guàrdia Urbana es mantindrà per intentar evitar més incidents.
0: I ara, agenda musical.
11: Ahora que he llegado a viejo y no me miente el puto espejo más.
0: El veterà roquer Miguel Ríos tanca avui el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell i, a més, ho farà amb un artista convidat, Manolo García. Ens ho explica des de Girona, Núria Pereira.
12: Amb 82 anys i 65 anys de carrera, Miguel Ríos arriba a Cap Roig per interpretar clàssics com Santa Lucía y Bienvenidos, però també les cançons del seu darrer àlbum, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. Manolo García l'acompanyarà i torna així a un escenari tot just després d'haver acabat la gira de retorn de l'Último de la Fila. El Festival de Cap Roig tancarà amb ells aquesta edició 26, en la que també hi han passat Miqui Núñez, Trenta Ufam, Luz Casal, Malú i artistes internacionals com Mica i Brian Adams, una programació que ha permès arribar a diferents públics.
0: Un quart de dues. Nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Hi ha novetats al transport públic perquè ja s'ha pogut reprendre la circulació de trens per doble via entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, segons ens han confirmat a fonts de Renfe a Catalunya. Recordem que a quarts d'11 d'aquest matí un tren de Rodalies amb passatgers ha atropellat mortalment una persona en un punt de pas no autoritzat. Ha calgut evacuar els viatgers en un altre comboi a través de passarel·les. Les línies R2 Sud de Rodalies i els trens regionals del Corredor Sud recuperen ara la normalitat de forma progressiva. Recordem que els regionals tenen retards mitjans de 45 minuts i que els de l'R2 Sud només podien circular amb dos trens per hora i sentit. Per tant, ara a partir d'aquest moment s'ha de recuperar de forma gradual. Pel que fa a les carreteres, també amb alguna incidència, a l'AP7 aturats a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. Per una altra topada tallada a Espunyola, al Berguedà, la carretera C26. D'altra banda, pel que fa a retenció, sense incidències, es mantenen a l'N2 a la frontera del Portús a la Jonquera, en sentit nord cap a França, i també a la població de la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. També algunes aturades a la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C63 a Lloret de Mar, en direcció a la costa, l'autopista del Maresme, la C32 a l'altura de Tordera, en sentit nord, l'N260 a l'altura de Puigcerdà, en totes dues direccions. Pel que fa a obres, provoquen aturades a la C33 entre Mollet del Vallès i Parets, direcció Girona, a l'autovia A2 a Esparreguera, direcció Barcelona, a l'autopista El Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, també en sentit Barcelona, i a la capital catalana, a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs. D'altra banda, a la Ronda Litoral hi ha un vehicle avariat al moll de Fusta en sentit Besòs que provoca retencions des de Montjuïc. En sentit contrari, també una llarga cua entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Francesc Mauri.
14: La tarda ens ha de portar sol a moltes comarques, però no tot arreu. A punts del nord-est esperem nuvolades. No és impossible algun ruixat, si bé hi ha de caràcter molt local i no important, al voltant de les Guilleries, Collsacabra i Pirineu més oriental. Alguns núvols poc importants a l'occidental i la temperatura avui semblant a la d'ahir. Potser en algun observatori un pèl més alta. Atenció, demà repunta la temperatura, toca sostre, i si avui algun observatori aïlladament de la Ribera d'Ebre podria fregar els 40, fins i tot del Baix Segrià, demà aquesta possibilitat serà més clara i més àmplia, amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Matí de sol de cara a dijous a la tarda, algunes tempestes al Pirineu, i a partir de divendres més tempestes i descens de la temperatura.
0: Doncs no deixem de parlar del temps i de la calor, perquè encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament a Barcelona en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones. I no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Ho assegura des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, el metge de família Jordi Mestres, en declaracions a 3CAT Info.
15: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: Factors de risc com l'obesitat, la dieta, el sedentarisme o no fer-se controls de salut periòdics als centres d'atenció primària. I afegeix que, tal com veuen sovint a l'atenció primària, el nivell econòmic dels pacients també és decisiu a l'hora de combatre la calor.
15: També de socioeconòmic important, no? Les persones amb menys recursos són les que surten més malparades perquè tenen menys probabilitat de posar doncs, aire condicionat o tendals o marxar fora de casa i anar de vacances o segones residències.
0: Barcelona ha batut rècords de nits tòrrides aquest juliol i agost, nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai. Aleix Serra, cap de control de dades del Meteocat, vaticina que ens haurem d'acostumar i adaptar estius més llargs i cada cop més calorosos.
16: Vol dir 50 nits que no s'ha baixat de 25 graus. En aquest cas també hem superat el rècord de l'any 2003 i ens hem situat també amb unes característiques d'un clima que poques dècades enrere doncs, no eren imaginables. Això és realment diferent i que, com deies, ens obliga a adaptar-nos. Aturar-ho doncs, és difícil, veurem si empitjora molt més o no tan ràpid, però adaptar-nos és obligatori.
0: El tècnic del Meteocat adverteix que ara mateix l'increment de la temperatura sembla que no té sostre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Informació ara política, cas Leire Díaz. L'Audiència Nacional ha decidit tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano està imputat pel cas Leire i estava citat al jutjat aquest matí, tot i ser agost, un mes inhàbil als tribunals. S'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del mòbil i ara se n'està fent una segona. El clonatge s'allargarà durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. A Juan Manuel Serrano, que també és expresident de Correus, se l'investiga per ser una peça clau de la suposada trama dedicada a boicotejar causes judicials contra el PSOE. I segons alguns dels whatsapps de Serrano, la trama operava seguint ordres directes de Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info.
0: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen celeritat a l'administració per poder accedir a les ajudes que preveu la norma. Tot plegat mentre la reforma de la llei, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se. Mentrestant, el govern de la Generalitat assegura que ja ha començat a desplegar el pla Cura, el pla del govern per agilitzar els tràmits del sistema de dependència. 4 mesos després de la seva implementació, la secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els 2 canvis principals que han desplegat.
17: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: La sensació de les famílies i de les associacions d'afectats, però, és que el sistema continua sent molt farragós i que falta personal per poder-lo fer funcionar. Ara mateix, el temps d'espera per l'assignació d'un dels graus de dependència que donen dret als beneficis de la llei és de 600 dies a Catalunya. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
18: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: El tema ha tornat a l'actualitat després de la denúncia pública que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats del sistema de dependència per atendre la seva mare de 100 anys. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones que denuncien situacions semblants.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I abans dels esports, us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià. Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal a la zona de la Font del Mustany. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental.
1: Esports.
0: I ara sí, els esports, amb Montse Raya. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Rodrigo Hernández Cascante es converteix avui en nou jugador del Barça de futbol. El migcampista madrileny, conegut com Rodri, ha passat la revisió mèdica i després firmarà el contracte com a blaugrana per les quatre pròximes temporades. Es dona la circumstància que Rodri fa algunes setmanes havia sonat com a possible fitxatge per a Madrid, però finalment serà del Barça. Aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar ahir al vespre a l'aeroport del Prat.
19: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: Rodri té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m, i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial, que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
20: Rodri és un gran jugador, és pilota d'or, campió del món i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Justament Fermín deixa lliure el dorsal 16, que és el que habitualment porta Rodri, i ara durà el 7 que tenia Ferran Torres.

0: ètic que el seu jugador estrella hagi volgut marxar al Barça.
1: La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido, en todos los espacios que no, nos ha tocado, Diego Costa, Griezmann, hoy Julián, a esto que te referís vos, y obviamente soy muy respetuoso para todo lo que puedan opinar todos.
0: Pel que fa al Barça, demà es presentarà davant l'afició el trofeu Joan Gamper, que jugaran contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre. A segona, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a sortir al camp diumenge al primer partit de Lliga contra el Leganés per forçar la seva sortida del club. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Un Girona que a aquesta hora presenta Unai Hernández, que arriba cedit per l'Al-Ittihad Saudita per aquesta temporada. El migcampista de Malgrat de Mar té 21 anys i també va jugar al Barça. I el Sabadell suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la segona divisió. Van empatar ahir a 0 a Molinón. I va debutar el jugador italo-nord-americà Nico Giocaccini, just hores després de fitxar pel Sabadell. El davanter de 26 anys és internacional amb la selecció dels Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, amb majoria de catalans, s'enfronta avui a les dues del migdia contra Austràlia. Marc Recasens és jugador de l'equip espanyol.
3: És un rival fort on ens hi juguem molt, perquè amb el format d'aquest Mundial s'arrastren els punts cap al següent grup. És un equip molt, molt físic, que corren molt, on solen fer molt mal amb els contraatacs.
0: La selecció espanyola femenina, també amb majoria catalana, jugarà a quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3. En bàsquet, el Lleida ha incorporat Aurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada de l'equip B de la Lliga Lituana. El Barça és a punt de tancar el fitxatge de pivot francès Joan Macundú, de 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. M'ha conduït experiència a l'Eurolliga, en va jugar alguns partits amb el Mònaco, i es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu. Només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Un Barça que incorpora Kusei Kilic com a nou responsable de scouting, que s'encarregarà de buscar nous fitxatges. El turc de 26 anys ha estat a clubs com ara Fenerbahçe, el Zenit o el Dubai. I avui comença els entrenaments de pretemporada al Kitzanes Manresa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6, l'equip femení s'enfronta al Zúric. Josep Morales, entrenador de les Vallesanes.
4: Intentar fer el que hem de fer, jugar bé, jugar el que hem de jugar, el que estem treballant, i que els conceptes que hem anat posant durant aquests dies doncs puguin sortir bé en un partit d'alta exigència.
0: A les 8 del vespre, en masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. Els dos partits es poden seguir en directe a Esport 3.
2: 3Cat Info.

Acabem de sentir els senyals horaris de 2:15. Sou a l'antena de 3Cat Info. Benvinguts, us saluda Òscar Callau. Destaquem en aquesta hora que la policia espanyola xifra en 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta, després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils ha celebrat aquest matí l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquella emergència. L'Organització Mundial de la Salut manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon brot més letal mai registrat. A partir d'ara us explicarem que avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i Granada homenatjarà el drama.

0: dramaturg i poeta a Alfacar, el lloc on el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després encara no s'han trobat les seves restes. Farem també un repàs de la cartellera cultural d'avui arreu del país, que ofereix una programació variada amb concerts i espectacles que van de la música clàssica i el rock a la màgia. També tenim esports al menú.
1: Doncs Rodrigo Hernández es converteix avui en nou jugador del Barça. Madrileny i Cancelo han passat la revisió mèdica i firmaran com a blaugranes. I el Girona obren expedient a Sigankov per negar-se a jugar contra el Leganés per forçar la seva sortida.
0: I el temps, tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-oest. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsacabra o al Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà. Arrenquem un dia més centrats en la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a la ciutat autònoma que hi van entrar durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. En concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballen persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació, ELIN, ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: L'ONG considera del tot insuficient que s'estiguin habilitant espais per allotjar 1.500 migrants quan les dades avalen que n'hi ha molts més. El govern espanyol manté que la xifra de migrants que queden a Ceuta és d'uns 5.000. En qualsevol cas, mentrestant continua l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el PP per la gestió de l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, acusa els populars de posar pals a les rodes des de Madrid para buscar soluciones.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones. Cuando han venido líderes del Partido Popular a hacerse fotos con agitadores y declaraciones contra el gobierno de España, eso no es una actitud de un partido de Estado ni de indudablemente colaborar.
0: La réplica desde Ceuta ha arribat de veu de Cuca Gamarra, del PP.
4: Nosotros no estamos aquí para calentar nada. Aquí nosotros estamos para exigir y para demandar y para reclamar para Ceuta la normalidad. Y eso es la recuperación de las libertades y de los derechos de los ceutíes que hoy no pueden caminar libremente por sus calles porque sienten miedo.
0: Anem ara cap a Andalusia. El terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i l'Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El sisme ha estat de magnitud 4,7, el segon més fort des que divendres va començar l'episodi sísmic. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. A banda, 3 persones han resultat ferides lleus, una d'elles una menor que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada també ha tancat al públic els edificis administratius, els museus i la ciutat esportiva, tot i que els centres assistencials continuen oberts. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència per risc sísmic. El terratrèmol més potent d'aquest episodi continua sent el de dissabte a la matinada, que va arribar a una magnitud de 4,8 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. Ha estat un homenatge a les víctimes i un reconeixement als professionals i cossos de seguretat que van actuar en aquell incident. Unitat mòbil de 3CAT Info Cambrils, Ricard Boigas, amb suport tècnic de Xavier Espelt.
6: L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Pau davant del Club Nàutic. Aquest és el punt del passeig marítim on està ubicat el memorial per la Pau per homenatjar les víctimes de l'atemptat. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar per les víctimes i per recordar que cal seguir lluitant contra els radicalismes.
7: aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica. Cambrils, per l'expressió de la majoria de la gent, és una ciutat que vol ser tranquil·la, que vol viure en pau, i si tots aquells que estiguin llunyans d'aquestes creences, doncs segurament no estaran còmodes, no estaran en el seu lloc indicat i no estan benvinguts ni estan convidats a vindre a Cambrils.
6: Josep Maria Rovira és una de les víctimes de l'atemptat, va rebre una que li va desfigurar la cara. Ara, amb més de 80 anys, diu que no ha aconseguit recordar res.
8: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso que el cap o el tal, no recordo ni el dels dies abans.
6: Rovira, que és de Barcelona, diu que segueix passejant cada dia pel mateix passeig on va ser agredit. L'homenatge ha comptat amb la presència de comandaments de la policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Policia Nacional. L'acte institucional ha finalitzat amb una ofrena floral de roses blanques al Memorial de la Pau i un solemne minut de silenci que ha acabat amb aplaudiments.
5: 3CAT Info.
0: Una altra notícia destacada a 3CAT Info aquest migdia és que l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme va fixar aquest termini a principis d'agost, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'OMS condiciona la durada de l'actuació a tenir els recursos necessaris, que ara són del 60% dels que voldria. El Comitè d'Emergència de l'organisme es reuneix avui a Ginebra l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Míriam Alia és coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
9: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El poble de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga d'entre els grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar fa unes dècades. Ara se n'ha fet una reproducció que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Ens ho explica des de Viu de Llevat, la Noelia Casellas.
10: L'any 1972, i de manera totalment fortuïta, durant unes obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una elipsenoteca, que és una petita caixa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple en el període romànic. El contingut ens l'explica Montse Macià, que és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
11: Un document notarial litúrgic que, a banda de la data, diu també a qui pertanyen les relíquies que embolcalla l'elipsenoteca, concretament a Sant Albí, i aquí es dedica l'església, a Santa Maria. I per descomptat també especifica qui fa l'acte de consagració, que és precisament el bisbe Ramon Guillem, bisbe de Roda.
10: Una informació important és la data de consagració, el 10 de desembre del 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca.
11: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123. Per tant, efectivament, és la més antiga. I és una església que també, com les de la Vall de Boí, com Sant Climent, Santa Maria i la resta, doncs que és fruit de l'activitat dels senyors d'Erill, d'Erill Castell.
10: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí tenia ja gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora el va posar en mans del bisbat i es conserva al Museu de Lleida. Ara se n'ha fet una reproducció que aquests dies, coincidint amb la festa major de Viu de Llevat, s'ha tornat al poble. Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
12: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta elipsenoteca, que és la primera rèplica d'un que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevat.
10: La rèplica exacta l'ha fet el Museu de Lleida a través d'una empresa especialitzada. Un testimoni del segle XII que constata la importància d'aquesta església, desconeguda per a molts.
0: I encara al Pirineu, perquè la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, tancada per falta de personal des de fa setmanes. Denuncien que els usuaris han d'anar a llocs com Lleida o Balaguer i que això dificulta molt qualsevol tràmit. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: Fa setmanes que l'oficina està tancada i que els usuaris no hi poden fer cap tràmit, i això fa que s'hagin de desplaçar a Lleida, Balaguer o Puigcerdà. L'Ajuntament de la Seu denuncia que aquesta situació és inassumible per a un territori ja prou allunyat dels serveis essencials i amb mancances de transport públic. Joan Barrera és l'alcalde.
14: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
13: Són uns problemes, segons el consistori, que també es donen en altres oficines públiques com la de Treball. Fonts de la subdelegació del govern a Lleida expliquen que s'està treballant per poder reobrir l'oficina de la Seguretat Social i que s'estan fent els passos per cobrir una de les dues places de l'oficina de la Seu, mentre que l'altra persona que hi treballa actualment està de baixa.
0: I ara anem a la Catalunya del Nord. El president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han defensat excloure Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on tots dos han advertit dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència.
15: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
16: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
0: Rull s'ha compromès a traslladar al president de la Generalitat, Salvador Illa, la necessitat de garantir que la Universitat Catalana d'Estiu a Prada pugui continuar celebrant-se, en plena incertesa sobre la seva continuïtat per problemes de finançament.
5: 3CAT Info.
0: L'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici, l'evolució és favorable, ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
17: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedándonos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. A tot això, ahir es va fer un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés mentre participava en les tasques d'extinció. Els tres acompanyants que van quedar ferits ja han rebut l'alta mèdica. I a Valldemossa, a Mallorca, un turista estranger ha mort després que un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per aquest impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha tingut una crisi d'ansietat, i una altra dona de 42 anys, resident de Mallorca, per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. Amb aquesta informació hem arribat a 3:15. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Hi ha un nou accident. Ara talla la carretera T310 entre Reus i Riudoms, segons acabat d'informar des del Servei Català de Trànsit. També hi ha un altre accident que afecta l'autopista AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona-Tarragona. Talla un carril i provoca 5 quilòmetres de cua, ja que en aquesta zona queda només un carril lliure a la circulació. També complicacions a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal, també en sentit nord, en direcció Girona, causa d'un vehicle avariat, ocupa un carril i està provocant 4 quilòmetres de cua. Pel que fa a altres accidents, a la C26, a Espunyola, al Berguedà, s'hi fa pas alternatiu a causa d'una altra topada, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. També es mantenen, pel que fa a volum de circulació, les aturades al nord del país, a la carretera Nacional 2, a la frontera de la la Jonquera, a la zona del Portús, en sentit nord, en direcció França. Ja està augmentant la cua d'uns 2-3 quilòmetres i també hi ha retenció més puntual en sentit sud, a l'altura de la Jonquera. Cues també provocades per obres a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Barcelona, a la C33, a Parets del Vallès, en direcció Girona, l'autopista del Garraf, la C32, entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona, i a la capital catalana, la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit en Besòs. Més endavant també hi ha aturades entre Roquetes i Via Júlia, també sentit Besòs, per alguna possible incidència. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que els trens de les línies R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15 i R16, tenen afectacions a causa de l'atropellament a mig matí d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Ja s'ha reprès la circulació per doble via, però encara s'arrosseguen força retards. Més informació al punt de les dues.
0: El temps. La crònica de Francesc Mauri.
19: La inestabilitat dels últims dies pràcticament aquesta tarda desapareix del tot. Ruixats molt, molt esporàdics si es produeixen al voltant de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu més oriental, nuvolades en aquest sector, també en algun altre punt del Pirineu, però sempre menys importants a la zona més occidental, i a gran part de Catalunya el sol serà present. A destacar la presència d'un ambient càlid molt semblant al d'ahir dilluns i que fins i tot es podria intensificar de cara a demà, amb una calor més marcada i més valors de 40 graus a ponent. A partir de dijous s'iniciaria un lleuger descens de la temperatura, més marcat en dies posteriors i llavors amb més tempestes.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca i la seva obra continua sent vigent. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, a Alfacar, i ahir a Madrid es va fer una processó laica per recordar-lo. A García Lorca el van matar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. 9 dècades després encara no s'han trobat les seves restes. L'hispanista Ian Gibson explicava en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la importància de recuperar-les.
21: Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo. 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene como perros tirados a un barranco.
0: En canvi, la seva neboda, Laura García Lorca, també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, defensava el contrari.
22: Creemos que Lorca está mejor mezclado con los restos de todos. Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
0: L'obra de Lorca, això sí, continua 90 anys després atrapant al públic. 10 minuts i arribarem a les dues. La cartellera cultural ofereix una programació variada avui amb concerts i espectacles per públics molt diversos. La música clàssica, el rock i també la màgia seran els protagonistes de la jornada. Adrià Clotet.
23: El Festival de Cap Roig rebrà Miguel Ríos, una de les figures més veteranes del rock espanyol. El cantant tancarà l'edició d'aquest any del festival en el marc de la gira en què presenta el seu nou treball, El Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. La vetllada tindrà com a artista convidat el cantant català Manolo García. El Festival de la Portaferrada, l'orquestra barroca italiana Europa Galante, dirigida pel violinista Fabio Biondi, oferirà un concert inspirat en Vivaldi. El programa inclourà diverses peces del compositor italià, entre les quals hi ha les Quatre Estacions, una de les seves obres més conegudes.

0: la Schubertiada, acull a 2:15 del vespre la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el concert del baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Emil Busakevitz, que oferiran un programa centrat en l'obra de Franz Schubert i amb l'Esperança com a nexe de les peces. A Barcelona, la rumba catalana serà la protagonista de la nit. Els Tets actuaran a la plaça de les Dones del 36 a 10:45 dins la programació de la Festa Major de Gràcia. El grup aposta pels ritmes rumbers i l'ambient festiu, en una de les nits més populars de les festes del barri. Canviant de registre, el Summerfest Cerdanya ens proposa aquesta nit màgia. Ho fa amb Estrafalari, del Maglari, un espectacle ple d'humor i rima i que busca constantment la connexió amb el públic.
1: I un apunt més de l'àmbit cultural, el Festival de Cinema de Santander atorgarà el seu far d'honor de la 10a edició al cineasta català Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria, diuen, marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions. Així ho ha expressat la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que, des que va debutar amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons com La Conxa d'Or de Sant Sebastià o El Goya pel documental Tardes de Soledad.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent el passat dissabte 15 d'agost, i és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Ens ho aclareix Gemma Sagrera.
3: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
4: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. S'ha de demanar que sigui extensible a tothom. Dos sentències de l'Audiència Nacional, de la Sala Social, i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
3: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
5: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
3: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any el 15 d'agost hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
1: 5 minuts i arribarem a les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que donen servei a la ciutadania per internet i apropant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Si el sol·liciten o vol, els mateixos agents poden acabar el tràmit en nom seu. Més de la meitat de gestions corresponen a les tramitacions del registre de parelles estables. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a alguns dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Sentim Albert Dalmau, conseller de la presidència.
6: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
1: El govern reforçarà els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda.
2: Esports.
1: Informació esportiva fins a les dues en punt. Amb Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. Rodrigo Hernández Cascante es converteix avui en nou jugador del Barça de futbol. Rodri ha passat la revisió mèdica aquest matí i un cop firmi el contracte serà blaugrana per les quatre pròximes temporades. El club el presentarà oficialment aquesta tarda. I aquestes són les primeres declaracions de Rodri en aterrar ahir al vespre a l'aeroport del Prat.
8: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: Rodri té 30 anys, és un migcampista alt, fa 1,90 m i ha jugat els últims 7 anys amb el City de Guardiola, on ha guanyat 4 lligues i una Champions, entre altres títols. Va ser pilota d'or el 2024 i ha estat el millor jugador de l'últim Mundial que ha guanyat amb la selecció espanyola, amb qui també va guanyar l'Eurocopa. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
9: Rodri és un gran jugador, és pilota d'or, campió del món i... jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
7: Justament Fermín deixa lliure el dorsal 16, que és el que habitualment porta Rodri, i ara durà el 7, que tenia Ferran Torres. També ha passat la revisió mèdica avui el lateral João Cancelo, que arriba al Barça lliure després de desvincular-se a l'Al-Hilal saudita. Cancelo va ser al Barça la segona part de la temporada passada com a cedit. Qui continua sense arribar al Barça és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga demà contra Màlaga, el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, no té cap dubte.
10: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
7: Un Barça que es presentarà demà davant l'afició al trofeu Joan Gamper. Jugaran contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov. El jugador es va negar a sortir al camp diumenge, primer partit de Lliga contra el Leganés, per forçar la seva sortida del club. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Un Girona que ha presentat fa uns minuts Unai Hernández, que arriba a cedir per l'Al-Ittihad saudita per aquesta temporada.
11: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció, sabia que havia de venir cap aquí.
7: El migcampista de Malgrat de Mar té 21 anys i també va jugar al Barça.
2: 3CAT Info.
7: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i Països Baixos, en uns minuts, a les dues, la selecció espanyola masculina juga contra Austràlia. L'equip femení, també amb majoria catalana, jugarà quarts de 9 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú, jugadora de l'equip.
12: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
7: I direm també que avui es disputa el torneig Ciutat de Granollers d'handbol. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfrontarà al Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. Els dos partits els podeu seguir en directe a Esport 3.
1: Judici històric contra Meta pels efectes en els menors d'edat del disseny addictiu de xarxes com Facebook i Instagram. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Tot a punt perquè arrenqui avui a Califòrnia un judici que recorda les demandes contra les grans tabaqueres de la segona meitat del segle XX. Aquest cop són 29 els estats dels Estats Units que acusen Meta de dissenys addictius
13: pels menors de xarxes com Facebook o Instagram. Mònica Mas.
14: Una batalla legal que pot derivar en indemnitzacions potencials de 1.400 milions de dòlars, equivalents al valor de la mateixa Meta. A la Diana, l'anomenat scroll infinit, el mecanisme pel qual aquestes plataformes no deixen mai d'oferir contingut als usuaris amb l'objectiu que utilitzin les aplicacions al màxim de temps possible, tot i els efectes addictius en la salut mental que això comporta. Sentiu Nora Freeman, professora de Dret a la prestigiosa Universitat de Stanford.
15: It's a huge...
16: És una gran amenaça per l'empresa. Hi ha qui ha fet servir la paraula existencial i crec que és una paraula adequada per descriure aquesta demanda.
13: De seguida, tots els detalls en un Catalunya migdia en què també us explicarem l'avís del Banc Central Europeu sobre una possible bombolla de la intel·ligència artificial.
14: El BCE veu en perill fins a 440.000 milions d'euros d'estalvis de les famílies europees que tenen diners invertits en grans tecnològiques exposades a la IA, sovint de manera indirecta, per exemple, a través de fons d'inversions que tenen accions d'Apple, Microsoft o, ara en parlàvem, de Meta.
13: A la crònica política, la Policia Nacional eleva a 2.168 els menors migrants d'edat que han posat a disposició de les autoritats de Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són uns 300 més que la setmana passada.
14: La xifra real de menors que estan sols a Ceuta, però, és molt més alta, fins al doble, segons l'associació ELIN, que fa 20 anys que treballa amb immigrants a la ciutat autònoma. Sentiu la voluntària Maria Jiménez a 3Cat Info.
17: Rondan los 4.000. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
13: A Lleida, noves detencions i ja en van 12 pels aldarulls dels últims dies, incloent-hi la baralla multitudinària del cap de setmana amb un centenar d'implicats, Estela Bosoms.
18: Són 7 homes detinguts després d'una manifestació de la comunitat pakistanesa en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents orígens, la majoria menors. Ara, un dels objectius de la policia és trobar interlocutors d'un col·lectiu al pakistanès que pràcticament no denuncia i fer-los entendre, diuen, que no poden resoldre els conflictes pel seu compte.
13: I a la cultura, avui fa 40 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes pel seu ideari d'esquerres i també per ser obertament homosexual.
14: El seu cos continua sense ser localitzat. Al matí de Catalunya Ràdio, l'hispanista Ian Gibson i la neboda del poeta i dramaturg deixaven clares visions contraposades sobre el fet que 90 anys després el seu cos continuï sense ser localitzat.
19: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo. 115.000 cadàveres todavía en cunetas.
20: Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
13: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, els esports. Marta García, amb un nom propi, que és el de Rodri.
21: El migcampista madrileny ha passat ja la revisió mèdica este matí i ara només falta fer oficial el seu fitxatge per poder-lo presentar. En parlarem també de les paraules de Fermín sobre este fitxatge i sobre l'actualitat blaugrana en general. El Girona, per cert, ha sancionat Sigankov i presenta un nou jugador, Unai Hernández. I també parlarem de l'empat del Sabadell en el seu retorn a la segona divisió, de la pretemporada dels equips catalans de bàsquet i de dos mundials, el d'hoquei herba i el de criquet.
13: Pel que fa a la mobilitat, equip viari, Maruz García, tenim problemes a Rodalies.
22: Sí, encara retards i afectacions a les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud a causa de l'atropellament mortal d'una persona a quarts d'11 del matí entre Vilanova i Sitges. Els trens circulen ja per doble via des de fa una hora. A les carreteres, retencions a la P7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, direcció Barcelona per un vehicle avariat. Nacional 2 entre la Jonquera i la frontera francesa en sentit nord. I a Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
13: I ara, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Francesc Mauri, tenim l'esperança a l'horitzó que aquesta calorada pugui anar baixant.
23: Sí, bona tarda. Aquesta és l'esperança. Avui els mapes del temps són una mica més clars en aquest sentit. Encara falta dies. De moment, avui és difícil que freguem els 40, no impossible, perquè el termòmetre està una mica coix. A gran part de Catalunya observem valors ara mateix entre 2 i 3, 4 graus, en alguns casos, més baixos que els d'ahir a la mateixa. mateixa hora. De tota manera, avui estarà coix, però demà el tindrem recuperat completament el termòmetre i fins i tot en mode sprint, perquè demà tindrem algun 40 i 41 a Catalunya, ponent calor que demà repunta, l'espera que baixi una miqueta dijous, que divendres es noti una mica més, i sembla que durant el cap de setmana aquesta caiguda de la temperatura podria ser més contundent. De moment, amb un temps bastant tranquil.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que Meta s'asseu al banc dels acusats de Califòrnia als Estats Units en el judici més important de la seva història. I és que una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook i Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, Albert Manyà.
0: I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
4: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre altres, factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari.
13: I quins arguments faran servir per convèncer els 8 membres del jurat?
0: Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
5: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
0: Per contra, Meta argumentarà que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant no hi ha engany, i que fonamentalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació.
13: I quines conseqüències, Albert, pot tenir tot plegat?
0: Doncs els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
15: Això, de vegades, es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
0: Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
13: No deixem les tecnològiques, perquè l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels estalviadors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies i tenir conseqüències sobre l'economia de la zona euro. Cristian Roldán.
24: El BCE calcula que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com ara Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. De fet, en un article al blog del Banc Central Europeu, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
24: De fet, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un valor més alt econòmicament parlant.
3: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
24: Els experts recorden que, a més, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
13: Canviem ara de qüestió, perquè avui també és notícia que el Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta. I van entrar la setmana, a finals de juliol, en l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Són 300 més dels que s'havien identificat fa 5 dies. I les associacions que treballen a la zona calculen que hi ha el doble de menors immigrants a la ciutat autònoma procedents del Marroc del que diuen les xifres oficials, tot plegat, mentre el govern espanyol evita actualitzar la xifra de quants migrants adults encara continuen a Ceuta, Pilar García.
6: Pel que fa als menors, en concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168. Però segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és molt més alta i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez és voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a 3 Info.
8: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
6: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar soles si estan en escoles, però la resta d'infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma continuen dormint al ras. La setmana que ve, la ministra de Joventut, Cira Rego, ha citat totes les comunitats autònomes per acordar una ajuda extraordinària a Ceuta de 25 milions d'euros. No hi ha a l'ordre del dia parlar dels menors, però el Ministeri sí que vol donar als governs autonòmics les xifres de què disposi i obrir el debat sobre el repartiment. I de moment el govern espanyol no actualitza la xifra d'immigrants que continuen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada, i diu que té unes 500 peticions d'asil pendents de resoldre.
13: Doncs davant d'aquesta situació, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar, Laura Cugat.
9: La situació sanitària de les persones migrades que es troben a Ceuta s'agreuja dia rere dia, i n'hi ha que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop s'escapa més de les mans i no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata en declaracions a Catalunya Ràdio el seu president, Enrique Roviralta.
10: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
9: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment.
13: I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. I la ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
1: Sí, què tal? Bon dia. La ministra Elma Saiz ha passat en 24 hores del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta. L'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Elma Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
7: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
1: Els populars s'han indignat amb aquestes declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, ventar a atendre i a expulsar tots els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
11: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Una realidad que llevamos padeciendo demasiado tiempo.
1: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
13: Ara passen gairebé dos minuts d'un quart de tres. Les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez imputat en el cas Leire. Ens ho explica en Raül Flores.
12: És Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui, en ple agost, en un mes inhàbil pels tribunals. Serrano s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del seu telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà ara durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels whatsapps de Serrano que la policia va tenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava seguint ordres de Sánchez.
13: Això a Espanya. Mentrestant, a Alemanya... El ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, en un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès carregat amb armes. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
16: Bon dia. El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
17: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
16: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu, l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
13: Pel que fa a la política catalana, el president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, defensen excloure l'Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme a les portes del nou curs polític que tindrà, com a mínim, eleccions municipals al maig. Tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència, ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Anem, doncs, a Prada, Laura Bertran.
26: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
27: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo evidentment parlo d'un partit polític.
2: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
26: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya, recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
14: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
26: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
13: I Cambrils, el Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Anem, doncs, ara a Cambrils. Ricard Buigas.
18: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest.
19: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
18: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Diu que no recorda res del que va passar.
20: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
18: L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
13: I mentrestant, a Lleida... Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte, amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total, doncs, 12 des de divendres. Ens explica l'Estela Busoms.
21: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
22: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
21: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
13: Ara és 3:15 i fa calor. Fa calor de dia i també en fa de nit i encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament, a Barcelona, en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones, no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai, Mònica Mas.
23: Sí, es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a Catalunya Ràdio que tots hi estem exposats.
28: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar
0: comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
23: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura que té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Aleix Serra, que és cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu, com deia, serà el més calorós que hem viscut mai, i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
3: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
23: I també estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins l'octubre.
13: Doncs en aquest context, atenció a això, Comissions Obreres reclama reconèixer com a la malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma, de fet, està relacionada amb la radiació solar que es rep durant la jornada laboral. Roc Fargas.
17: Doncs sí, les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar

0: l'exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
2: I encara en àmbit laboral, aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. I Laia Ortega, en principi, les empreses ho han de compensar.
3: Sí, una sentència de l'Audiència Nacional del mes de maig ho estableix així, però es pot aplicar a tothom i a tots els sectors. Experts i sindicats recorden que no és la primera sentència que ho avala i, per tant, segons ells, s'ha establert doctrina. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
4: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
3: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir tots dos. Les empreses no poden fer coincidir de manera sistèmica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, ho han de compensar. Molts sectors ja regulen, però, aquests casos. Isabel Ruiz és advocada laboralista.
5: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
3: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any, el 15 d'agost, hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Conclusió, abans de presentar cap mena de reclamació, s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
2: I els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus a les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. Ara mateix, el promig del temps d'espera per les resolucions de prestacions és d'atenció a Catalunya de 600 dies. Què en diu el govern d'això, Toni Fortesa?
6: Doncs el govern català assegura que ja ha posat en marxa el pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. La secretària de la Conselleria, Carolina Humà, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio quins són els dos canvis principals que han desplegat.
7: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
6: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
8: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
6: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència ja aprovada al Congrés està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
2: Hem passat de 2:15. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. Jordi Baró.
9: L'OMS va apuntar a principi d'agost que podia tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
10: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
9: El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament.
2: De tornada a Catalunya, en els primers 4 mesos de funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat

0: més d'un miler de gestions. I l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Cristian Roldán.
1: Es tracta de 5 furgonetes que recorren prop de 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
2: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
1: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucades si el sol·licitant ho demana.
0: I a tot això, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat tancada des de fa setmanes per falta de personal. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
3: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
4: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
3: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura a 3Cat Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible, amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
0: I de l'Alt Urgell al Baix Empordà, on l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró construeix un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Anem cap allà ara. Laia Claret.
5: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
6: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
5: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
6: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
5: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: Ara passen 5 minuts a 2:15, temps per la cultura. Amor, amor, que está herido. I comencem per una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfàcar. García Lorca, ho sap tothom, el van matar per ser d'esquerres i homosexual. 9 dècades després encara no se n'han trobat les restes. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Broggi prepara una versió de La caça de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca, Montse Pujol.
7: Sí, García Lorca, que és un dels autors més importants de la generació del 27, va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nova York o Romancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre y Yerma o La casa de Bernard Alba, considerades grans títols del teatre espanyol. El director Oriol Broggi avui ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que la Perla 29 prepara La casa de Bernard Alba i una segona obra també amb un protagonista basat en el poeta.
8: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La caça de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
7: El 18 d'agost del 36, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Anys després del seu assassinat, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president Pedro Sánchez on exigeix la desclassificació dels documents sobre el seu assassinat. Uns documents que l'Estat encara manté ocults avui dia.
0: Doncs Lorca també podria ser protagonista als Oscars.
9: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: Seria de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom apareix a la llista de candidats a l'Oscar, una llista on ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott, Clàudia Roses.
10: El tema sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta al film com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos obstacles a superar. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març qui són els premiats. La Bola Negra és una carta d'amor a Federico García Lorca que ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó per als directors i ara continua el seu recorregut internacional. Els portals especialitzats en els Oscars també apunten a altres possibles nominacions per a la pel·lícula. Actualment el cantant Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu últim disc Spanish Leather i a Barcelona farà parada el 9 de setembre en el Festival B.
0: I abans dels esports, un últim apunt cultural que ens porta a l'Alta Ribagorça. I que ja veieu que ve d'enrere, el poble de Viu de Llevata torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga dels grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys. I ara se n'ha fet una reproducció idèntica que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Anem cap allà, Noelia Caselles. Ho van trobar de casualitat fa 54 anys.
11: Sí, uns veïns del poble i el rector de la parròquia mentre feien obres a l'església era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas contenia relíquies de Sant Albí i un pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és la delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
12: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
11: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
13: Crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, la primera rèplica que està a la comarca pugui tornar doncs, a l'interior del temple.
11: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
0: I amb aquest canvi de ritme arriben els esports. Avui Marta García amb Rodri.
14: Que ja ha firmat amb el Barça fa pocs minuts després de passar la revisió mèdica este matí i ben prompte, per tant, serà presentat com a nou jugador de l'equip.

0: Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, és el nom del dia. Té 30 anys, és un migcampista alt d'un 90 metres i arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades i on, per exemple, en el 2024 va ser pilotador. A més, també d'arribar amb el cartell de millor jugador d'este últim Mundial disputat el juliol passat. Joan Fitó, a hores d'ara, quina és la situació ara mateix de Rodri respecte al Barça?
1: Doncs ara mateix està dinant Rodri al Lenya, al costat del Camp Nou. Encara no és oficial el seu fitxatge. A hores d'ara, el City i el Barça no l'han fet oficial, però aquesta tarda el presentaran. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, a la ciutat esportiva. La idea del club optimista era presentar-lo aquest migdia, al voltant de la una, però fa tota la pinta que serà aquesta tarda. És a les oficines, ja ha acabat de signar el seu contracte, ara està dinant i aquesta tarda serà presentat. Rodri, que va arribar ahir a Barcelona, enmig d'una grandíssima expectació, cap a les 8 del vespre arribava a la terminal corporativa del Prat i aquestes van ser les seves primeres paraules.
2: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Tampoc és oficial encara el retorn de Joao Cancelo, tots dos ho seran els pròxims dies. Més enllà d'això, algun detallet de Rodri, perquè el madrileny lluirà el número 12, li cedeix Fermín, que agafa el relleu de Ferran Torres, i la temporada vinent Fermín jugarà amb el número 7.
0: Doncs a l'espera que el fitxatge de Rodri siga ja oficial i el presenten, com ara explicava Joan Fitó esta vesprada, un dels que ja ha valorat este fitxatge és el que serà el seu nou company en el Barça, Fermín, que a part de parlar de Rodri, Joan, també ha analitzat una miqueta els aspectes de l'actualitat blaugrana.
1: Sí, una entrevista amb l'Albert Nadal, Fermín diu coses interessants, assegura que pot jugar de nou si cal, que està molt content amb els jugadors que han arribat i que confia molt en la feina de Deco. Sobre Rodri, el futbolista del Campillo, diu que és un gran fitxatge.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
1: Fermín també ha parlat de Julián Álvarez, li han preguntat si li agradaria que fitxés pel Barça i el migcampista ha dit que l'argentí encaixaria perfectament en l'esquema blaugrana, en l'estil de joc del Barça, però que no en pot parlar gaire, ja que Julián no és jugador del Barça.
0: I enmig de tot això, demà hi ha un partit que és, Fitó, el Gamper.
1: Sí, i avui n'ha parlat Hansi Flick, un dels temes sense Ter Stegen i Ronald Araujo. Qui farà demà el discurs com a primer capità? Respon Hansi Flick.
4: Rafa will do it, because normally... I know that that Frankie is the third because Mark and Ronald are out, but Frankie at the moment he's not available, and I decided for the captains till we vote. Rafa is the captain with Eric and Petri.
1: Rafinha farà demà aquest Parlament, el Frenkie no hi és lesionat, diu Flick, i també ha confirmat que de moment ho ha decidit ell, Pedri i Eric seran provisionalment els capitans fins que es tanqui la plantilla.
0: Ha quedat una miqueta clar que amb la situació que hi ha, doncs al final Hansi Flick ha fet d'entrenador i ha acabat decidint.
1: Sí, ha decidit. I també ha parlat avui Chikwe Gordon, l'anglès va jugar els primers minuts a diumenge a Basilea, 45 minuts que va aprofitar l'extrem nou fitxatge del Barça, un Gordon encantat amb Barcelona, amb Flick i amb el treball fet fins ara.
5: It's been an amazing first week.
6: Ha estat una primera setmana increïble. He gaudit cada minut. Tot és nou per a mi. És una ciutat nova, un país nou, evidentment nous companys d'equip i un nou cos tècnic. Ha sigut una experiència increïble. Tothom m'ha fet sentir molt benvingut. Els companys són molt amables i simpàtics i ja sabia la idea del joc de l'entrenador. Per això també volia venir aquí, perquè m'agrada aquest estil de joc.
5: I like the style of play.
0: Doncs demà este trofeu Joan Gamper, fins diumenge el Barça que no jugarà en la Lliga, però qui sí debuta demà en esta competició és l'Atlètic de Madrid. I recordem on l'equip matalasser, ara també comentaves el que havia dit Fermín, ja un dels jugadors que interessen al Barça i que és Julián Álvarez. Precisament d'ell n'ha parlat també el tècnic, el Cholo Simeone, què ha dit?
1: Doncs mira, demà debuta l'Atlètic de Madrid a les 9, el Metropolitano contra el Màlaga. Julián no ha anat convocat per aquest partit, però Simeone, com ja ha anat fent les últimes setmanes, ha estat molt clar sobre el futur de l'argentí.
7: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Simeone ha reiterat que Julián és el millor jugador que té l'Atlètic de Madrid, ha dit que el volen cuidar, que el volen tenir content, però que encara no està preparat per jugar. Per cert, Rodri lluirà el dorsal número 16, no el 12. Ha dit el 12, lluirà el 16, que és el que ha lluit al City, també ho feia a l'Atlètic de Madrid.
0: Queda clar, Rodri i el 16. Parlem ara de la segona divisió. La temporada del Girona ha començat una miqueta accidentada. Avui el club ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, Eduard Solà.
8: Ja es veia venir que la cosa no acabaria bé i, de fet, encara no ha acabat. El davanter ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. Ho va desvetllar el mateix entrenador Quique Álvarez. I ahir, en el seu compte d'Instagram, va venir a dir que el club no el deixava parlar i que un dia ho faria. El club ha anunciat avui que li obria un expedient disciplinari arran de la seva conducta recent. El Girona diu textualment que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de la conducta exigits per l'entitat, i que defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. El jugador vol marxar lliure i de moment no vol escoltar cap de les ofertes que han arribat, tot i que últimament ha trucat al Celta. I enmig de tots aquests embolics i esperant que es pugui concretar d'altres sortides, el Girona ha presentat avui al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que va arribar just per poder debutar diumenge passat i que no sap si ho podrà fer divendres a Còrdoba.
9: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Còrdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.
8: En les pròximes hores el Girona anunciarà el fitxatge del central Abdul Mumin, ex del Rayo Vallecano.
0: I el retorn del Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió s'ha saldat amb un empat en un dels camps, volem dir, mítics de la categoria, que és el Molinón. Empat a 0 entre l'Sporting de Gijón i els Vallesans, i primer punt sumat per als arlequinats, Francesc Ripoll.
10: El Sabadell va superar i amb nota el primer partit de la temporada del retorn a segona divisió. En un escenari imponent, el Molinón, els de Ferran Costa van sumar un punt molt valuós per demostrar que són un equip a tenir en compte. Malgrat que el marcador no es va moure, els arlequinats van gaudir d'ocasions clares per endur-se la victòria, fins i tot un penal a la primera meitat que Rahmani va enviar fora. L'entrenador Ferran Costa, content amb la imatge del seu equip.
11: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
10: Ahir, per cert, el Sabadell va anunciar el fitxatge de Nicolás Gioacchini, davanter nord-americà, que portava unes setmanes a prova i ja va jugar els seus primers minuts oficials amb l'arlequinada. Aquest diumenge el Sabadell torna a jugar fora. Visita el camp del Castelló.
0: Nou minuts i seran les 3. Fem una pausa i després...
12: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited to be here. And
0: els equips catalans de l'ACB comencen la pretemporada amb noves incorporacions.
13: Catalunya migdia.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
16: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
17: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Catalunya migdia.
0: Doncs això que vos diem, comença la pretemporada en els equips de l'ACB. De fet, alguns catalans ja van començar ahir i altres ho fan avui mateix, però és que, a més, Encara hi ha moviments en el mercat. El Barça està a punt de fitxar i l'Ilerna Lleida, Carles Vila, ja ho ha fet.
18: L'equip lleidatà ha incorporat Aurimas Majauskas, un aler pivot lituà de 33 anys. Disputarà la pretemporada amb l'equip i, si ho convenç els tècnics, continuaria fins a final de temporada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana està molt a prop de tancar la incorporació del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, va jugar alguns partits amb el Mónaco. Avui també hem de parlar de l'arribada a Girona del nord-americà Mac McClung, una de les grans humanitats de la temporada, no només pel que fa al Fiat Girona, també a la Lliga Endesa. És un jugador que va destacar la NBA, però només al concurs d'esmaixades de l'All-Star, on va guanyar en 3 ocasions. Va arribar a jugar pro equips com Los Angeles Lakers, els Bulls, el Golden State Warriors o Indiana Pacers, però amb una presència més que discreta.
19: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
18: Per la seva banda, el Manresa ha començat la pretemporada. Finalment, el jugador aficionat escollit per acompanyar l'equip ha estat Martí Rauric, el guanyador del Somni, la iniciativa creada per la Fundació de Bàsquet Manresa. I recordem que ahir va començar també els entrenaments al Joventut amb la tornada de la Propitola com la gran novetat per aquest any.
0: En 8 minuts arribem a les 3 de la vesprada. Nova jornada en el Mundial d'hoquei herba que se disputa tant en la competició masculina als Països Baixos com en la femenina en Bèlgica. Ara mateix tenim en joc el segon partit del combinat espanyol masculí amb 10 catalans i que avui Josep Gaya està jugant contra Austràlia.
20: Sí, des de les 2 del migdia s'està disputant aquest Espanya-Austràlia de la segona jornada del Mundial. A hores d'ara el resultat és de 0-0 a la mitja part. La selecció espanyola ja va debutar amb victòria en aquest Mundial en imposar-se en la primera jornada a Sud-àfrica per 3-1. Pel que fa a la selecció femenina, aquesta tarda també segon partit del Mundial per a les Red Sticks, que s'enfronten a l'anfitriona Bèlgica, a 8:45 del vespre a l'estadi Belfius Hockey Arena. Les espanyoles arriben al duel com a segones de grup, empatades amb Bèlgica, després de guanyar per 3-2 a Irlanda. Marta Segú, jugadora de la selecció espanyola, ha analitzat així el partit d'aquest vespre.
21: Serà un partit molt interessant de veure, molt petit per les dues parts, perquè considero que ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents. Per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola. Però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió. Per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió. Ens aniran a apretar dalt, segur.
20: Demà, jornada de descans per a les dues seleccions espanyoles que tornaran a jugar dijous en partits de la tercera jornada.
0: I estos dies també s'està disputant, en este cas, la fase classificatòria dels equips europeus de cara a un Mundial, el Mundial de Cricket. Una fase que, de retruc, també classificarà per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en la que serà la tornada del cricket al programa olímpic. I en el combinat espanyol, Carles, hi ha 4 jugadors catalans.
18: És el primer cop que l'equip espanyol pot disputar aquesta fase de classificació ja com a federació reconeguda per al Consejo Superior de Deportes. És també la primera de les 3 fases que hauria de passar Espanya per poder disputar el Mundial del 2028 i també els Jocs Olímpics, on tornarà el cricket després de més de 120 anys d'absència. Aquesta tarda, per cert, Espanya jugarà el quart partit d'aquesta primera fase contra Bulgària. Mohamed Atif és un dels jugadors catalans de l'equip espanyol.
22: Vamos a jugar contra Bulgària y esperamos que vamos a ganar. Y el viernes a las 4 de la tarde hora Finlandia jugaremos contra Portugal en el final. Y si ganamos vamos a ir a la segunda fase, que sería el año que viene con 4 equipos, Escocia, Jersey y Dinamarca. Más el que gana este viernes.
18: A l'equip també hi són els jugadors de Montcada, en Jassir Ali, Rajà Adel i Amsa Dar. Si Espanya acaba primer, es classificaria per la segona fase a Escòcia. La tercera serà molt més complicada de superar, ja amb tots els millors equips del món.
0: Jordi Xammar ha valorat la seva nova medalla mundial. El regatista barceloní ha aconseguit ara el bronze en este campionat del món de vela disputat al Japó, on Montserrat apareix qui ser resultat els pareix poca cosa.
2: Jordi Xammar porta 8 mundials consecutius pujant al podi. Des de fa dues campanyes que navega al costat de la balear Marta Cardona, amb qui ja suma dues medalles mundials en el 470 mixt. Després del bronze olímpic a Tòquio 2020 amb Nico Rodríguez i altres medalles mundials també amb ell i Nora Brugman, Xammar reconeix que en aquest campionat del món d'Enoshima buscava l'or. Malgrat valorar positivament el podi aconseguit, ja pensa en què cal millorar per tornar a situar-se al graó més alt. Així ho reconeixia Alto Costa.
3: Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no? El difícil que és, hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un mundial.
2: A més d'aquest bronze mundial, Jordi Xammar i Marta Cardona també han aconseguit aquesta temporada el bronze en l'europeu i altres èxits internacionals, com les victòries en el Trofeu Sofia de Mallorca o en la Setmana Olímpica Francesa d'ahir.
4: Amb moltíssimes ganes de començar a jugar, i especialment d'aquest partit, perquè al final és una mica la presentació davant de l'afició. Portem dues setmanes molt bones, la gent està treballant molt bé i segur que ho podem fer gaudir l'afició.
23: El torneig Ciutat de Gromeller sempre és un partit important, perquè és el primer partit a casa on la gent ens pot veure. Sí que és veritat que encara és molt d'hora.
0: Josep Morales i Antonio Rama són els tècnics de l'equip femení i masculí, respectivament, del Balomano Granollers. Els sentim perquè avui se disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers, que serveix de presentació per als primers equips del club. Doncs bé, el femení, a partir de les 6 de la vesprada, jugarà contra el Zúric, i a partir de 8:45, el masculí tindrà com a rival un altre equip suís, el Thun. I ara passem per MotoGP per recordar això.
24: This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last for Valentino Rossi.
0: I és que just avui se compleixen 30 anys de la primera victòria de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclisme.
20: Sí, perquè el 18 d'agost de l'any 1996, el pilot italià Valentino Rossi es va proclamar per primera vegada campió del món en la categoria de 125 centímetres cúbics al circuit de Brno, al Gran Premi de la República Txeca. Amb només 17 anys i 170 dies, amb el dorsal 46 i enfilat en una Aprilia AVG, Valentino Rossi va començar a forjar la llegenda d'El Dottore, un dels millors pilots de la història del motociclisme. El dia previ a la victòria, Rossi també va aconseguir la primera pole position de la seva carrera, fent el temps més ràpid d'aquell campionat, 2 minuts, 11 segons i 140 centèsimes.
0: Però és que, a més, Josep, per afegir més èpica a aquesta primera victòria, Rossi va haver de remuntar.
20: Sí, després d'una mala sortida en la carrera de diumenge, Rossi va caure fins a la 15a posició, però l'italià va aconseguir una remuntada espectacular. Va acabar en la primera posició després d'avançar en la darrera volta el pilot espanyol Jorge Martínez, a qui va guanyar per només 0,245 segons. El podi el va tancar el japonès Tomomi Manako. A partir d'aquí, Valentino Rossi es va convertir en un dels pilots més llorejats del motociclisme, el segon amb més victòries de la història, amb 115 carreres guanyades, darrere de Giacomo Agostini, que en té 122. Il Dottore ha obtingut 9 mundials i ha guanyat durant més de 20 anys.
0: I abans d'acabar, encara tenim temps amb Oriol Corral de repassar altres aspectes de l'actualitat esportiva i, bàsicament, Oriol, un apunt de ciclisme de la Vuelta.
25: Sí, perquè l'eslové Primo Roglic, amb 4 vueltes al seu palmarès, buscarà una 5a victòria, al final li serà el principal rival del seu compatriota, Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França i que disputarà la Vuelta per segona vegada. A les files del Red Bull Bora, Roglic s'ha confirmat com una de les estrelles que aquest dissabte sortirà en la 81a edició de la Ronda Espanyola, que enguany comença a Mònaco, amb una crono individual de poc menys de 10 quilòmetres. La Vuelta, que passarà per Catalunya en la 5a etapa entre Falset i Roquetes, a les Terres de l'Ebre, acabarà a Granada, ja que Madrid coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1.
0: Doncs fins així la informació esportiva d'este dimarts 18 d'agost, el dia que Rodri ja ha firmat el seu contracte amb el Barça per les pròximes 4 temporades, pendents de que el puguem presentar i el puguem veure vestit ja de blaugrana.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves plataformes i aplicacions. Meta nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. El Ministeri de l'Interior espanyol comptabilitza prop de 2.200 menors a Ceuta procedents del Marroc que van entrar a la ciutat autònoma durant aquella arribada massiva de migrants a finals de juliol. Són 300 més dels que havia identificat fa 5 dies. Les associacions que treballen sobre el terreny calculen que el nombre de menors de migrants és en realitat del doble. Justament la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia. Està fora de control, segons el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos, malgrat que l'expansió del virus ha empitjorat, s'ha accelerat. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència, l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del Congo. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost de 2017. L'alcalde de Cambrils ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina dels professionals que van actuar en l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director Oriol Brogi prepara una versió de La casa de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
0: Esports.
2: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran el fitxatge, però encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès Joan Cancelo. El Girona obre expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a canviar-se per jugar diumenge en el debut de la temporada contra el Leganés. El Girona ha presentat aquest migdia el mitja punta Unai Hernández i aquesta tarda anunciaran el fitxatge del central Moming, ex del Rayo. I en bàsquet, el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Yuan Mukundu, que els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. El Lleida incorpora Aurimas Majauskas, un alè pivot lituà de 33 anys, que començarà la pretemporada i, si tot va bé, seguirà fins al juny del 2027.
1: I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb sol a molts llocs de Catalunya i nevolades en punts del nord-est. També s'escaparà algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, el Coll de Cabra o al Pirineu més oriental, que no són descartables del tot. El termòmetre arribarà tan amunt com ahir, però a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. La gran empresa multinacional de l'electrònica Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de fins a 200.000 milions de dòlars. I això encara no és el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó que hi ha qüestions que van a la essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a la Universitat de Stanford.
3: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, també el desplaçament o l'escroll infinit per la pantalla, o les publicacions efímeres, entre altres, que són factors que canviarien radicalment l'experiència actual d'usuari en aquestes plataformes. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes de Meta estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que han enganyat el públic sobre els perills d'aquesta xarxa. Aquest últim aspecte, és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres. Així ho recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
4: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí i també és el que va passar amb el tabac.
1: Per contra, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de referència psiquiàtrica. Per tant, no hi ha engany, diuen, i que ells formalment ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Altra cosa és que no es comprovi o que els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses tecnològiques a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Canyet, enginyer informàtic i professor de la Universitat Pompeu Fabra, ho exemplificava amb aquesta metàfora.
5: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
1: Està previst que el judici contra Meta s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I, si fem cas als precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes o parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
0: 3Cat Info.
1: I encara sobre les empreses tecnològiques, l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques a la borsa podria afectar els estalvis de moltes famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen, indirectament, 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
6: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
1: Des de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
7: Estàs en un moment disruptiu, canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i el que saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
1: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edats comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són 300 més que la xifra que donaven fa 5 dies. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb migrants a Ceuta, aquest nombre de menors procedents del Marroc és gairebé el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació ELIN, ho explicava a 3Cat Info.
8: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras, que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar-hi soles s'estan en escoles, però la resta d'infants i adolescents que van entrar a Ciutat Autònoma continuen dormint al ras al carrer. Un altre col·lectiu vulnerable són els demandants d'asil. El govern espanyol afirma que té unes 500 peticions pendents de resoldre. Segons Maria Jiménez, n'hi haurà moltes més de persones procedents de diferents països.
8: En torno a una comunitat de 1.000 persones más o menos procedentes de Sudán, que es un país en conflicto bélico, personas también que provienen de Yemen, incluso de Palestina, de Mali, son personas que podrían, deberían poder solicitar asilo.
1: I de moment el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Encara sobre Ceuta, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma ha estat totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan escampant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni per frenar-les. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, i això pot complicar el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges senten que la situació cada cop se'ls escapa més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Rubiralta.
9: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: Rubiralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització d'aquestes persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar.
0: 3cat info.
1: Ara falten 3 minuts per un quart de 4 de la tarda. A Alemanya, el ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, on un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès que anava carregat amb armes. Berlín, Jordi Regàs.
10: El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
11: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
10: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu: l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
1: Gràcies, Jordi. I a Ucraïna avui ha hagut una autèntica jornada sagnant amb una vintena de morts per atacs russos. El més greu ha estat a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, amb almenys 10 morts i 17 ferits, segons el governador d'aquesta regió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat Moscou d'atacar deliberadament una zona no estratègica ni d'interès militar, sinó d'edificis residencials, comerços i oficines amb població civil, i ha anunciat que Ucraïna hi respondrà. Aquesta matinada, les forces de Putin han llançat prop de 150 drons, la majoria interceptats per les defenses. Ara bé, alguns han fet 9 víctimes mortals a Sumy, Kherson, Zaporizhia i Donetsk. L'exèrcit ucraïnès ha disparat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara en aquests anys de guerra. Les defenses russes han abatut 180 d'aquests drons, però els altres han provocat danys de consideració i 3 ferits. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic, el gegant Wildberries, a prop de la capital de Moscou.
0: El temps.
1: Arribem així a un quart de quatre, crònica meteorològica amb Francesc Mauri.
12: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya, només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est, no és impossible algun ruixat molt local, a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que... arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat que s'hi va produir el 18 d'agost de 2017, l'endemà dels atemptats de la Rambla. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Informa des de Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Bau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i ja que ho entrava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
1: Gràcies, Ricard. I el president del Parlament, Josep Rull, amb el president d'Òmnium, Xavier Antich, defensen que s'exclogui Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme. A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència. Això ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu a Parada de Conflent. Laura Bertran.
16: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
17: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
18: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
16: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya, recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
19: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
16: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
1: I les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple mes d'agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon mòbil de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, imputat en el cas Leire, Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Pedro Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui en ple agost perquè donés aquestes dades del seu telèfon mòbil. Serrano, però, s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels missatges de WhatsApp de Serrano, que la policia va tenir en el primer buidatge, apuntaven que la trama operava, efectivament, seguint ordres de Pedro Sánchez.
0: 3CAT Info.
1: A Lleida, Mossos d'Esquadra i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat entre aquest col·lectiu i grups de joves de Lleida que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant ha sigut la baralla multitudinària d'aquest cap de setmana, a més d'un centenar d'implicats. Ahir la nit també hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total 12 des de divendres. Ens ho explica des de Lleida Estela Busoms.
3: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
20: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no?, i a partir d'aquí treballar colze a colze.
3: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: En els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. L'objectiu d'aquestes oficines és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Són concretament 5 furgonetes que recorren 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
21: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
1: Doncs justament sobre l'accés als serveis públics en zones rurals, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'Oficina de la Seguretat Social en aquesta ciutat del Pirineu. L'oficina es va tancar fa setmanes per falta de personal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
22: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
23: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan. Tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
22: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3CAT Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
1: Gràcies, Joaquim. Abordem ara la informació cultural perquè avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Alfacar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Brogi prepara una versió de La caça de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La caça de Bernarda Alba. El director Oriol Brogi, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que sentien un gran enyor del poeta i ha explicat que la companyia La Perla 29 ja prepara La caça de Bernarda Alba i una segona obra amb un protagonista, com us dèiem, basat en Lorca.
24: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La caça de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
1: Doncs justament coincidint també amb aquest aniversari de la mort de García Lorca, podria ser el protagonista dels Oscars.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
1: Dels Oscars del món del cinema, però de la mà del músic Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una possible nominació a millor cançó original als Oscars per La Nieve, que és la pel·lícula central, la cançó central, que interpreta la pel·lícula La Bola Negra, que s'estrenarà el mes de setembre. El seu nom ja apareix en una llista de candidats on figuren Taylor Swift o Travis Scott. De moment, és una llista, és una travessa, no és res definitiu, però sí que, com us deia, amb aquest nom, la cançó de Guitarrica de la Fuente, de la banda sonora de la pel·lícula La Bola Negra sobre Federico García Lorca, podria ser candidata als Oscars d'aquest any.
0: Esports.
1: Ara falten 5 minuts per 2 quarts. Actualitat esportiva amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
4: Bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, però el City i el Barça encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny, que signarà per les 4 properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
5: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i... jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
4: Rodri i Cancelo seran jugadors del Barça, però a hores d'ara encara no se sap si ho podrà ser el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Màlaga, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, diu que no en té cap dubte.
6: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Demà el Barça es presentarà davant l'afició el trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al-Ahly d'Egipte a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès.

0: El Girona farà oficial a les pròximes hores el fitxatge del central ganès Abdul Mumin, d'ex del Rayo, i aquest migdia ha presentat el migcampista de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulat.
1: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona, no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció, sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona, i bé, molt feliç per poder tornar a estar aquí i defensar aquests colors.
0: En partits de la primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió, ahir empat del Sabadell 0-0 al camp de l'Sporting de Gijón.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola masculina, en majoria de catalans, juga des de les dues del migdia contra Austràlia. Som a la segona part. Austràlia guanya per 0-1. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà quarts de nou del vespre contra Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
3: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
0: En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha incorporat a Aurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, on ha jugat diversos partits amb el Mónaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu. Només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Matt McClum. Aquesta tarda, en handbol, es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun.
4: Ara són 3:45. Aquesta hora, 3Cat Info, us destaquem que comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions, com Facebook o Instagram. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeixen l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. I el Ministeri de l'Interior espanyol ha comptat més de 2.000 menors a Ceuta procedents del Marroc, dels que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva a finals de juliol. Són 300 més dels que havia identificat inicialment, però les associacions que treballen sobre el terreny diuen que ni molt menys, que el nombre de menors migrants és el doble. Són els grans titulars d'aquest dilluns, d'aquest dimarts, vaja, 18 d'agost de 2026. A partir d'ara també us destacarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen que s'agilitin els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir el temps d'espera, però els afectats diuen que no, que cal un canvi estructural per resoldre la situació. I també us explicarem com afecten les nits tòrrides que estem vivint aquest estiu. Provoquen efectes sobre la salut de les persones, no només les que ja tenen malalties, sinó també persones sanes. Els metges avisen que patir calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular i pot fer aparèixer malalties com la hipertensió. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
0: Doncs que Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. El fitxatge, però, encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo. Mentrestant, el Girona ha obert expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat en el debut de la temporada contra Leganés.
4: I pel que fa al temps, aquesta tarda tenim nuvolades a punts del nord-est, sense descartar algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, el Collsacabra o el Pirineu més oriental. Demà la temperatura tocarà sostre i pujarà 3 o 4 graus més.

0: Ara passant gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026, el dia en què la gran tecnològica Meta s'asseu al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units. És el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Meta, bàsicament Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci. Això ho explica Nora Freeman, professora de Dret a la Universitat de Stanford.
1: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Es tractaria d'eliminar, per exemple, el recompte dels m'agrada, o també l'estratègia de l'escroll infinit, el desplaçament infinit per la pantalla, o també les publicacions efímeres, que són els que fan, els que són l'essència d'aquestes plataformes, d'aquestes aplicacions, i que farien canviar per sempre l'experiència d'usuari que coneixem tradicionalment. Els fiscals d'aquest judici buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir enganxats els adolescents, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Justament aquest aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Jorlemont, director del Centre de Dret de Berkeley.
2: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
0: Per contra, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany, i que formalment ells ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. També neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Està previst que aquest judici s'allargui 6 setmanes i que Mark Zuckerberg i els responsables d'Instagram pugin a declarar als tribunals. I avui, encara relacionat amb les grans empreses tecnològiques i amb el món de la intel·ligència artificial, us expliquem que l'auge, justament, de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. Per què? Doncs perquè hi ha un informe del Banc Central Europeu que alerta que una forta caiguda d'aquestes grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons aquest organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes empreses d'intel·ligència artificial. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques, com Nvidia, Apple o la mateixa Meta, de la que ara parlàvem. En un article a la pàgina web del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
3: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: El gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monzó, afegeix que a dia d'avui, les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un elevat valor econòmic.
4: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
0: Els experts recorden que una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus. Ara són 3:45, el deute públic de l'Estat va marcar un nou rècord el mes de juny i es va enfilar a 1,76 bilions d'euros. Amb tot, la bona marxa de l'economia espanyola va fer que es reduís el pes sobre el producte interior brut perquè l'economia creix més que el ritme al qual creix l'endeutament. L'administració de l'Estat és la que està més endeutada. Aquestes dades arriben quan el cost de l'endeutament públic de les principals economies està arribant a màxims que no es veien des de la crisi del 2008.
5: 3CAT Info.
0: El Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta, que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. Són 300 més de la xifra que havien calculat ara fa uns dies. En concret, la policia espanyola ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168 menors. Però, segons l'associació ELIN, que es dedica a treballar amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma és molt més gran, és el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar a tots aquests nens i nenes i que rebin l'assistència que necessiten. María Jiménez, voluntària de l'associació ELIN, ho explicava en declaracions a 3CAT Info.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors a Ceuta i unes 300 nenes que van arribar-hi soles s'estan en escoles. La resta d'infants i adolescents, però, que van entrar a la ciutat autònoma, continuen dormint al ras, als carrers. De moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots aquells que van entrar massivament a finals de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez continua parlant d'uns 5.000, igual que la setmana passada, però reconeixen que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que van anunciar ahir. Amb aquest panorama a Ceuta, el govern espanyol passa a l'atac contra el PP i el responsabilitza de retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. La ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP, però, ho nega. Anem a Madrid. Paula Brujats.
6: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
7: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
6: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
8: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
6: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
0: La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Així ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma ja una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. I justament l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència, l'endemà que el brot s'hagi convertit ja en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una nova província del país africà. L'organisme sanitari condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que caldrien. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia d'Ebola que hi va haver entre el 2008 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
9: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant de l'Ebola que encara no té ni vacuna ni tractament.
10: 3CAT Info.
0: Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent el passat dissabte 15 d'agost, i és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns. Però fins ara quedava el dubte sobre què passa en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
10: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
11: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
10: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer coincidir de manera sistemàtica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquesta situació. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
12: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
10: Per tant, abans d'iniciar cap mena de reclamació, els advocats laboralistes recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: I us expliquem ara que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que va fer ahir l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. El vídeo d'Assumpta Serna es va fer viral i va rebre milers de missatges. Davant d'això, el govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per la resolució d'aquesta prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
13: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Les famílies i les associacions d'afectats consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
14: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans que pugui començar a aplicar-se.
15: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb el Francesc Mauri.
16: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya. I amb una temperatura que no acaba de pujar tant com ahir en alguns casos. Finalment, de tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
0: Doncs bé, en relació amb la situació meteorològica que hem viscut aquestes últimes setmanes a casa nostra, amb aquestes calorades i altes temperatures, avui hem sabut que encadenar més de 50 nits tòrrides, com ha passat aquest estiu a molts llocs, té efectes sobre la salut de les persones, i no només les que tenen malalties prèvies, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Aquestes nits tòrrides són quan els termòmetres no baixen dels 25 graus. Acostumen a ser més habituals en grans ciutats, com ha passat a Barcelona, per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, avisa a aquesta emissora que tots hi estem exposats.
17: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Doncs Aleix Serra, cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
18: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. També dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
0: I avisa també que tindrem estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins a l'octubre. Per cert, que Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar durant la jornada laboral. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
19: Probablement augmentaran encara més, no, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
15: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
20: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
21: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització. Eh?
20: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
21: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
20: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: Gràcies, Laia. I el terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i l'Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El terratrèmol amb epicentre a Gojar ha estat de magnitud 4,8 i ha durat uns 10 segons. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. 3 persones han resultat ferides lleus, una de les quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada ha tancat al públic els edificis administratius, museus i la ciutat esportiva, mentre que els centres assistencials continuen oberts. L'episodi sísmic va començar divendres i, de fet, des d'aleshores, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat centenars de terratrèmols en aquesta zona de Granada. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència mentre continua aquesta activitat sísmica.
22: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
23: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: De dilluns a divendres, dimecres a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
23: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
23: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: D'aquí 8 minuts seran les 4 de la tarda. L'Església Romànica de Viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, mostrarà un document que hi va estar amagat durant més de 800 anys. És el pergamí de la consagració, que el confirma com el més antic dels grans temples romànics d'aquesta comarca. La peça original és al Museu de Lleida, però ara se n'ha fet una rèplica que s'identificarà, que s'exposarà en aquest poble, a Viu de Llevata, Noelia Caselles.
1: Fa 54 anys, mentre feien obres, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i el pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
2: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
1: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu de Llevata.
3: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsenoteca, que és la primera rèplica doncs, que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
1: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
0: I ara, tres que tenim fort, repassem la cartellera cultural, que ofereix una programació molt variada, amb concerts i espectacles per públics diversos. Adrià Clotet.
4: El Festival de Cap Roig rebrà Miguel Ríos, una de les figures més veteranes del rock espanyol. El cantant tancarà l'edició d'aquest any del festival en el marc de la gira en què presenta el seu nou treball, L'Último Vals, un disc on repassa diferents etapes de la seva vida. La vetllada tindrà com a artista convidat el cantant català Manolo García. El Festival de la Porta Ferrada, l'orquestra barroca italiana Europa Galante, dirigida pel violinista Fabio Biondi, oferirà un concert inspirat en Vivaldi. El programa inclourà diverses peces del compositor italià, entre les quals hi ha les Quatre Estacions, una de les seves obres més conegudes.

0: La Xubertiada acull a 8:45 del vespre la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el concert del baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Emil Busakewicz, que oferiran un programa centrat en l'obra de Franz Schubert i amb l'Esperança com a annexa de les peces. A Barcelona, la rumba catalana serà la protagonista de la nit. Els Tets actuaran a la plaça de les Dones del 36 a 10:45 dins la programació de la Festa Major de Gràcia. El grup aposta pels ritmes rumbers i l'ambient festiu, en una de les nits més populars de les festes del barri. Canviant de registre, el Summerfest Cerdanya ens proposa aquesta nit màgia. Ho fa amb Estrafalari, del Maglari, un espectacle ple d'humor i rima i que busca constantment la connexió amb el públic.
1: Hi ha 4 minuts per arribar a les 4. Els esports amb l'Eduard Solà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, el City i el Barça encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny que signarà per les pròximes 4 temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo l'he tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. Donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly, a Egipci, a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
4: Yeah, they told me the process and what
5: em van explicar el procés i què passarà. Crec que és una experiència increïble per a mi i per a cada nou fitxatge. L'Al Ahly serà un equip fantàstic, però crec que al Barça només ens centrem en nosaltres mateixos i en el que podem fer en la manera com volem jugar. Tenim un estil que no canvia mai, així que simplement intentem guanyar d'aquesta manera de la millor manera possible.
4: So we just try and win this way and in the best way possible.
6: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
2: A segona divisió, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. El Girona farà oficial a les pròximes hores el fitxatge del central ganès Abdul Mumin, ex del Rayo, i aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
7: Sí que és veritat que hi havia doncs, altres equips, però un cop va sortir l'opció de venir aquí a Girona no m'ho vaig pensar dues vegades. Crec que és el club ara mateix perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera. Un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona, i bé, molt feliç per poder tornar a estar aquí i defensar aquests colors.
2: En partits de primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió i empat del Sabadell 0-0 al camp de l'Esporting de Gijón.
6: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
2: El Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina, majoria d'equips catalans, última referència, jugava des de les dues contra Austràlia, perdia 0-1. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, també en majoria catalana, jugarà 8:45 del vespre contra Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
8: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
2: En bàsquet, l'Elerna Lleida ha incorporat a Urimas Majauskas, a l'epivol lituà de 33 anys, per estar aquí a la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, on ha jugat diversos partits amb el Mònaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu i només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Mac McClung.
9: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
10: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
9: Here and I want to make a difference and I want us to win.
2: I en handbol aquesta tarda es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6, l'equip femení s'enfronta al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra el Thun, també de Suïssa.
6: Trescat Info.
11: Bona tarda, són les 4.

0: La Unió Europea demana a Espanya que retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors comptabilitzats a la ciutat autònoma i reconeix que haurà d'ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclama accions urgents davant d'un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu, es hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. Avui fa 40 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar per ser d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director Oriol Brogi prepara una versió de La caça de Bernal d'Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
1: 3CAT Info. Esports.
2: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran el fitxatge, però encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. El Girona obre expedient a Víctor Sigankov. L'ucraïnès es va negar a canviar-se per jugar diumenge el debut de la temporada contra el Leganés. El Girona ha presentat aquest migdia el mitja punta Unai Hernández i aquesta tarda anunciaran el fitxatge del central Moming és del Rayo Vallecano. I en bàsquet, el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. El Lleida incorpora a Urimas Majauskas, un aler pivot lituà de 33 anys, que estarà a prova a la pretemporada.
0: Barcelona ha viscut rècord de nits tòrrides aquest estiu, amb efectes sobre la salut de les persones, no només les que tenen malalties de base, sinó també persones sanes. Pati calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular i pot fer aparèixer malalties com la hipertensió, entre moltes altres. Pel que fa a la previsió meteorològica, tarda amb sol en molts llocs i nuvolades en punts del nord-est. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsacabra o el Pirineu més oriental i no és descartable del tot. El termòmetre tan amunt com ahir, a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 4 de la tarda. És dimarts 18 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha defensat avui el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Tot el mateix dia que el govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són 300 més de la xifra que donava fa 5 dies, però segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és del doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a aquesta emissora.
4: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: I de moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Per la seva banda, el Col·legi de Metges alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma ha estat totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop se'ls escapa més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Rubiralta.
5: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Rubiralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment. I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa a l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. La ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Ens amplia aquesta informació des de Madrid, la Paula Brugets.
6: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida, tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
7: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
6: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
8: Un govern en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
6: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
0: Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials, com Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnologia de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. I això podria no ser el pitjor, des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre d'altres, factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recordava Vincent Jorailmon, director del Centre de Dret de Berkeley.
10: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí i també és el que va passar amb el tabac.
0: Per contra, Meta argumentarà davant els 8 membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica i que, per tant, no hi ha engany i que formalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que els judicis com aquests, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
11: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? Que té aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
0: Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units i, si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del BSE, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
12: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria, i molt, els mercats europeus. Amor, amor, que está herido. Parlem ara d'una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Facar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Brogi prepara una versió de La caça de Bernal d'Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romanticismo Mancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. El director Oriol Brogi, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que sentien un gran enyor del poeta i ha explicat que la Perla 29 prepara La casa de Bernarda Alba i una segona obra amb un protagonista basat en Lorca.
13: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La caça de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
0: El 18 d'agost de 1936, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. Anys després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president espanyol Pedro Sánchez, on exigeix la desclassificació dels documents sobre l'assassinat del poeta, uns documents que l'Estat encara manté ocults avui en dia.
14: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: I precisament Federico García Lorca podria ser el protagonista dels Oscars de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una possible nominació a millor cançó original per La Nieve, tema que interpreta a la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom ja apareix en una llista de candidats on figuren Taylor Swift o Travis Scott. Ens ho explica la Clàudia Rosés.
14: Este país...
15: Esto que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón. Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
16: Hola. Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
17: Bola negra.
18: Bola negra.
19: Bola negra.
20: ¿Por qué te han echado la bola negra?
21: ¿Qué te han dicho?
22: Que soy homosexual.
21: ¿Y lo eres?
1: El temps.
0: Crònica meteorològica aquesta tarda amb en Francesc Mauri.
23: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya, només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est, no és impossible algun ruixat molt local, a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que... arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció, demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
0: I lligat amb això, encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament a la ciutat de Barcelona en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones i no només per a les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per a la salut. El metge de família Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa en aquesta emissora que tots hi estem exposats.
24: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Aleix Serra, cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar, perquè no serà l'últim.
25: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
0: I també estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins a l'octubre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Ricard Boigas.
26: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
27: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
26: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
28: És una cosa que va passar i ja que ho entrava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
26: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
0: Passen 5 minuts del punt d'un quart de 5 d'aquesta tarda d'aquest dimarts 18 d'agost. Us expliquem ara que els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que va tenir lloc ahir al vespre a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents van rebre l'avís a 2:15 de la nit, però quan van arribar al lloc dels fets només hi van trobar les beines. Tot i això, els Mossos han obert una investigació per esclarir els motius del tiroteig. Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Josep Martínez, de seguida es va pronunciar a través de les xarxes i va atribuir els fets a una possible baralla. El tiroteig se suma als casos que hi ha hagut en les darreres setmanes a la capital catalana i a la seva àrea metropolitana, l'últim dels quals el dia 15 d'agost al barri del Bon Pastor de Barcelona, també sense víctimes. I a Lleida, Mossos i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total 12 des de divendres. Lleida, Estela Bosons.
2: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
3: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: El terratrèmol que ha sacsejat Granada ha obligat a tancar part del conjunt monumental de l'Alhambra. S'han desallotjat els palaus Nassarites i l'Alcassaba i s'han interromput les visites en aquests dos espais. El sisme amb epicentre a Gojar ha estat de magnitud 4,8 i ha durat uns 10 segons. Poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tres persones han resultat ferides lleus, una de les quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital. La Diputació de Granada ha tancat al públic els edificis administratius, els museus i la ciutat esportiva, mentre que els centres d'assistència continuen oberts. L'episodi sísmic va començar divendres i des d'aleshores l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat centenars de terratrèmols a la zona. La Junta d'Andalusia manté activat el pla d'emergència mentre continua l'activitat sísmica. Mentrestant, l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i avança cap a l'estabilització. Tot i això, els equips d'extinció encara hauran de fer front a dos dies complicats amb temperatures de més de 35 graus, vent i una humitat molt baixa. El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees i manté evacuades més de 1.000 persones de 19 municipis. El govern aragonès confia que demà es pugui començar a reallotjar algun dels veïns sempre que els pobles compleixin les condicions de seguretat necessàries.
1: 3CAT Info.
0: En els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. Es tracta de 5 furgonetes que recorren 200 municipis perquè els veïns puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len en zones cèntriques de les localitats on donen servei. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, explica que l'objectiu és posar l'administració als ciutadans i que viuen en zones rurals i poc connectades.
4: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucada si el sol·licitant ho demana. Amb aquesta informació hem arribat al punt de les 4:25. Els esports.
1: Esports.
0: Fins a 4:45 amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
5: Hola, què tal, Anna? Bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona i aquesta tarda el presentaran a hora tard al City i al Barça, però encara no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny que signarà per les 4 pròximes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, del migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
7: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i... jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
5: Rodri Cancelo seran jugadors del Barça, però a hores d'ara no se sap si ho podrà ser el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez. A la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà contra el Màlaga n'ha parlat el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
8: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
5: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
17: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos retornar amb molts gols i molts trofeus.
18: I hope to repay you with a lot of goals and a lot of trophies.
1: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, la segona divisió, el Girona acaba d'anunciar el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin ha jugat els últims 4 anys al Rayo Vallecano i aquest estiu va ser al Mundial amb el seu país. D'altra banda, el Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Aquest migdia, mentrestant, ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja a primera divisió i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
19: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de...

0: Iba a fons.
1: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans ha perdut amb un partit que ha acabat fa poca estona 1-0 contra Austràlia. A 8:45 l'equip femení s'enfrontarà a Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
2: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
1: En bàsquet, l'Elerna Lleida ha incorporat a Urimas Majauskas, a l'EPO lituà de 33 anys per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga on ha jugat diversos partits amb el Mònaco. El francès es convertirà en el desè fitxatge del Barça aquest estiu i només quedarà per tancar la incorporació d'un altre interior. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa i el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Mac McClung.
3: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
4: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot, ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
1: I en handbol aquesta tarda es disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers a les 6 de la tarda. L'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre l'equip masculí serà el seu torn, que jugarà contra un altre equip suís, en aquest cas el Thun.

0: Són 4:45. Fins ara us hem explicat que la Unió Europea ha demanat a Espanya que retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors comptabilitzats a la ciutat autònoma i reconeix que haurà d'ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i el reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. A més, també us hem explicat que l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. I a partir d'ara destacarem que l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo en els pròxims 3 mesos, malgrat que l'expansió hagi empitjorat. L'organisme es reuneix avui al seu comitè d'emergència, que és l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. I també us explicarem que els beneficiaris de la llei de la dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de paradigma per solucionar la situació. I pel que fa als esports, Eduard Solà.
1: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí. Aquesta tarda el presentaran. El fitxatge encara no és oficial, com tampoc ho és el del lateral portuguès Joan Cancelo. Mentrestant, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per 3 temporades, prové del Rayo Vallecano. El Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Singangov.
0: I pel que fa al temps, tarda amb sol en molts llocs i nuvolades en punts del nord-est. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsacabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre tan amunt com ahir a l'espera de tocar sostre de cara demà. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda d'aquest dimarts 18 d'agost. Us destaquem ara que la Unió Europea pressiona a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha defensat avui el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamet, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea.

0: Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Tot el mateix dia que el govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta, que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són 300 més que la xifra que donaven fa 5 dies, però segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a aquesta emissora.
2: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: I de moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol i parla d'uns 5.500, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa a l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. La ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats.
3: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida, tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
4: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras, han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
3: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
5: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte, e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
3: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
1: Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook o Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, tal com explica Nora Freeman, que és professora de dret de Stanford.
6: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
1: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre d'altres. Són factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte es fonamenta si tenim en compte el president de les tabaqueres, tal com recorda Vincent Joralmon, director del Centre de Dret de Berkeley.
7: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí i també és el que va passar amb el tabac.
1: Per contra, Meta argumentarà davant els 8 membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica. Per tant, diu, no hi engany i que formalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i que els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, exemplifica aquesta metàfora.
8: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
1: Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units i, si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent de més de 3 vegades els seus beneficis anuals. 3CAT Info. 3CAT Info. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del BCE, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
9: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
1: El gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monzó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
10: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
1: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus. Un últim apunt econòmic, el deute públic de l'Estat va marcar un nou rècord al juny i es va enfilar als 1,76 bilions d'euros. Amb tot, la bona marxa de l'economia espanyola va fer que es reduís el pes sobre el producte interior brut perquè l'economia creix més que el ritme al qual creix l'endeutament. L'administració de l'Estat és la que està més endeutada. Aquestes dades arriben quan el cost de l'endeutament públic de les principals economies està arribant a màxims que no es veien des de la crisi del 2008.
11: 3CAT Info.
1: L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
12: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament. Jornada sagnant a Ucraïna amb una 20ena de morts per atacs russos. El més greu ha estat a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, amb almenys 10 morts i 17 ferits, segons el governador. El president Volodymyr Zelensky ha acusat Moscou d'atacar deliberadament una zona no estratègica ni d'interès militar, sinó d'edificis residencials, comerços i oficines, i ha anunciat que hi respondran. Al llarg de la matinada, les forces de Putin han llançat prop de 150 drons, la majoria interceptats per les defenses. Ara bé, alguns han fet 9 víctimes mortals a Sumy, Kherson, Zaporizhia i Donetsk. L'exèrcit ucraïnès ha disparat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració i 3 ferits. Entre les instal·lacions afectades hi ha un magatzem de l'empresa russa de comerç electrònic Walberries, a prop de la capital. I el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha negociacions en curs ni previstes en l'Iran. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha insistit que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz està vigent i el pas està obert i operatiu. Hores abans, a la mateixa xarxa social, el president nord-americà havia publicat una imatge de l'estret d'Hormuz i havia declarat el nou territori i l'havia declarat nou territori dels Estats Units. Tot plegat després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau i que la Casa Blanca hagi descartat estendre aquest acord per un alto el foc. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. Actualment, el preu del barril de Brent és de 91 dòlars. I a punt d'arribar al punt de 4:45 de la tarda, us expliquem que a Alemanya el ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant del risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, on un dron casolà va impactar sobre un ala d'un avió ucraïnès carregat amb armes.
11: El temps.
1: Crònica aquesta tarda d'en Francesc Mauri.
13: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades a aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya. I amb una temperatura que no acaba de pujar tant com ahir i en alguns casos, finalment. De tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
1: I molt relacionat amb la meteorologia, us expliquem que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposaria que el poble sigui autosuficient i està preparat per a més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
14: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
15: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
14: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
15: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
14: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per a la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
16: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
17: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
1: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se. A la Seu d'Urgell es reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat, que està tancada des de fa setmanes per falta de personal. Joaquim Albalate.
18: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
19: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
18: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3Cat Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
1: Què passa si un festiu coincideix en un dia de descans? Ens l'han de tornar? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent el passat dissabte 15 d'agost, i és que els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment els dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
20: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors. I sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
21: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
20: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer coincidir de manera sistemàtica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquesta situació. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
22: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
20: Per tant, abans d'iniciar cap mena de reclamació, els advocats laboralistes recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
1: El president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium, Xavier Antich, defensen excloure Aliança Catalana de la unitat de l'independentisme. A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu. Laura Bertran.
23: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
24: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat
0: de la nació i el projecte d'independència. I, evidentment, parlo d'un partit polític.
2: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
23: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya. Recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
4: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
23: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
1: L'església romànica de Viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, mostrarà un document que hi va estar amagat durant més de 800 anys. Es tracta d'un pergamí de la consagració que el confirma com el més antic dels grans temples romànics de la comarca. La peça original és al Museu de Lleida, però ara se n'ha fet una rèplica idèntica que s'exposarà al poble. Viu de Llevata, Noelia Caselles.
5: Fa 54 anys, mentre feien obres, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i el pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
24: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
5: La producció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu de Llevata.
25: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsanoteca, que és la primera rèplica doncs, que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
5: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
1: Esports. Fins al punt de les 5 amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
26: Bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara el City o el Barça no han fet oficial el fitxatge d'aquest migcampista madrileny, que signa per les 4 properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge de l'altre portuguès, João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
27: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món, i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
26: Demà el Barça es presentarà davant la seva afició el trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Anthony Gordon al Camp Nou.
28: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporar en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos retornar amb molts gols i molts trofeus.
11: Trescat Info. L'activitat esportiva a fons.
26: Més futbol, en aquest cas de segona divisió. El Girona ha anunciat fa una estona el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després d'haver jugat els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Aquest migdia, mentrestant, han presentat al mitjà punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al-Ittihad saudita amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja a primera divisió i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
29: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge,
3: és normal. No sé si podré estar per Córdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que vam ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia, i crec que puc aportar molt a aquest equip.
6: Trescatinfo.
26: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans ha perdut fa una estona 1-0 contra Austràlia. A 8:45 aquest vespre l'equip femení s'enfrontarà a Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
7: Serà un partit igualat, perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i tot, i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
26: En bàsquet, l'Unigirona ha anunciat el fitxatge de la base de Montenegro, Marija Lakovic, de 23 anys i 1,70 d'alçada, que aquesta temporada ha jugat a la Lliga Femenina amb l'Estepona. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat a Aurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Italiana. I el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada, i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Macundo té experiència a l'Eurolliga, on ha jugat diversos partits amb el Monagó. Qui comença avui la pretemporada és el Manresa, i al Girona avui li ha arribat el base nord-americà Mac McClung.
8: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
9: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui, i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
8: Come here and I want to make a difference and I want us to win.
26: I en handbol, aquesta tarda es disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers. A partir de les 6 de la tarda, és a dir, d'aquí un parell d'hores, l'equip femení s'enfrontarà al Zúrich. Ja a les 8 del vespre, després l'equip masculí jugarà contra un altre equip suís, en aquest cas serà el Thun.
6: Trescat Info.
10: Bona tarda, són les 5. La Unió Europea demana a Espanya que retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors comptabilitzats a la ciutat autònoma i reconeix que haurà d'ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclama accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE, el Banc Central Europeu, alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de model per solucionar la situació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no està negociant amb l'Iran. Unes declaracions que arriben després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar per ser d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director Oriol Brogi prepara una versió de La casa de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
12: Esports.
26: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí, aquesta tarda el presentaran, el fitxatge, però encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès Joao Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Rayo, contra el Leganés. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base de Montenegro Marija Lakovic, que prové de la Estepona. I al Mundial d'Hockey Herba, l'equip masculí espanyol ha perdut 1-0 contra Austràlia.
10: I pel que fa al temps, esperem una tarda amb sol en molts llocs i nuvolades en punts del nord-est. També hi haurà algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, al Coll de Cabra o al Pirineu més oriental. Si més no, hi ha la probabilitat molt elevada que això pugui passar. Pel que fa a les temperatures, doncs seran gairebé tan altes com ahir i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
12: 3CAT Info.
10: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: Doncs la Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha defensat avui el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, qui ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
13: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
10: Tot això el mateix dia que el govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant aquella arribada massiva de migrants a finals de juliol. Són 300 més que la xifra que donava fa 5 dies, però, segons l'associació ELIN, que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma és molt més alt, el doble, diuen. Reclamen també que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació ELIN, ho explicaba 3CAT Info.
14: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
10: De moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra d'immigrants que segueixen a Ceuta. Parla de 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada. Tot i així, l'executiu de Pedro Sánchez reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. I tot això coincideix amb el crit d'alerta que ha llançat el Col·legi de Metges de Ceuta. Diuen que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges, sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni per frenar-les. Des del Col·legi de Metges de Ceuta senten que la situació se'ls escapa de les mans i que no tenen capacitat per fer cap previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
15: La sarna ja se podem hablar de que és una epidèmia en el moment en què ja ha habido 14 almenys o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
10: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment. Doncs, amb aquest panorama sobre el terreny, el govern espanyol passa a l'atac contra el PP i els responsabilitza del retard en l'acollida de migrants. La ministra de Portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina que vol fer el govern espanyol a Ceuta. El PP, però, ho nega. Madrid, Paula Brujats.
16: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida fallida, tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
0: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
16: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta, i Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
2: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
16: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
11: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
10: El gegant tecnològic Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials, bàsicament Facebook o Instagram. Està en joc, doncs, el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
4: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
10: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada o el desplaçament infinit, l'escroll per la pantalla, o les publicacions efímeres, entre d'altres. És a dir, factors que canviarien definitivament l'experiència actual de l'usuari en aquestes plataformes, com Facebook o Instagram, tal com les coneixem fins ara. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, també per demostrar que han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment i que han enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. A l'altra banda de la moneda, Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de psiquiatria, per tant no hi ha engany, i que formalment ells ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. També neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar la seva estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
17: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
10: Està previst que aquest judici s'allargui 6 setmanes i que Mark Zuckerberg i el responsable d'Instagram pugin a declarar. La multa final per l'empresa Meta podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals. I us expliquem també que l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons aquest organisme, els europeus tenim, indirectament, 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió, que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o la mateixa Meta. En un article al blog del Banc Central Europeu, diversos experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
18: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
1: Des de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un elevat valor econòmic.
5: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
1: Els experts recorden que si hi hagués una caiguda d'aquestes empreses a la borsa nord-americana, això afectaria i molt els mercats europeus.
19: 3Cat Info.
1: Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017, l'endemà dels atemptats a la Rambla a Barcelona. L'alcalde de Cambrils ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i per mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
20: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
21: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
20: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
22: És una cosa que va passar i ja que ho entrava i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
20: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
19: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: D'aquí un minut serà un quart de sis de la tarda. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu aquesta norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. L'actriu Assumpta Serna va publicar un vídeo a les xarxes que s'ha fet viral i ha rebut milers de missatges. Davant d'això, el govern català assegura que ja ha posat en marxa el pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir i els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana de temps d'espera per la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
23: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans que pugui començar a aplicar-se.
19: El temps.
1: A un quart de sis amb el Francesc Mauri.
24: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya, només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est, no és impossible algun ruixat molt local, a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
19: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província d'aquest país africà. L'organisme condiciona el termini a poder tenir els recursos necessaris, que ara són el 60%, diuen, dels que necessitarien.
10: Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2008 i el 2020. I Ituri és una de les zones més castigades pel virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora en aquesta zona de Metges Sense Fronteres.
3: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
10: El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'aquesta variant de l'Ebola que encara no té ni vacuna ni tractament. I situats ja de ple en l'àmbit de la informació internacional, us expliquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha negociacions en curs ni previstes amb l'Iran. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha insistit que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz continua vigent i que el pas està obert i operatiu. Hores abans, la mateixa xarxa social, el president nord-americà havia publicat una imatge de l'estret d'Hormuz i l'havia declarat nou territori dels Estats Units. Tot plegat després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau i que la Casa Blanca hagi descartat estendre aquest acord per un alto al foc. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes setmanes. Actualment, el preu del barril de Brent és de 91 dòlars. I a Alemanya, el ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, en què un dron casolà va impactar sobre un avió ucraïnès carregat amb armes. Informa des de Berlín, Jordi Regàs.
6: El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
7: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
6: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu: l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
10: Doncs encara en relació amb això, avui hi ha hagut una jornada sagnant a Ucraïna amb una vintena de morts per atacs russos. El més greu ha estat a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, amb almenys 10 morts i 17 ferits. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, acusa Moscou d'atacar deliberadament una zona no estratègica ni d'interès militar, sinó que és un lloc on hi ha edificis residencials, comerços i oficines. Al llarg de la matinada, les forces russes han llançat prop de 150 drons, la majoria interceptat per les defenses. Ara bé, alguns han fet 9 víctimes mortals a Sumy, Kherson, Zaporizhia i Donetsk. L'exèrcit ucraïnès ha disparat 620 drons contra Moscou i la seva regió en un dels atacs aeris més importants fins ara. Les defenses russes n'han abatut 180, però els altres han provocat danys de consideració i 3 ferits a les rodalies de Moscou.
19: Trescat Info. Trescat Info.
10: Un home de 69 anys ha mort ofegat a Sestanyol, a Mallorca, després que bolqués l'embarcació en què navegava. A bord hi anaven 5 persones més, tots membres de la mateixa família. L'accident ha passat a 1:45 del migdia, a uns 100 metres de la línia de la costa, i encara no se sap ben bé què ha passat, quines són les causes. Es tracta d'una embarcació petita de suport. Un vaixell del Club Nàutic els ha rescatat i els ha portat al port, però els equips d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida a aquest home de 69 anys que, com us dèiem, ha mort. També han hagut d'atendre dues persones més, tot i que han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir què ha passat en aquest accident d'aquesta embarcació a Mallorca. I 4 persones han resultat intoxicades, una de les quals han estat crític per una possible mala combustió d'un generador en una nau de Sant Jaume de Domeny, dels Domenys, al Baix Penedès. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
8: Els bombers han rebut l'avís poc després de les 10 del matí i en arribar al lloc dels fets, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que dues més encara eren a l'interior de la nau i han hagut de ser rescatades d'urgència. Un dels ferits ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi i dos més també ja han estat evacuats, però han estat menys greu. Una quarta persona ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell, també han estat menys greu. Un cop descartat que hi havia més persones a l'interior, s'ha ventilat l'espai fins que els nivells s'han normalitzat. Els bombers s'hi han desplaçat amb una dotació, mentre que el sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies.
10: Gràcies, Clara. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que va tenir lloc ahir al vespre a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. La policia va rebre l'avís a quarts d'11 de la nit, però quan van arribar al lloc dels fets només hi van trobar les beines escampades per terra. Tot i això, els Mossos han obert una investigació per aclarir els motius d'aquest tiroteig. L'alcalde de la ciutat, Josep Martínez, es va pronunciar a través de les xarxes socials i va atribuir els fets a una possible baralla. Aquest tiroteig a Badia del Vallès s'assuma als casos que hi ha hagut les últimes setmanes a la capital catalana, Barcelona, i a la seva àrea metropolitana, l'últim dels quals va ser el 15 d'agost, al barri del Bon Pastor de Barcelona, també sense víctimes. Mentrestant, a Lleida, Mossos i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte a més d'un centenar d'implicats. Lleida, Estela Busoms.
9: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
12: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
9: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
19: 3CAT Info.
10: I parlem ara d'una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Alfacar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. El director teatral Oriol Broggi, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit avui que sentien un gran enyor del poeta i ha explicat que per això ara preparen La casa de Bernarda Alba i també una segona obra amb un protagonista justament basat en Lorca.
13: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La casa de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges i és un espectacle divertit i jo crec que profund també.
10: Per cert, l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president espanyol on exigeix la desclassificació dels documents sobre l'assassinat de Lorca, uns documents que l'Estat encara manté ocults avui en dia.
19: Esports.
10: Fins al punt de 2:15 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, el City i el Barça no han fet oficial el fitxatge d'aquest migcampista madrileny que ha signat per les 4 pròximes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri, n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
25: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i... jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha i al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
14: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Anthony Gordon al Camp Nou.
0: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos-ho retornar amb molts gols i molts trofeus.
14: Encara en futbol, la segona divisió, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Aquest migdia, mentrestant, ha presentat el mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
2: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Córdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt,

0: dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
1: A 2:15 l'equip femení s'enfrontarà a Bèlgica. En bàsquet, mentrestant, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base de Montenegro, Marija Jelakovic, de 23 anys, i un 70 d'alçada, que aquesta temporada ha jugat amb l'Estepona a la Lliga Femenina. Pere Puig és el director esportiu de l'equip gironí.
2: Contents de poder anunciar l'arribada de Marija Jelakovic, una jugadora que arriba amb molta fam, amb ganes de reivindicar-se. En Roberto la coneix molt bé, des d'un primer moment va optar doncs, perquè fos la base que acompanyés a Iana Martín, amb el reforç també de Juana Camilion en aquesta posició. Per tant, posició tancada i acabant de perfilar la plantilla amb petits retocs que queden.
1: A l'ACBL, l'Erna Lleida ha incorporat a Urimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça, mentrestant, està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Mukundu. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat a la Lliga Xinesa. Mukundu té experiència a l'Eurolliga, on ha jugat diversos partits amb el Mónaco.
3: Dos quarts de sis de la tarda. A aquesta hora de Trescatinfo us destaquem que la Unió Europea demana a Espanya que retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. El govern espanyol eleva fins a prop de 2.200 els migrants menors comptabilitzats a la ciutat autònoma i reconeix ara que haurà d'ampliar les 1.500 places d'acollida que havia anunciat ahir. Avui comença als Estats Units un judici històric contra el gegant tecnològic Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els reclama una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions més populars, com Facebook o Instagram. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. Són alguns dels titulars d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026. A partir d'ara també anirem a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, on se celebra la Universitat Catalana d'Estiu. Avui, en una jornada amb molta càrrega política, alguns càrrecs polítics i líders socials han defensat que cal excloure Aliança Catalana de la unitat independentista. Diuen que no és bo incloure els postulats racistes del partit de Sílvia Orriols dins el moviment independentista català. També sabrem com afecten les nits tòrrides que estem vivint aquest estiu, que provoquen efectes sobre la salut de les persones i no només les que estan malaltes, també sobre persones sanes. Els metges alerten que patir calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
1: Doncs que Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat la revisió mèdica aquest matí, aquesta tarda l'han de presentar, el fitxatge però encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo. Qui ja és oficial també és el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per la Pro Girona per les pròximes 3 temporades.
3: I pel que fa al temps, aquesta tarda fa sol a molts llocs, però també hi ha nuvolades en diversos punts del nord-est de Catalunya. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsa Cabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre, doncs bé, tant amunt com ahir i a l'espera encara de tocar sostre de cara a demà. Ara passen gairebé 3 minuts de 2:15 de la tarda. La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, incloent-hi també els menors d'edat. Això ho ha defensat avui el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Markus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors ja està regulada pel dret de la Unió Europea.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
3: Això el mateix dia que el govern espanyol ha elevat a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta que van entrar a la ciutat autònoma durant l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. Però atenció, perquè segons l'associació ELIN, que treballa amb persones migrants a Ceuta, diuen que el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma és molt més gran, és el doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Ho explicava María Jiménez, voluntària

0: d'aquesta associació Elín en declaracions a 3CAT Info.
1: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: Mentrestant, el govern espanyol continua mantenint en 5.000 la xifra de migrants que continuen a Ceuta des que van entrar massivament a finals de juliol. Per això l'executiu reconeix que caldrà ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir per a aquestes persones que continuen malvivint als carrers de Ceuta. Justament, la situació sanitària i epidemiològica de les persones que continuen fent estada als carrers d'aquesta ciutat s'està agreujant i ha arribat ja un moment que està fora de control. Almenys això és el que alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema sanitari que diuen que es podria col·lapsar a Ceuta si es comencen a propagar més infeccions. Doncs bé, amb aquest panorama sobre el terreny, el govern espanyol passa a l'atac contra el Partit Popular i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. Ara la ministra portaveu del govern de Pedro Sánchez acusa els d'Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina que vol fer el govern espanyol sobre el terreny. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
2: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida, tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
3: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras, han girado de una manera incomprensible presos d'esas alianzas con la ultraderecha.
2: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta, i Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
4: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
2: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
0: Gràcies, Paula. Ara són 6:15. De seguida seguim amb més notícies del dia. Ara ens arriba una notícia d'última hora de Lleida. Ens diuen que s'ha suïcidat un intern a la presó de Lleida. El sindicat SICAP-FEPOL exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. Connexió, doncs, amb Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Un intern del centre penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP-FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia. Segons Justícia, uns interns han avisat als funcionaris, immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat al servei mèdic, que ha fet maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat explica que l'han trobat inconscient, penjat als penjadors de la zona de dutxes. SICAP-FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. El sindicat demana al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix. Segons diuen, els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins el sistema penitenciari català.
0: Més notícies del dia. El gegant tecnològic Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el que és el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials, bàsicament Facebook o Instagram. està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. I això no és tot des del punt de vista empresarial, sinó que hi ha qüestions que van a l'essència del negoci, a l'ADN d'aquestes plataformes, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
6: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Algunes de les ordres que podrien donar per fer canvis seria, per exemple, eliminar el recompte dels m'agrada, o també l'estratègia de l'escroll infinit, el desplaçament per la pantalla, o les publicacions efímeres, entre altres, que són, com sabeu, la base de l'experiència d'usuària actualment en aquestes plataformes com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que aquestes plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, també que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment i que ha enganyat el públic sobre els perills d'aquestes xarxes. Per contra, Meta argumentarà davant del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de psiquiatria, per tant no hi ha engany, i que formalment prohibeixen ja l'accés als menors de 13 anys. També neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Està previst que aquest judici contra Meta s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis actuals. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. Això és el que diu el Banc Central Europeu. Alerten que una forta caiguda d'aquestes grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o justament Meta. En un article al web del Banc Central Europeu, alguns experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Aquest escenari, segons el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, és bastant probable ara mateix.
7: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: Els experts alerten que les accions d'aquestes empreses tecnològiques són realment actius de risc i també avisen que, si cauen a la borsa nord-americana, això afectaria i molt els mercats europeus.
8: 3Cat Info.
0: El president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, defensen excloure Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme. A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència. Això ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu, que es fa a Parada de Conflent. Laura Bertran.
9: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
10: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
11: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
9: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya. Recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
12: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
9: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
0: Gràcies, Laura. Ara falten 2 minuts per 3:15 de la tarda. En els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. Són 5 furgonetes que recorren 200 municipis catalans perquè els veïns puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils, aquestes furgonetes, aquests camions, s'instal·len en zones cèntriques de les localitats on donen servei. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, explica que l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades.
8: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
0: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucada si el sol·licitant ho demana. I avui també ens preguntem què passa si un festiu coincideix en un dia de descans. Ens l'han de tornar o no? Aquesta és la pregunta que es va fer molta gent aquest dissabte passat, 15 d'agost. I és que els festius que cauen en diumenge ja es canvien generalment els dilluns, però fins ara quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Ens ho explica la Gemma Sagrera.
13: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
14: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. 2 sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
13: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer coincidir de manera sistemàtica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquesta situació. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
15: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
13: Per tant, abans d'iniciar cap mena de reclamació, els advocats laboralistes recomanen revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: El temps. A 3:15, la crònica amb el Francesc Mauri.
16: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades a aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya. I amb una temperatura que no acaba de pujar tant com a ahir en alguns casos, finalment. De tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
0: Gràcies, Francesc. Per cert que aquest estiu a la ciutat de Barcelona ja s'han encadenat 53 nits tòrrides en el que portem d'estiu. I els metges alerten que aquesta situació, encadenar més de 50 nits tòrrides, té efecte sobre la salut de les persones, i no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats, com és el cas de Barcelona, per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres avisa a aquesta emissora que tots hi estem exposats.
17: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: I també afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura que alguns pacients viuen en cases que són autèntics forns, no tenen accés, per exemple, a l'aire condicionat. Sobre això, Aleix Serra, cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai. No només això, també preveu que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
18: No només són les dades, sinó la nostra experiència ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
0: I avisa també que ens haurem d'acostumar a estius més llargs, que començaran al maig i duraran gairebé fins l'octubre. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de persones que estan treballant. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres, davant d'això, reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre algunes feines, els agricultors, els jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció, gent vaja que treballa a la intempèrie. Mònica Pérez, responsable de salut laboral de Comissions, alerta sobre què passaria si no s'atengués aquesta demanda.
19: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
20: A 3CAT Info,
21: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
20: Insostenibles.
22: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
20: El retrat d'un planeta en crisi.
23: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
24: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
20: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Us expliquem que canviar de sexe, passar d'home a dona, no serveix per anul·lar una condemna prèvia per violència masclista. Ho diu el Tribunal Suprem, que ha tombat l'intent d'un home d'esquivar la presó al·legant que ara és una dona. Aquesta persona va agredir la seva exparella l'abril del 2022. Un any després va canviar de sexe i es va registrar com a dona. Ara intentava anul·lar la condemna de 18 mesos de presó. El Suprem diu que no és vàlid canviar de sexe per deixar sense efecte una condemna per violència masclista. Els jutges tanquen així la porta a aquest intent i fixen també el criteri per a possibles futurs casos similars. El que compta, diuen, és el sexe registrat en el moment en què es va cometre el delicte.
20: 3CAT Info.
0: Més qüestions, ara abordem l'àmbit de la informació cultural a 3CAT Info.
25: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: Aquest és un fragment de la pel·lícula La bola negra, i és que Federico García Lorca, protagonista d'aquesta pel·lícula, la seva vida, la seva història, la seva biografia, podria ser protagonista dels Oscars, i això a través de la mà del músic i cantant Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una possible nominació a millor cançó original per La nieve, que és la pel·lícula que interpreta aquesta pel·lícula, La bola negra. El seu nom ja apareix en una llista de candidats on figuren Taylor Swift o Travis Scott. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
25: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas.
26: La cançó sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu al tram final de la història. Signa la producció Raúl Refri, autor de tota la banda sonora. Guitarrica de la Fuente, a més, hi debuta com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Però el camí fins als Oscars és llarg. El 15 de desembre se sabran els finalistes, el 21 de gener les nominacions oficials i el 14 de març els guardonats. La bola negra és una carta d'amor a Federico García Lorca, que ja ha triomfat al Festival de Cannes, on s'ha endut un premi a la direcció i ara segueix el seu recorregut internacional. Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu disc Spanish Leather. A Barcelona tocarà el 9 de setembre al Festival B.
27: Hola. T'han presentat el socio en el casino i t'han echado la negra. ¿Y eso por qué?
0: Doncs atenció, perquè aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat avui, inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins la secció Perlac, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com la mateixa Bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció, o Fjord, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or. També s'hi podran veure produccions que provenen de festivals de Venècia, Berlín o Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. I també inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a la secció Perlac del Festival de Sant Sebastià optaran el Premi del Públic. I a casa nostra, al Pirineu, l'església romànica de Viu de Llevat, a l'Alta Ribagorça, mostrarà un document que hi va estar amagat durant més de 800 anys. És un pergamí, el pergamí de la consagració, que el confirma com el més antic dels grans temples romànics en aquesta zona del Pirineu. La peça original s'exposa al Museu de Lleida, però ara se n'ha fet una rèplica idèntica que s'exposarà al poble. Ens ho explica des de Viu de Llevat, la Noèlia Caselles.
1: Fa 54 anys, mentre feien obres, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i el pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
2: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
1: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu de Llevat.
3: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsanoteca, que és la primera rèplica doncs, que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevat.
1: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
0: Esports. Fins al punt de les 6 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça, ha passat la revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda teòricament l'han de presentar. Encara, però s'està esperant que facin oficial el fitxatge d'aquest migcampista madrileny que ha signat per les 4 properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
5: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça pues, doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
4: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
6: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos-ho retornar amb molts gols i molts trofeus.
4: A segona divisió, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Mentrestant, aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al-Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
7: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Córdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to I respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.
20: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Deixem el futbol, parlem d'hoquei herba. El Mundial que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia. Jordi Bonastre és un dels 12 catalans de l'equip espanyol.
8: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
4: A 2:15 l'equip femení s'enfrontarà a Bèlgica. Marta Segú és una de les jugadores catalanes de la selecció espanyola.
9: Serà un partit igualat perquè també tenim els exemples de la Pro League i de l'Europeu de l'any passat i som conscients de que estem ara mateix a un nivell molt semblant, però que pot passar qualsevol cosa.
4: En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base de Montenegro, Marija Lakovic, de 23 anys, 1,70 d'alçada, que aquesta temporada ja ha jugat amb l'Estepona de la Lliga Femenina. Pere Puig és el director esportiu de l'equip gironí.
10: Contents de poder anunciar l'arribada de Marija Lakovic, una jugadora que arriba amb molta fam, amb ganes de reivindicar-se. En Roberto la coneix molt bé, des d'un primer moment va optar doncs, perquè fos la base que acompanyés a Iana Martín, amb el reforç també de Juana Camili en aquesta posició. Per tant, posició tancada i acabant de perfilar la plantilla els petits retocs que queden.
4: A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat a Urimas Majauskas, a l'epívot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins a final de temporada. Majauskas ve de la Lliga Lituana. El Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Mokundo, té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat la Lliga Xinesa. Mokundo té experiència a l'Eurolliga on ha jugat diversos partits amb el Mónaco. També en bàsquet, qui comença avui la pretemporada és el Manresa i mentrestant el Girona avui li ha arribat al base nord-americà Mac McClun.
20: 3CAT Info.
11: Bona tarda, són les 6. La Unió Europea exigeix a Espanya que retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància ja han replicat dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. Tot plegat, el dia que el govern espanyol ha elevat a prop de 2.200 els menors no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclama accions urgents davant d'un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els hi reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. I avui fan 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar per ser d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director Oriol Brogi prepara una versió de La caça de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
20: Esports.
4: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. El fitxatge, però, encara no és oficial. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès Joao Cancelo. El Girona, mentrestant, ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona també és notícia perquè ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base de Montenegro, Marija Jelaković, que prové de l'Estepona. I al Mundial d'Hoquei Herba, el campionat masculí Espanya ha perdut 1-0 contra Austràlia. A 8:45, l'equip femení jugarà contra Bèlgica.
11: I abans del titular del temps, explicar-vos que hi ha hagut rècord de nits tòrrides a Barcelona aquest estiu amb efectes sobre la salut de les persones, i no només les que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. Patir calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular i pot fer aparèixer malalties com la hipertensió, entre moltes altres. I ara sí, el titular del temps, un altre dia amb calor intensa i fregant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà algunes nuvolades al nord-est amb algun ruixat molt puntual. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus.
20: 3CAT Info.
11: Passen prop de 4 minuts del punt de les 6 de la tarda d'aquest dimarts, 18 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
11: La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha defensat avui el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamet, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
12: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
11: El Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre dient que estan absolutament en contra de deportar nens. Insisteixen que la llei, per sobre de tot, prioritza el menor i la seva atenció. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot el mateix dia que el govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat identificats a Ceuta. Però, segons l'associació ALIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble, i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez és voluntària de l'associació ELIN i ho ha explicat a aquesta emissora.
13: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
11: I de moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra total d'immigrants que segueixen a Ceuta. Parla d'uns 5.000. Les autoritats ceutines, però, afirmen que són 10.000. Des de la Moncloa també han dit avui que hauran d'ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. I encara sobre aquest tema, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop se'ls escapa més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Rubiralta.
14: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
11: Rubiralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment. I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa a la l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. La ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el govern de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Madrid, Paula Brugets.
15: En menys de 24 hores, la ministra Almasaiz ha passat del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta, l'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida, tot plegat, diu Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
16: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras, han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
15: Els populars s'han indignat amb les declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, van tard a atendre i expulsar també els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
17: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
15: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
11: Aquesta tarda està previst que comenci a Califòrnia, als Estats Units, el judici més important de la història de Meta. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de la companyia de Mark Zuckerberg com Facebook o Instagram. La professora de dret de Stanford, Nora Freeman, destaca que el resultat d'aquest judici podria fer canviar l'essència d'aquestes plataformes.
18: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part, heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
11: Està en joc, per exemple, el famós algoritme de la tecnològica que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Per contra, Meta argumenta que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany. I també diu que formalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participació en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del BCE, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
19: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
11: El gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monzó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
21: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rendibilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
11: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
20: 3CAT Info.
11: Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Boigas.
2: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
3: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
2: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
22: És una cosa que va passar i ja que aguantava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
2: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.

0: Parlem ara d'una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Alfacar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament, el director Oriol Brogi prepara una versió de La Casa de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba. El director Oriol Brogi, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que sentien un gran enyor pel poeta i ha explicat que La Perla 29 prepara La Casa de Bernarda Alba i una segona obra amb un protagonista basat en Lorca.
1: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La Casa de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que discuteix amb els personatges i és un espectacle divertit i jo crec que profund també.
0: El 18 d'agost del 1936, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser obertament homosexual. Anys després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president espanyol Pedro Sánchez, on exigeix la desclassificació dels documents sobre l'assassinat del poeta, uns documents que l'Estat encara manté ocults avui dia.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: La pel·lícula La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat avui i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció Perlac, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció o Fjord, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia, Berlín o Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederá esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Roger a La invitación. I també inclourà directors de culte com Pajeu Pavlovski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a la secció Perlac optaran al Premi del Públic.
3: Te has querido toda esa propaganda.
4: Que te caigas, te meto un tiro en la cabeza.
5: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
6: El temps.
0: Passa un minut del punt d'un quart de set de la tarda. Crònica meteorològica amb en Francesc Mauri.
7: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya. Només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est. No és impossible algun ruixat molt local a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció, demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
0: I molt relacionat amb la meteorologia i les altes temperatures. Encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament a la ciutat de Barcelona en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones, i no només per a les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per a la salut. El metge de família, Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a 3CAT Info que tots hi estem exposats.
8: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura que té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Per la seva banda, Aleix Serra, cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar, perquè no serà l'últim.
4: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment amb un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
0: I també estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins a l'octubre. 3CAT Info. 3CAT Info. S'ha suïcidat un intern a la presó de Lleida. El sindicat SICAP FEPOL exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Un intern del centre penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia. Segons Justícia, uns interns han avisat als funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat al servei mèdic, que ha fet maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat explica que l'han trobat inconscient, penjat als penjadors de la zona de dutxes. SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. El sindicat demana al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix. Segons diuen, els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins el sistema penitenciari català.
0: Un home de 69 anys ha mort ofegat a Sestanyol, a Mallorca, després que volqués l'embarcació en la qual navegava. A bord hi anaven 5 persones més, tots membres de la mateixa família. L'accident ha passat a 2:15 del migdia, a uns 100 metres de la línia de la costa, i encara se'n desconeixen les causes. Es tracta d'una embarcació petita de suport. Un vaixell de Club Nàutic els ha rescatat i els ha portat al port, però els equips d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. També s'han hagut d'atendre 2 persones més, tot i que han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. La Guàrdia Civil ha obert una investigació. I 4 persones han resultat intoxicades, una de les quals està en estat crític per una possible mala combustió d'un generador en una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Tarragona, Clàudia Chavarria.
9: Els bombers han rebut l'avís poc després de les 10 del matí i en arribar al lloc dels fets, 2 de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que 2 més encara eren a l'interior de la nau i han hagut de ser rescatades d'urgència. Un dels ferits ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi i 2 més també ja han estat evacuats, però han estat menys greu. Una 4ta persona ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell, també han estat menys greu. Un cop descartat que hi havia més persones a l'interior, s'ha ventilat l'espai fins que els nivells s'han normalitzat. Els bombers s'hi han desplaçat amb una dotació, mentre que el sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que va tenir lloc ahir al vespre a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents van rebre l'avís a 2:15 de la nit, però quan van arribar al lloc dels fets només hi van trobar les beines. Tot i això, els Mossos han obert una investigació per esclarir els motius del tiroteig. Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Josep Martínez, de seguida es va pronunciar a través de les xarxes i va atribuir els fets a una possible baralla. El tiroteig se suma als casos que hi ha hagut en les darreres setmanes a la capital catalana i a la seva àrea metropolitana, l'últim dels quals, el dia 15 d'agost al barri del Bon Pastor de Barcelona, també sense víctimes. I a Lleida, Mossos i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més. En total, 12 des de divendres. Lleida, Estela Busoms.
10: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu paquistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu paquistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
11: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no?, i a partir d'aquí treballar colze a colze.
10: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Un últim apunt abans de la informació esportiva. El terratrèmol de magnitud 4,8 que ha sacsejat Granada a mig matí ha deixat 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. Un dels ferits ha estat un home menor que han hagut de traslladar a l'hospital. El sisme, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra. El metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements. En aquest sentit, els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica després dels terratrèmols que també hi ha hagut darrerament a Venezuela i a Colòmbia, en aquests dos casos molt més forts. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
12: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada, l'episodi sísmic va començar divendres i des d'aleshores l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat centenars de terratrèmols a la zona.
13: Esports.
0: Fins a 6:45, informació esportiva amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
14: Bona tarda. Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. El migcampista ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona i aquesta tarda el presentaran. A hores d'ara, el City i el Barça no han fet oficial el fitxatge del migcampista madrileny, que signa per les 4 properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
15: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
14: Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
16: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
14: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
17: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos-ho retornar amb molts gols i molts trofeus.
18: I hope to repay you with a lot of goals and a lot of trophies.
14: A segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les 3 pròximes temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. I encara sobre el Girona, aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
13: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Córdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors, vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.

0: favorable a les Vallesanes. El partit es pot seguir en directe a Esport 3, com també el que jugarà a les 8 del vespre el Granollers masculí contra el Tan Ton Suís. Antonio Rama és el tècnic dels Vallesans.
1: El partit, penso que és un partit d'entitat, un rival potent, un rival doncs, que ja fa anys que els equips de la Lliga Suïssa doncs, ho estan fent molt bé i penso que serà sobretot molt físic.

0: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que la Unió Europea ha exigit a Espanya que retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, fins i tot els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància ja han replicat dient que estan absolutament en contra de deportar nens i nenes als seus països d'origen. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat a prop de 2.200 els menors no acompanyats a la ciutat autònoma. També hem destacat que avui comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i el reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. Tot seguit, destacarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no està negociant amb l'Iran. Unes declaracions que arriben després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo en els pròxims 3 mesos, tot i que l'expansió hagi empitjorat. L'organisme reconeix avui en el seu comitè d'emergència l'endemà que el seu brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. I els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja estan aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de paradigma per solucionar la situació. I pel que fa als esports, Pau Dax.
1: Rodri ha signat el contracte com a nou jugador del Barça. Ha passat revisió mèdica aquest matí i aquesta tarda el presentaran. El fitxatge, però, encara no és oficial. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano i el club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra Leganés.
0: I pel que fa al temps, un altre dia amb calor intensa i fregant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà algunes nuvolades al nord-est, amb algun ruixat molt puntual. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Passen 3 minuts del punt de 6:45 de la tarda. Us expliquem ara, tal com dèiem, que la Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha defensat avui el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamet, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre dient que estan absolutament en contra de deportar nens. Insisteixen que la llei, per sobre de tot, prioritza el menor i la seva atenció. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot el mateix dia que el govern espanyol eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat identificats a Ceuta. Segons l'associació Elín, però, que fa més de 20

0: 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. María Jiménez és voluntària de l'associació ELIN.
1: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: I de moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra total d'immigrants que segueixen a Ceuta. Parla d'unes 5.000, les autoritats ceutines, però afirmen que són 10.000. Des de la Moncloa també han dit avui que hauran d'ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por d'un retorn forçat. El president del Col·legi de Metges de la ciutat, Enrique Rubiralta, assegura que la situació se'ls escapa cada vegada més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica.
2: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Durant aquesta tarda està previst que comenci a Califòrnia, als Estats Units, el judici més important de la història de Meta. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de la companyia de Mark Zuckerberg com Facebook o Instagram. La professora de dret de Stanford, Nora Freeman, destaca que el resultat d'aquest judici podria fer canviar l'essència d'aquestes plataformes.
3: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Està en joc, per exemple, el famós algoritme de la tecnològica que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Per contra, Meta argumenta que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica i, per tant, diu que no hi ha engany. I també afirma que formalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. 6:45 de la tarda. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als alts fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del BCE, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
4: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: Per la seva banda, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
5: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i el que saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
0: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
6: 3CAT Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça tot i el complicat context geopolític actual. Amb tot, creix el dèficit comercial perquè les importacions han augmentat encara més. Aquest primer semestre, les exportacions arriben gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya concentra més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat espanyol. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació són els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada fa créixer el dèficit comercial català, que supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic és dels més afectats per la pujada del preu de l'energia. I 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant tot l'any passat. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que més de la meitat dels municipis metropolitans no han engegat cap promoció de pisos protegits en els darrers 5 anys. Carles Sala, vicesecretari general de la patronal, demana que l'administració se centri més a fomentar la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
6: Que tots els recursos, a vegades humans que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La patronal també recorda que la construcció d'habitatges s'hauria de quintuplicar segons els plans de la mateixa administració. I un últim apunt econòmic. El deute públic de l'Estat va marcar un nou rècord al juny i es va enfilar a 1,76 bilions d'euros. Amb tot, la bona marxa de l'economia espanyola va fer que es reduís el pes sobre el producte interior brut perquè l'economia creix més que el ritme al qual creix l'endeutament. L'administració de l'Estat és la que està més endeutada. Aquestes dades arriben quan el cost de l'endeutament públic de les principals economies està arribant a màxims que no es veien des de la crisi del 2008. 3CAT Info. 3CAT Info. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha negociacions en curs ni previstes amb l'Iran. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha insistit que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz està vigent i el pas està obert i operatiu. Hores abans, a la mateixa xarxa social, el president nord-americà havia publicat una imatge de l'estret d'Hormuz i l'havia declarat nou territori dels Estats Units. Tot plegat després que ahir acabés el termini de 60 dies acordats entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau i que la Casa Blanca hagi descartat estendre aquest acord per un alto el foc. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. Actualment, el preu del barril de Brent és de 91 dòlars. I per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. Es tracta ni més ni menys que la companyia Walt Disney, propietària de la cadena de televisió ABC. Disney s'ha querellat avui contra la Comissió Federal de Comunicacions per portar a terme una campanya de represàlies contra l'ABC amb l'únic argument que el que emet la cadena no agrada a l'administració de Trump. A la querella, Disney afirma que la campanya del govern federal contra la cadena televisiva s'ha intensificat des del retorn de Trump a la Casa Blanca al gener del 2025. L'empresa fa referència a l'ordre de la Comissió Federal de Comunicacions del mes d'abril per revisar anticipadament les llicències de totes les estacions de televisió de la cadena ABC. Per protocol, les llicències d'emissió es renoven cada 8 anys i no tocava revisar-les fins al 2028. La mesura es va prendre en plena disputa entre el president dels Estats Units i el presentador del Late Show de l'ABC, Jimmy Kimmel, arran d'una broma sobre la primera dama, Melania Trump. I l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organització reuneix avui el seu comitè d'emergència, que és l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6a província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
7: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Síria custodiarà el material nuclear que s'ha trobat al país sota la supervisió de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica. Les autoritats sirianes han permès a representants d'aquest organisme visitar les instal·lacions ja on hi ha aquest material nuclear. Per la seva banda, representants de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica han reafirmat el dret sobirà i legal de Síria de poder utilitzar aquesta energia de forma pacífica. Aquesta cooperació suposa un canvi respecte a la dinàmica de l'antic govern de Síria, presidit per Bashar al-Assad, que actualment està exiliat a Rússia. Amb aquesta informació hem arribat al punt de 6:45 de la tarda.
8: El temps.
0: Crònica d'en Francesc Mauri.
9: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades a aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya i amb una temperatura que no acaba de pujar tant com ahir en alguns casos, finalment. De tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
0: I encara molt lligat amb la informació meteorològica, l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per a més episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
10: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde de Maurici Jiménez.
11: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
10: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
11: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
10: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
8: 3CAT Info.
0: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, que té 100 anys, ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps de d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana de temps d'espera per a la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
12: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
13: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se. I a la Seu d'Urgell es reclama la reobertura de l'Oficina de la Seguretat Social, tancada des de fa setmanes per falta de personal. Joaquim Albalate.
14: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
15: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
14: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura a 3Cat Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
0: El president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium, Xavier Antich, defensen excloure Aliança Catalana de la unitat de l'independentisme. A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència. Ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Ens ho explica des de Prada, Laura Bertran.
16: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
17: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. Jo, evidentment, parlo d'un partit polític.
18: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic. No contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
16: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya. Recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
19: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
16: Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: L'església romànica de Viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, mostrarà un document que hi va estar amagat durant més de 800 anys. Es tracta del pergamí de la consagració, que el confirma com el més antic dels temples romànics de la comarca. La peça original és al Museu de Lleida, però ara se n'ha fet una rèplica idèntica que s'exposarà al poble. Viu de Llevata, Noelia Caselles.
20: Fa 54 anys, mentre feien obres, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i el pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
1: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
20: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble i Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu de Llevata.
21: I crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, doncs una rèplica d'aquesta lipsenoteca, que és la primera rèplica doncs, que està a la comarca, pugui tornar doncs, a l'interior del temple de Santa Maria de Viu de Llevata.
20: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
0: El Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme tanca una nova edició amb 30.000 assistents.

El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zúquero, aquí estem escoltant, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. Al certamen també hi han actuat Ginestà, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en temporada estival. Fire.

0: Esports.
1: Fins al punt de les 7, informació esportiva amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda. Rodri serà presentat en els pròxims minuts com a nou jugador del Barça. El club ja ha fet oficial el seu fitxatge, mentre que el jugador ja ha signat el seu contracte després de passar la revisió mèdica aquest matí a Barcelona. El migcampista s'incorpora al club blaugrana per les quatre properes temporades. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha i al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
2: Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
4: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: Demà el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
5: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos retornar amb molts gols i molts trofeus.
6: I hope to repay you with a lot of goals and a lot of trophies.
2: El Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas el seu entrenador, el portuguès José Mourinho.
7: Y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo. Más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
8: Rodri, aquí. Claro.
2: Podem escoltar a Rodri en directe en la seva presentació.
8: Porque hace poco tuviste la intervención en la espalda. Saber en qué momento te encuentras, los timings para empezar a entrenar y si hay alguna fecha para poder debutar con el Barça. Gracias.
9: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero mañana poder entrenar normal con el equipo y bueno, en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, a los compañeros, cuanto antes sea, pues mejor, así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
8: Aquí, Rodri, Mireia Germán, TV3. Has tenido ya un primer contacto con tus compañeros, algunos ya muy amigos de la selección. Primeras impresiones, ¿qué te han dicho los compis y también Hansi Flick? Gracias.
9: Bueno, muy contento. Evidentemente que les he visto hace nada, de estar con ellos casi 2 meses en el Mundial, la mayoría de ellos. Entonces ha sido un recibimiento un poco... ha sido cálido, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo creo que es un vestuario muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas importantes y bueno, yo creo que me han dado un gran recibimiento. Así que nada, simplemente espero aportar para lo que me han traído y bueno, en cuanto al vestuario, pues entro en un vestuario completamente bueno, integrado y con ganas.
10: Aquí, Rodri, a tu izquierda, Nil Sola para la cadena SER. Me gustaría que nos contaras, más allá de que has contado un poco tu decisión de venir al Barça, cómo fue la primera conversación con Hansi Flick y qué es lo que te ha pedido, porque siempre ha hablado de liderazgo, de que necesita gente que lidere en este equipo con mucha juventud. ¿Qué es lo que te ha pedido el míster? Gracias.
2: Tanquem aquí aquesta connexió en directe amb la presentació de Rodri i recuperarem les declaracions del migcampista madrileny en el proper bloc d'esports.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
11: Bona tarda, són les 7. La Unió Europea apressa Espanya a retornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, menors d'edat inclosos. En aquesta mateixa línia, el PP també ha exigit a la Moncloa que faci cas a Brussel·les. Des del Ministeri d'Infància, però, ja han replicat, dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. Mentrestant, la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Així ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna a Ceuta. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions, com Facebook o Instagram. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. El president nord-americà Donald Trump diu ara que no està negociant amb l'Iran, unes declaracions que arriben després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims en les últimes 3 setmanes. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de paradigma per solucionar la situació. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. El poeta granadí el van matar per ser d'esquerres i per ser homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. Un exemple és que el director català Oriol Brogi ja prepara una versió de La Casa de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca.
0: Esports.
2: En marxa la presentació de Rodri com a nou jugador del Barça. El migcampista ha signat el contracte com a blaugrana després de passar la revisió mèdica aquest matí. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les tres pròximes temporades arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, que prové de l'Estepona, i a l'ACB, el Lleida incorpora Aurimas Majauskas, un ale pivot lituà de 33 anys que estarà a prova la pretemporada. I al Mundial d'Hockey Herba, el campionat masculí, Espanya ha perdut 1-0 contra Austràlia i a 8:45 en la competició femenina Espanya-Bèlgica.
11: Pel que fa al temps, avui tenim un altre dia amb calor intensa i fregant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tenim algunes nuvolades al nord-est, amb algun ruixat molt puntual. Ja de cara a la nit, doncs esperem això, una nit tropical o tòrrida, sobretot a la façana litoral. I de cara a demà dimecres, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus.
0: 3CAT Info.
11: Ara passen 4 minuts a les 7 de la tarda. Aquesta hora us informa en directe a Eloi Barrera. El Partit Popular aprofita el posicionament d'Europa pressionant Espanya perquè repatriï tots els migrants, inclosos els menors, que encara són a Ceuta. La vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, ha reclamat des de la Ciutat Autònoma el retorn al Marroc de tots els migrants que encara hi són.
12: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
11: Justament hores abans, el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
13: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
11: El Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre dient que estan absolutament en contra de deportar nens. Insisteixen que la llei, per sobre de tot, prioritza el menor i la seva atenció. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el mateix dia que el govern espanyol ha elevat a prop de 2.200 els migrants menors d'edat identificats a Ceuta. Però, segons l'associació ELIN, que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és del doble. Per això reclamen que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez, voluntària d'aquesta associació, ho ha explicat a 3Cat Info.
14: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
11: De moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra total d'immigrants que segueixen a Ceuta. Parla d'uns 5.000, però les autoritats locals afirmen que són 10.000. Des de la Moncloa també han dit avui que hauran d'ampliar les 1.500 places d'acollida que ja van anunciar ahir. I mentrestant, sobre el terreny, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control, tenint en compte tota aquesta quantitat de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni necessitats bàsiques. S'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna. Per això el Col·legi de Metges insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni per frenar-les. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat. Això pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de Ceuta senten que la situació se'ls escapa de les mans i que no tenen capacitat de fer previsió epidemiològica. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
15: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
11: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització d'aquestes persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. El gegant tecnològic Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials, bàsicament Facebook o Instagram. Està en joc, doncs, el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret de Stanford.
16: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
11: Podria ser que els demanessin d'eliminar el recompte dels m'agrada o també el desplaçament infinit per la pantalla, l'escroll infinit, o també les publicacions efímeres, que són factors, com sabeu, que canviarien l'experiència actual de l'usuari en aquestes plataformes, en aquestes aplicacions com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que aquestes plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment i que han enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Jorolemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
17: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí i també és el que va passar amb el tabac.
11: Per contra, la plataforma Meta argumentarà davant els membres del jurat que l'addicció a les xarxes socials no existeix als manuals de psiquiatria, per tant, no hi ha enganys, i que formalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Altra cosa és que no es comprovi o que els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, és a dir, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació. Els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar la seva estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
18: Això de vegades es compara amb un formatge de gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
11: Està previst que aquest judici contra Meta s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I si fem cas als precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals. Per cert, que encara sobre el món de les grans tecnològiques de Silicon Valley, l'auge de la intel·ligència artificial podria acabar passant factura a les nostres butxaques. El Banc Central Europeu avisa que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies europees. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen, indirectament, 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participacions en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o la mateixa Meta. En un article al blog del Banc Central Europeu, alguns experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
19: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
11: Des de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó afegeix que, a dia d'avui, les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
20: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
11: Els experts recorden que una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
0: 3CAT Info.
11: D'aquí un parell de minuts serà 7:15 del vespre. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha negociacions en curs ni previstes amb l'Iran. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha insistit que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz està vigent i el pas està obert i operatiu. Hores abans, a la mateixa xarxa social, el president nord-americà havia publicat una imatge de l'estret d'Hormuz i l'havia declarat nou territori dels Estats Units. Tot plegat després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau i que la Casa Blanca hagi descartat estendre aquest acord per un alto el foc. La inestabilitat de la zona, per cert, està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. Actualment el preu del barril de Brent és de 91 dòlars. I encara sobre les polèmiques que envolten Donald Trump i l'administració de la Casa Blanca, per primer cop des de l'inici del segon mandat de Trump, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. Es tracta ni més ni menys que de la companyia Walt Disney, propietària de la cadena de televisió ABC. Disney s'ha querellat avui contra la Comissió Federal de Comunicacions per portar a terme, diuen, una campanya de represàlies contra la cadena ABC amb l'únic argument que el que emet la cadena no agrada l'administració Trump. A la querella, Disney afirma que la campanya del govern federal contra la cadena televisiva s'ha intensificat des del retorn de Trump a la Casa Blanca al gener de 2025. L'empresa fa referència a l'ordre de la Comissió Federal de Comunicacions del mes d'abril per revisar anticipadament les llicències de totes les estacions de televisió de la cadena ABC als Estats Units. Per protocol, les llicències d'emissió es renoven cada 8 anys i no tocava revisar-les fins al 2028. La mesura es va prendre en plena disputa entre el president dels Estats Units i el presentador del programa nocturn de l'ABC, Jimmy Kimmel, arran d'una broma sobre la primera dama, Melania Trump.
0: 3CAT Info.
11: Amb aquesta informació hem arribat a 7:45 del vespre.
0: El temps.
11: La previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
1: La tarda ens ha de portar sol a gran part de Catalunya, només alguns intervals de núvols, nuvolades al nord-est, no és impossible algun ruixat molt local, a prop de les Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, si és que arriba a descarregar alguna precipitació. La temperatura no acaba de pujar avui. Ha quedat una mica frenada, però atenció demà. Demà és el dia més càlid d'aquesta setmana. S'arribarà als 40-41 en alguns punts de ponent i tot això previ a un lleuger descens de la temperatura dijous, que es notarà una mica més divendres i que es notarà força dissabte i diumenge.
11: Doncs justament en relació amb la situació meteorològica, amb les calorades i les altes temperatures que estem vivint aquest estiu, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat davant de nous episodis de sequera. Girona, Laia Claret.
21: El nucli de Segueró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segueró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
22: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segueró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segueró. Òbviament, dipòsit més canalització.
21: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
22: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segueró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
21: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
0: Bombo. El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
11: Ara passen gairebé 3 minuts d'un 7:15 del vespre. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu aquesta norma. La denúncia que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus en les mancances d'aquest sistema. El vídeo que va publicar Assumpta Serna es va fer viral i va rebre milers de missatges. Davant d'això, el govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
24: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
11: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i diu que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
25: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
11: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, que ja s'ha aprovat al Congrés, està pendent de completar els tràmits administratius perquè pugui començar ja a aplicar-se.
0: 3CAT Info.
11: Avui s'ha suïcidat un intern a la presó de Lleida. El sindicat SICAP-FEPOL exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Un intern del centre penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP-FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia. Segons Justícia, uns interns han avisat als funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat al servei mèdic, que ha fet maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat explica que l'han trobat inconscient, penjat als penjadors de la zona de dutxes. SICAP-FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. El sindicat demana al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix. Segons diuen, els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins el sistema penitenciari català.
11: I un home de 69 anys ha mort ofegat a Sestanyol, a Mallorca, després que volqués l'embarcació en la qual navegava. A bord hi anaven 5 persones més, tots de la mateixa família. L'accident ha passat cap al migdia a uns 100 metres de la línia de la costa i encara se'n desconeixen les causes. Es tracta d'una embarcació petita de suport. Un vaixell del Club Nàutic els ha rescatat i els ha portat fins al port, però els equips d'emergència no han pogut salvar-li la vida. També s'han hagut d'atendre 2 persones més, tot i que han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. La Guàrdia Civil de Mallorca ha obert una investigació. I els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, investiguen un tiroteig sense ferits ahir al vespre a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents van rebre l'avís a 10:15 de la nit, però quan van arribar al lloc dels fets ja només quedaven les beines per terra. Tot i això, els Mossos han obert una investigació per mirar a aclarir els motius d'aquest tiroteig. Per la seva banda, l'alcalde de Badia, Josep Martínez, es va pronunciar a través de les xarxes socials i va atribuir els fets a una possible baralla. Recordem que aquest tiroteig se suma als casos que hi ha hagut les últimes setmanes a Barcelona i àrea metropolitana. L'últim va ser el 15 d'agost, al barri del Bon Pastor de Barcelona, també sense víctimes. I a Lleida, Mossos i Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves de Lleida que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant, de fet, ha sigut una baralla multitudinària aquest cap de setmana a més d'un centenar d'implicats. Lleida, Estela Busoms.
4: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
5: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no?, i a partir d'aquí treballar colze a colze.
4: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
11: Gràcies, Estela. Obrim ara pàgina cultural. Amor, amor, que está herido. Parlem d'una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar, al Fakar. A García Lorca el van matar per ser d'esquerres i homosexual. El poeta i dramaturg granadí va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament el director Oriol Brogi prepara una versió de La Casa de Bernarda Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca. Ho ha explicat avui en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La Casa de la Bernarda Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges i és un espectacle divertit i jo crec que profund també.
11: Per cert, que García Lorca podria ser protagonista dels Oscars de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una possible nominació a la millor cançó original per La Nieve. És el tema que interpreta dins la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom ja apareix en una llista de candidats on figuren Taylor Swift o Travis Scott. Ens ho explica la Clàudia Roses.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas.
7: La cançó sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu al tram final de la història. Signa la producció Raúl Refri, autor de tota la banda sonora. Guitarrica de la Fuente, a més, hi debuta com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Però el camí fins als Oscars és llarg. El 15 de desembre se sabran els finalistes, el 21 de gener les nominacions oficials i el 14 de març els guardonats. La Bola Negra és una carta d'amor a Federico García Lorca, que ja ha triomfat al Festival de Cannes, on s'ha endut un premi a la direcció i ara segueix el seu recorregut internacional. Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu disc Spanish Leather. A Barcelona tocarà el 9 de setembre al Festival B.
8: Hola. T'has presentat el socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
9: Bola Negra.
11: Ara falten 5 minuts per 7:45.
23: Esports.
11: Amb el Pau Dax, bona tarda.
10: Bona tarda. Ha acabat fa poc més de 10 minuts la presentació de Rodri com a nou jugador del Barça. El migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
12: I en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
10: Rodri ha explicat que té moltes ganes de treballar a les ordres de Hansi Flick.
12: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
10: El jugador ha signat el seu contracte després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al club blaugrana per les 4 properes temporades. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Sobre Rodri n'ha parlat Fermín López, el migcampista del Barça, en declaracions al diari Ara.
26: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
10: Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
27: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
10: Demà el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
28: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos-ho retornar amb molts gols i molts trofeus.
10: I el Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas el seu entrenador, el portuguès José Mourinho.
29: Y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido. Porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador. Y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo. Más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
10: Mourinho ocuparà la banqueta blanca fins al juny del 2029. Seguint en futbol, a segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica

0: deute a finals de juliol, menors d'edat inclosos. En la mateixa línia, el Partit Popular també exigeix a la Moncloa que faci cas a Brussel·les. Però, des del Ministeri d'Infància, ja han replicat, dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. A aquesta hora ja ha començat als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions a les xarxes socials, bàsicament Facebook o Instagram. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de famílies europees. Són alguns dels titulars que us hem explicat els últims minuts i durant la jornada d'avui aquí a 3Cat Info, i a partir d'ara us explicarem, per exemple, una última hora que acabem de conèixer. Hem sabut que el mag Juan Tamariz ha mort als 83 anys, ho ha anunciat la seva filla a través de les xarxes socials. I que l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos, malgrat que l'expansió del virus hagi empitjorat en aquest país africà. També us explicarem que canviar de sexe, passar d'home a dona, no servirà per anul·lar una condemna prèvia per violència masclista. Un maltractador que ja havia estat condemnat ha intentat esquivar la presó al·legant que ara és una dona. Però el Tribunal Suprem ha tancat la porta per aquest cas i pels que puguin tenir la mateixa idea en el futur. En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que el Barça acaba de presentar Rodri com a nou jugador blaugrana. El migcampista ha signat per 4 temporades i ha destacat que el Barça sempre va ser la seva primera opció quan va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Momin, per les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra Leganés.
0: I pel que fa al temps, avui tenim un altre dia amb calor intensa i fregant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà algunes nuvolades al nord-est, amb algun ruixat que serà molt puntual. Aquesta nit tornarà a ser tropical o tòrrida, sobretot a la façana litoral, amb aquesta xafogor, amb aquesta humitat que és protagonista aquest estiu. De cara a demà, els termòmetres tocaran sostre, perquè serà ja l'últim dia amb màximes de 40 graus. Ara passen 3 minuts a 8:15 del vespre. El Partit Popular aprofita el posicionament d'Europa pressionant Espanya perquè repatriï tots els migrants, inclosos els menors, que encara són a Ceuta. La vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, ha reclamat des de Ceuta el retorn al Marroc de tots els migrants que encara hi són.
2: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
0: Hores abans, el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Markus Lammert, ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre, dient que estan absolutament en contra de deportar nens. Insisteixen que la llei, per sobre de tot, prioritza el menor i la seva atenció. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el mateix dia que el govern espanyol ha elevat a prop de 2.200 els migrants menors d'edat identificats a Ceuta. Però segons l'associació ELIN, que fa anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a Ceuta procedents del Marroc és del doble. Per això reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessitin. Ho explicava Maria Jiménez, de l'associació ELIN, en declaracions a 3Cat Info.
4: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: I de moment el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra total d'immigrants que segueixen

0: a Ceuta. Parla d'uns 5.000, però les autoritats regionals afirmen que són 10.000. Des de la Moncloa també han dit avui que hauran d'ampliar les 1.500 places d'acollida que van anunciar ahir. A tot això, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte la gran quantitat de persones que malviuen als carrers i platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat. El president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, assegura que la situació se'ls escapa de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica.
1: La sarna ja se podem hablar de que és una epidèmia en el moment en què ja ha habido 14 almenys o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: A aquesta hora ja hauria d'haver començat a Califòrnia, als Estats Units, el judici més important de la història de Meta, del gegant tecnològic nord-americà. Una trentena d'estats dels Estats Units, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de la companyia de Mark Zuckerberg, és a dir, bàsicament Facebook o Instagram. La professora de dret de Stanford, Nora Freeman, destaca que el resultat d'aquest judici podria fer canviar l'essència d'aquestes plataformes.
2: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent, i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Està en joc, per exemple, el famós algoritme de la tecnològica, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Per contra, Meta argumenta que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant no hi ha engany, i també diu que formalment ells ja prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. I el Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques com Nvidia, Apple, Microsoft o Meta. A través d'un article publicat al blog del Banc Central Europeu, diversos experts de l'organisme apunten que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o si registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro.
3: 3Cat Info.
0: El terratrèmol de magnitud 4,8 que ha sacsejat Granada a mig matí ha deixat 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. Un dels ferits ha estat una menor que ha hagut de ser traslladada a l'hospital. El sisme, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que puguin caure alguns elements. En aquest sentit, els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica després dels terratrèmols que també hi ha hagut darrerament a Veneçuela o a Colòmbia, en aquests dos casos molt més forts. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
4: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: A Granada, l'episodi sísmic va començar divendres i des d'aleshores l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat centenars de terratrèmols en aquella zona.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència després que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris sobre el terreny, però ara, diu, són del 60% dels que caldrien. Segons les últimes xifres, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre 2008 i 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora en aquesta zona de Metges Sense Fronteres.
5: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot d'Ebola, declarat fa 3 mesos al Congo, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que té una gran letalitat i que encara no té ni vacuna ni tractament. Encara de la pàgina internacional, a Alemanya, el ministre de l'Interior ha inaugurat avui un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i també arran de l'atac fallit que hi va haver a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, on un dron casolà va impactar sobre un avió ucraïnès carregat amb armes. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
6: El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
7: Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
6: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu: l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
0: I Síria custodiarà el material nuclear que s'ha trobat al país sota la supervisió de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica. Les autoritats sirianes han permès a representants d'aquest organisme visitar les instal·lacions on hi ha aquest material nuclear. Per la seva banda, representants de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica han reafirmat el dret sobirà i legal de Síria de poder utilitzar aquesta energia de forma pacífica. Aquesta cooperació suposa un canvi respecte a la dinàmica de l'antic govern de Síria, presidit per Bashar al-Assad, que actualment, recordem-ho, està exiliat a Rússia.
3: 3CAT Info.
0: De tornada a casa nostra, Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017, l'endemà de l'atemptat de les Rambles. L'alcalde de Cambrils ha dit que estan obligats a no oblidar aquells fets per respectar les víctimes i per mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, doncs, Ricard Buigas.
8: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
9: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
8: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
10: És una cosa que va passar i ja que ho entrava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
8: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
0: Gràcies, Ricard. Ara falta un minut per 7:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
0: I anem amb l'última hora, que us avançàvem fa tot just uns minuts. Ha mort als 83 anys el mag Juan Tamariz.
11: Abra cadabra, pata de cabra!
0: L'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia amb les cartes i la màgia de prop. Tamariz ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, segons ha informat la família en una publicació a les xarxes socials. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu en les dècades dels 70 i els 90. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes, d'ICAT.
12: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león. aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag Juan Tamariz va marcar generacions amb el seu barret de copa i també amb el seu riure tan inconfusible.
3: El temps.
0: Aquesta hora, la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
13: Ha marxat l'activitat que anomenem convectiva, la de ruixats i tempestes, però no és impossible aquesta tarda alguna gotellada, algun ruixat local a prop del Pirineu Oriental, Guilleries i Collsacabra. Nuvolades aquest entorn del nord-est. En conjunt, però, tarda de sol a gran part de Catalunya. I amb una temperatura que no acaba de pujar tant com ahir en alguns casos. Finalment, de tota manera, demà sí que repuntaria la bombolla càlida, algunes màximes entre els 40-41 i a Ponent, entre 32 i 38 a gran part de Catalunya, i tot això previ a un canvi de situació, sobretot a l'acabar la setmana. De moment serà dijous, quan comenci un lleugeríssim descens a la temperatura, més evident divendres i més notable dissabte i diumenge. A l'acabar la setmana podrien arribar algunes tempestes.
0: Gràcies, Francesc. Per cert, avui hem sabut que a la ciutat de Barcelona han encadenat 53 nits consecutives de nits tòrrides. I això, encadenar més de 50 nits tòrrides, té efecte sobre la salut de les persones, no només les que tenen malalties, sinó també les persones sanes. Es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte guia de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. Ho explica el metge Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
14: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Des del Servei Meteorològic de Catalunya ja ens alerten que segurament aquest estiu serà el més calorós que hem viscut mai i vaticinen que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim. També ens diuen que a partir d'ara tindrem estius més llargs, que començaran al maig i duraran fins l'octubre. Canviar de sexe, passar d'home a dona, no serveix per anul·lar una condemna prèvia per violència masclista. Així ho diu el Tribunal Suprem, que ha tombat l'intent d'un home que volia esquivar la presó, al·legant que ara és una dona. Aquesta persona va agredir la seva exparella l'abril del 2022. Un any després es va canviar de sexe i es va registrar com a dona. Això ho feia per intentar anul·lar la condemna de 18 mesos de presó. Però el Suprem ha tombat les seves intencions. Li diu que això no és vàlid, que no és vàlid canviar de sexe per deixar sense efecte una condemna per violència masclista. Els jutges tanquen, doncs, la porta a aquest intent, i no només en aquest, sinó els que puguin arribar al futur. Així fixen també el criteri per a casos similars. El que compta, diuen, és el sexe registrat en el moment del delicte. Ara passen 5 minuts de 3 quarts de 8 del vespre.
15: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
16: Obrim l'aula per parlar de lectura en veu alta. Fa més de 20 anys que la Fundació Enciclopèdia Catalana, juntament amb el Departament d'Educació, organitzen el certamen de lectura en veu alta, un gran esdeveniment en què participen més de 1.000 centres i que inclou diverses categories, des d'alumnes del cicle mitjà de primària fins a quart d'ESO. Visitem l'Institut La Romànica de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental, un dels centres que hi participen i que ha guanyat algunes de les finals territorials.
17: Per fi tot anava com havia d'anar. Vam navegar durant 9 dies...
16: En aquest centre, la lectura en veu alta ja té un espai reservat dins l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. Carme Martí, que és professora de la matèria i la cap del seminari, explica que això els permet treballar millor la comprensió lectora.
18: Fas una compressió lectora en veu alta, els nanos poden preguntar, pots resoldre dubtes i aleshores doncs, ens sembla més enriquidor. I també pots fer la lectura en veu alta, que és la pronúncia, l'entonació, perquè si bé entenem que si entonen bé, doncs també entenen millor, si no, doncs no hi ha comprensió. Llavors treballes la lectura també per treballar sobretot la comprensió.
16: Per ells, participar al certamen és una experiència enriquidora i cada curs convoquen un càsting entre els alumnes de secundària per escollir els participants.
18: La gran majoria d'alumnes són castellanoparlants, per tant, ja que agafin una relació diferent amb el català, de lectura, que els agradi llegir en veu alta, no? Que vagin a un lloc i vegin que hi ha altres nois que parlen català, que llegeixen en català, doncs també està molt bé. Per tant, això ho valorem, evidentment.
16: Per alumnes com la Júlia, participar-hi és una pujada d'autoestima.
19: Jo sempre pensava que llegir no era el meu fort i quan em van cridar em vaig donar compte que al final és una cosa que quan vas aprenent a mi em va canviar la veritat bastant la lectura. Vaig anar aprenent a llegir millor i em va agradar més.
16: L'organització tria les lectures i el centre busca estones perquè els alumnes que hi participen les puguin practicar. L'entonació i la fonètica són els dos aspectes que més han de reforçar.
18: Treballem principalment l'entonació, perquè una bona entonació, després si la fonètica no és perfecta, si s'entona bé, doncs arriba. I bé, a banda de l'entonació, doncs també treballem una mica la fonètica, perquè pel que t'he dit abans, no? Són nanos principalment castellanoparlants, doncs bé, totes aquestes coses de la sonoritat, no? Del català, d'aquestes consonants sonores, doncs és el que els costa més. Llavors, si fan un treball específic, ho arriben a fer.
16: Així ho veuen els alumnes. Aquest és el cas de la Joana.
17: Sobretot com a exagerar una mica quan canvies de veu, quan fas una pregunta, l'exclamació, no ser sempre monòton, i llavors això ja crida més l'atenció.
16: I també la Maria i en Biel.
20: Bueno, també l'entonació, però més la pronunciació de les paraules, les esses, la geminada, doble L.
21: Abans llegia molt bé, però no em fixava en els detalls, com això, les esses sonores, les dobles L's, cosa que ara sí que faig.
16: Amb aquesta experiència també han superat els nervis de llegir en públic, com l'Inca, que en parla amb un somriure d'orella a orella.
22: Sí, ha sigut una experiència molt, molt nova, molt novedosa, de fer aquí a l'institut, que pues, anar-nos a un altre lloc, a compartir això amb altra gent, ha sigut molt bonic tot.
16: Més enllà de millorar la comprensió lectora, la lectura en veu alta els ha permès millorar altres aspectes, com l'escriptura. Aquest és el cas de l'Andrea, que va ser una de les guanyadores el curs passat.
23: També a l'hora d'escriure també m'ha ajudat, perquè era com que jo em fixava més a les paraules quan jo llegia en veu alta, m'anava fixant, i també vaig aprendre molt de com s'escrivien les paraules, perquè jo les parlo i no sabia ben bé com era l'ortografia, i em vaig anar fixant en els fragments, tal, no sé què, i vaig millorar molt a l'hora d'escriure. Era més ràpida, ho entenia tot més, quan la meva mestra parlava també l'entenia millor.
16: A l'institut la majoria dels alumnes són castellanoparlants i en general reconeixen que aquesta experiència ha canviat la seva relació amb la llengua catalana.
23: Jo parlo sempre en castellà i el català em costa. I doncs vaig veure que no era tan dolenta com jo pensava i que era guai també llegir en català i que tenia la seva cosa.
22: Com només parlo a l'escola, això m'ha ajudat a pronunciar i fer-ho millor.
20: A casa meva som castellanoparlants. No era com una cosa meva del dia a dia i ara doncs sé que parlo millor.
16: El certamen de lectura en veu alta és una experiència que millora el domini i coneixement de la llengua catalana, però que també aconsegueix acostar-la als alumnes i que la sentin més seva. Amb ells, tanquem l'aula.
15: Aula oberta.
0: I ara un parell de punts sobre l'activitat cultural, sobre el món de la música, perquè el festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme ha tancat una nova edició amb 30.000 assistents, un festival que s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost, amb concerts que han omplert l'espai, els de Zúquero, Sopa de Cabra, els Amics de l'Azar, Joan Dausà, Sergio Dalma. En aquest certamen que es fa al Maresme, però també han actuat Ginestà, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització d'aquest festival celebra que la resposta del públic hagi situat aquest certamen, com diuen ells, la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme ara, en aquesta època d'estiu. I encara del món de la música, Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als Premis de la Música MTV que s'han anunciat tot just avui. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, que ha publicat fa tot just unes setmanes i pel qual està nominada a Artista de l'Any i per Cançó de l'Any, per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love, aquesta que sentim de fons. En el cas que obtingués tots els guardons, Madonna igualaria Beyoncé i Taylor Swift com les cantants més premiades de la història d'aquests prestigiosos premis de la MTV. Taylor Swift, com dèiem, ha obtingut 9 nominacions i competirà per l'honor de vídeo de l'any amb The Fate of Ophelia, del seu àlbum més recent, que és The Life of a Showgirl.
3: Esports.
0: Fins al punt de les 8 amb el Pau Dax. Bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ha presentat fa poc menys d'una hora Rodri en un acte a la zona comercial del Camp Nou. El migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
2: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club. Siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Rodri també ha destacat la projecció de l'equip culer.
2: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante.
1: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al club per les 4 properes temporades. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
4: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Demà, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
5: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos retornar amb molts gols i molts trofeus.
1: D'altra banda, Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip de Malgam per al farà Rafinha.
24: Rafa will do it because normally
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
24: With Eric and Pedri.
1: I el Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas el seu entrenador, el portuguès José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
1: Mourinho signa pels blancs fins al juny del 2029. Seguim amb futbol. A segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. I encara sobre el Girona, aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats.
3: Trescat Info.
16: Bona tarda, són les 8.

0: La Unió Europea apressa Espanya a retornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, menors d'edat inclosos. En aquesta mateixa línia, el PP ha exigit a la Moncloa que faci cas a Brussel·les. Des del Ministeri d'Infància, però, ja han replicat dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. Mentrestant, la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclama accions urgents davant d'un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc, de manera indirecta, fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no està negociant amb l'Iran. Unes declaracions que arriben després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per acabar a un acord de pau. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. Rècord de nits tòrrides a Barcelona aquest estiu amb efectes sobre la salut de les persones, no només les que tenen malalties base, sinó també les persones sanes. Patir calor a la nit estressa el nostre sistema cardiovascular i pot fer aparèixer malalties com la hipertensió, entre moltes altres. Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als premis de la música MTV. La reina del pop supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. La perla de Rosalía ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo de música llatina, un apartat al qual també opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat Rodri fa poc menys d'una hora. El migcampista ha signat per 4 temporades i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà el Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El Girona també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge en el partit contra el Leganés. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, que prové de l'Estepona. I a l'ACB, el Lleida incorpora Aurimas Majauskas, un ale pivot lituà de 33 anys que estarà a prova durant la pretemporada.
0: I pel que fa al temps, nuvolades inofensives al nord-est. I hem sumat un dia més, arriben als 40 graus. Ja portem 20 dies aquest 2026. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. En un dia de sol al matí i a la tarda, nuvolades amb algun ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts del punt de les 8 del vespre d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurelleixes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El PP aprofita el posicionament d'Europa pressionant Espanya perquè repatriï tots els migrants, inclosos els menors, que encara són a Ceuta. La vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, ha reclamat des de la Ciutat Autònoma el retorn al Marroc de tots els migrants que encara hi són.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
0: Hores abans, el portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamet, ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret de la Unió Europea.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre dient que estan absolutament en contra de deportar nens. Insisteixen que la llei, per sobre de tot, prioritza el menor i la seva atenció. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot el mateix dia que el govern espanyol ha elevat a prop de 2.200 els migrants menors d'edat identificats a Ceuta. Però segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, el nombre de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és el doble. Reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. María Jiménez és voluntària de l'associació.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: I de moment, el govern espanyol continua sense actualitzar la xifra total d'immigrants que segueixen a Ceuta. Parla d'uns 5.000. Les autoritats ceutines, però, afirmen que són 10.000. Des de la Moncloa també han dit avui que hauran d'ampliar les 1.500 places d'acollida que va anunciar ahir. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. Hi ha persones migrades que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat. El president del Col·legi de Metges de la ciutat, Enrique Rubiralta, assegura que la situació se'ls escapa cada vegada més de les mans i que no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiológica.
6: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: 3CAT Info.
0: A aquesta hora està en marxa a Califòrnia, als Estats Units, el judici més important de la història de Meta. Una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de xarxes socials de la companyia de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. La professora de dret de Stanford, Nora Freeman, destaca que el resultat d'aquest judici podria fer canviar l'essència d'aquestes plataformes.
7: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat, us diré com us heu de comportar.
0: Està en joc, per exemple, el famós algoritme de la tecnològica, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars. Per contra, Meta argumenta que l'addicció a les xarxes no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant, no hi ha engany. I també diu que formalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies. I és que, segons l'organisme, els europeus tenen indirectament 440.000 milions d'euros vinculats a aquestes companyies. La major part d'aquesta exposició es deu als fons d'inversió que tenen participació en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. En un article al blog del BCE, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable.
8: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
0: Per la seva banda, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monzó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot aquelles que tenen un alt valor econòmic.
9: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
0: Els experts recorden que, paral·lelament, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
1: 3Cat Info.
0: Són les 8:10. Us expliquem ara que Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Ricard Boigas.
10: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
11: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
10: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
12: És una cosa que va passar i ja que aguantau i ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
10: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
0: Síria custodiarà el material nuclear que s'ha trobat al país sota la supervisió de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica. Les autoritats sirianes han permès a representants d'aquest organisme visitar l'espai on hi ha aquest material nuclear que no seria perillós, un espai que no ha estat revelat. Per la seva banda, representants de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica han reafirmat el dret sobirà i legal de Síria de poder utilitzar aquesta energia amb finalitats civils i pacífiques. Aquesta cooperació del govern sirià suposa un canvi respecte a la dinàmica de l'antic presidit per Bashar al-Assad, que actualment està exiliat a Rússia. I el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha negociacions en curs ni previstes amb l'Iran. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha insistit que el bloqueig naval de l'Estret d'Hormuz està vigent i el pas està obert i operatiu. Hores abans, a la mateixa xarxa social, el president nord-americà havia publicat una imatge de l'Estret d'Hormuz i l'havia declarat nou territori dels Estats Units. Tot plegat després que ahir acabés el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau i que la Casa Blanca hagi descartat estendre aquest acord per a un alto al foc. La inestabilitat a la zona està fent pujar el preu del petroli fins a màxims de les últimes 3 setmanes. Actualment, el preu del barril de Brent és de 91 dòlars. I l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els propers 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris que ara són del 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
13: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara, hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament.
14: Abracadabra, pata de cabra!
0: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia amb les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, segons ha informat la família en una publicació a les xarxes socials. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 80, als exitós programa Tatachan, de Televisió Espanyola, entre d'altres. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
15: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león. Aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. I amb aquesta informació hem superat en un minut el punt d'un quart de nou del vespre. És moment de la informació meteorològica.
1: El temps.
0: Una informació que a aquesta hora ens porta la Gemma Puig.
16: Aquesta tarda hem tingut nuvolades que han crescut però que han sigut inofensives, situades cap al nord-est, cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, també en algun punt del prelitoral, i després d'un dia càlid, altre cop amb calor intensa, màximes que han tornat a arribar als 40 graus i portem 20 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. 40 també a Torroja del Priorat, al Dover, 39 al Pantà de Siurana, també 39 a Torres de Segre, Serós 39, per tant, temperatures altes, elevades, també calor intensa cap a comarques interiors, 37 a Súria, Tremp 37 o 37 a Cabanes. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser calera, avisos de calor nocturna des de la costa central fins a les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols baixos en aquest sector, algunes boires matinals, més sol cap al Pirineu, cap al nord-est o cap a Ponent, i a la tarda sí que augmentarà més la nuvolositat i tindrem més possibilitats d'algun ruixat de forma puntual cap al Pirineu i nord-est, també de cara a la tarda vespre pot arribar alguna gota pel terç oest. Tot això amb unes temperatures que dimecres tocaran sostre. Tindrem aquest darrer dia que arribarem als 40 graus, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. Amb aquestes temperatures elevades, amb xafogor molt marcada també a la façana litoral. Després d'aquest dimecres, les temperatures amb tendència a anar baixant. Dijous ho notarem, però es farà més evident a partir de divendres i al cap de setmana.
0: I encara una informació molt relacionada amb la temperatura. Encadenant més de 50 nits tòrrides, 53 concretament a la ciutat de Barcelona en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones. I no només per a les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per a la salut. El metge de família Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a 3CAT Info que tots hi estem exclosats.
17: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura té pacients que viuen en cases que són autèntics forns.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, que té 100 anys, ha tornat a posar el focus en les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i per reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per a la resolució d'una prestació és de 600 dies a Catalunya. La secretària de la Conselleria, Carolina Omar, explica els dos canvis principals que han desplegat.
18: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
19: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se. S'ha suïcidat un intern a la presó de Lleida. El sindicat SICAP FEPOL exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: Un intern del centre penitenciari de Ponent ha estat trobat mort aquest matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia. Segons Justícia, uns interns han avisat als funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat al servei mèdic, que ha fet maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha certificat la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat explica que l'han trobat inconscient, penjat als penjadors de la zona de dutxes. SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. El sindicat demana al conseller Ramon Espadaler que el destitueixi si no dimiteix. Segons diuen, els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal, descoordinació i greus deficiències de gestió dins el sistema penitenciari català.
0: Un home de 69 anys ha mort ofegat a Sestanyol, a Mallorca, després que volqués l'embarcació en la qual navegava. A bord hi anaven 5 persones més, tots membres de la mateixa família. L'accident ha passat a 2:15 del migdia, a uns 100 metres de la línia de la costa, i encara se'n desconeixen les causes. Es tracta d'una embarcació petita de suport. Un vaixell de Club Nàutic els ha rescatat i els ha portat al port, però els equips d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. També s'han hagut d'atendre 2 persones més, tot i que han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. La Guàrdia Civil ha obert una investigació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que va tenir lloc ahir al vespre a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents van rebre l'avís a 2:15 de la nit, però quan van arribar al lloc dels fets només hi van trobar les beines. Tot i això, els Mossos han obert una investigació per esclarir els motius del tiroteig. Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Josep Martínez, de seguida es va pronunciar a través de les xarxes i va atribuir els fets a una possible baralla. El tiroteig se suma als casos que hi ha hagut en les 3 darreres setmanes a la capital catalana i a la seva àrea metropolitana, l'últim dels quals el dia 15 d'agost al barri del Bon Pastor de Barcelona i també sense víctimes. I a Lleida, els Mossos i l'Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més. En total, 12 des de divendres. Lleida, Estela Busoms.
21: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això, ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
22: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
21: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als Premis de la Música MTV que s'han anunciat aquest dimarts. Don't La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada a Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions i competirà per l'honor del vídeo de l'any amb The Fate of Ophelia, del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Swift està nominada a vídeo i artista de l'any amb més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres.
1: Esports.
0: Fins a 8:45 amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri a la zona comercial del Camp Nou en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al Club Blaugrana.
3: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
2: Rodri també ha destacat la projecció de l'equip culé.
3: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante.
2: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al Club Blaugrana per les 4 properes temporades. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel Barça, a qui el club no preveu presentar donat que ja va ser jugador de l'equip la temporada passada. Sobre l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
4: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: Demà el Barça es presentarà, com dèiem, davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Serà el debut del davanter anglès Gordon al Camp Nou.
23: És clar que treballem molt intensament cada dia per estar preparats. Els jugadors es van incorporant en diferents moments, però no és cap problema. Tothom està en forma, tots són grans jugadors, així que sabem que cal estar preparats per al primer partit i ho estarem. Només vull donar-los les gràcies. Gràcies per tot el que heu fet per mi fins ara, per tot l'afecte i el suport. Espero poder-vos-ho retornar amb molts gols i molts trofeus.
24: I hope to repay you with a lot of goals and a lot of trophies.
2: D'altra banda, Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà al Gamper el farà Rafinha.
25: Rafa will do it because normally
26: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
25: With Eric and Pedri.
2: El Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas el seu entrenador, el portuguès José Mourinho.
27: I és volver a casa. Emocionalment és més bonic que la primera vez que he venit, perquè la primera vez era el sentiment de llegar al top de la carrera d'un entrenador i ara és este lado más el lado emocional afectivo. Más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
2: Seguint amb futbol, la segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup.
5: 3CAT Info.
6: La Comissió Europea i el govern espanyol se les tenen pel futur dels menors migrants que han entrat a Ceuta. Bona tarda, són 9:15.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.

0: Aquesta tarda ha començat un judici històric que veurem si serveix per posar a ratlla les xarxes socials. És el judici contra la tecnològica Meta, de Mark Zuckerberg. L'acusen de tenir un disseny addictiu i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. A Espanya avui la notícia és una altra sentència que pot barrar el pas a futurs intents de frau. Els agressors masclistes no podran fer servir la llei trans per evitar la presó. Per tant, fer el trànsit d'home a dona no esborrarà el passat si hi ha una condemna per violència masclista. El que no avança és la construcció de pisos protegits. Avui els promotors immobiliaris han alertat que l'any passat només es van començar a construir habitatges protegits en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. I el dia que la cultura té tres noms propis, s'ha apagat la màgia de Juan Tamariz.
1: Abracadabra, pata de cabra! Hop!
0: El mestre de generacions d'il·lusionistes i del bon humor ha mort als 83 anys. S'han anat 90 anys després que ho fes Federico García Lorca, assassinat per ser d'esquerres i homosexual. Han passat molts anys, però la seva obra continua vigent. I el tercer nom, el de Miguel Ríos, en aquest cas tancarà aquesta nit el Festival de Cap Roig i anirem en aquest Catalunya Vespre. I després, a 5 minuts per les 9, els esports. Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El mercat de fitxatges avança i aquesta tarda el Barça ja ha presentat Rodri.
2: Sí, que signa per 4 temporades i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà al Gampard. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Arriba lliure, provinent del Rayo Vallecano. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge en el partit contra el Leganés. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, que prové de l'Estepona, i a l'ACB el Lleida incorpora Aurimas Majauskas, un ale pivot lituà de 33 anys que estarà a prova durant la temporada. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina és a punt de començar un partit contra Bèlgica. El combinat espanyol ha perdut 1-0 al masculí, volem dir, contra Austràlia.
0: I el temps. Gemma Puig, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A veure, Clarenja, aclareix-nos això. Demà els termòmetres han de tocar sostre?
3: Sí, demà tornarem a arribar a aquests 40 graus. Avui portem 20 dies aquest 2026 amb aquesta xifra de 40 graus i demà aquestes temperatures tocarien sostre. Per tant, demà gairebé segur doncs tornaríem a arribar a aquest valor, però si toquem sostre vol dir que a partir de llavors doncs la tendència és que la temperatura vagi baixant. Ho notarem una miqueta dijous, però es farà molt més evident de cara al cap de setmana, ara si sembla, amb unes temperatures normalitzades per l'època i, per tant, aquests valors tan disparats i aquesta calor tan intensa la deixarem una mica enrere. Això no vol dir que no faci calor, però ja no tindrem aquests valors tan elevats i, a més, tot això també anirà acompanyat de més inestabilitat. Avui hem tingut molts pocs ruixats o algunes nuvolades inofensives i demà sí que tindrem algun ruixat més i això també s'anirà incrementant de cara al cap de setmana.
0: Gemma, tot això a Catalunya, però al País Valencià, atenció, perquè podrien arribar als 44 graus.
3: Sí, aquesta calor que també tenim nosaltres, aquestes temperatures elevades, doncs aquí encara s'incrementen una miqueta més. Avui ja han arribat en alguns punts del País Valencià els 41 a Xàtiva, 40 també a Pego, i demà aquests valors més alts cap a les comarques entre València i Alacant. Aquí en aquest sector és on aquestes temperatures, amb aquesta alerta vermella de l'Agència Estatal de Meteorologia, doncs poden arribar als 43 o 44 graus. Per tant, sí, encara tenim un dia doncs amb temperatures elevades i, a més, tot el que és la façana litoral, doncs també amb aquesta xafogó ben marcada.
0: Doncs a protegir-se bé de la calor. Gràcies, Gemma. Fins demà.
3: Fins demà.
4: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
0: Passen 5 minuts de 8:45. Entrem en matèria. La Unió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
5: The return, yes, I mean the return, this is
6: regulated. El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Joan Vilaplana, hola, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I aquest posicionament d'Europa ha esperonat

0: El Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta.
1: Sí, aquesta tarda tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de la ciutat autònoma, Juan José Vives, també del PP, han comparegut davant els mitjans des de Ceuta. Tots dos han reclamat el retorn al Marroc de tots els migrants. Gamarra ho ha argumentat justament amb aquest posicionament europeu d'avui.
2: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. En la mateixa línia s'ha expressat el president de la ciutat autònoma, Juan José Vives.
3: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: I el PP, que posa tota la carn a la grella amb aquesta crisi de Ceuta, demà serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma juntament amb la màxima autoritat ceutina, Juan José Vives.
0: Gràcies, Joan. I a tot això, què hi diu el govern espanyol? Doncs bé, el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea. Ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen, Marc Camps.
4: Sí, la Moncloa ha qüestionat el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
5: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: En aquest tall de veu estem parlant de xifres perquè tot això, Mar, ho hem sabut el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de morts no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. També s'ha compromès a oferir més places d'acollida a banda de les 1.500 anunciades ahir.
4: Sí, la policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN, que hem escoltat, sí, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són moltes més.
0: I a tot això, el govern espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol.
4: Sí, de fet, segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi.
0: 9:15, Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com ara Facebook o Instagram, Clàudia Serra.
6: Sí, els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A les portes del jutjat s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de familiars de víctimes d'aquestes xarxes.
7: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
8: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
6: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Meta argumentarà davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades.
0: Gràcies, Clàudia. Això mentre la intel·ligència artificial creix amb força i molts europeus hi estan invertint, tant que el Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda a la borsa de les empreses tecnològiques pot posar en risc l'economia de la zona euro i de les seves famílies. Analitzem ara aquest escenari amb el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
8: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
9: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
8: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
9: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
8: Hi ha més escenaris negatius?
9: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Posem ara la mirada a l'Iran. La falta de perspectives de solució en el conflicte a l'Orient Mitjà torna a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, s'enfila avui per sobre dels 91 dòlars i durant la jornada ha fregat els 92. Donald Trump ha dit avui que no hi ha converses amb l'Iran i ha desmentit el que hi afirmava el seu gendre, Jared Kushner, que és un dels principals negociadors, Ignasi Abad.
10: Sí, Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social Truth que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. Ahir va acabar el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny, i aquesta tarda els Emirats Àrabs Units han acusat l'Iran d'haver llançat dos míssils balístics sobre el seu país. Tots dos han caigut al mar, segons el govern d'Abu Dhabi. Es tracta del primer atac iranià sobre aquest país aliat de Washington des de fa setmanes.
0: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Avui, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs, bona tarda.
11: Bona tarda. Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida. Una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
12: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI. Una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
11: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: Gairebé 9:15, el Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin evitar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que canviar de gènere, és a dir, passar d'home a dona, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. A Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
14: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un tribunal superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
13: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: Ho destacàvem en portada. Durant tot l'any passat, durant tot el 2025, només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el 75% restant, Roger Santaló, no se'n va començar cap.
8: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Carla Sala, vicesecretari general de la patronal, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
15: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl per construir aquests habitatges que es necessiten.
8: La patronal també recorda que, segons els plans de la mateixa administració, la construcció d'habitatges protegits s'hauria de quintuplicar.
0: Doncs bé, parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha ampliat les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis, Gemma Sagrera.
4: El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent de l'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les seves previsions.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, han defensat la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuant, de l'extrema dreta. Ho han explicat des de la Universitat Catalana d'Estiu. Anem cap allà, Prada, Laura Bertran.
16: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
17: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
16: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
18: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
16: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat aquest matí la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
19: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
20: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
19: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara.
21: No recordo ni l'un dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
19: Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: Aquesta tarda també hem sabut que un intern del centre penitenciari de Ponent de Lleida ha estat trobat mort aquest matí després que s'hagi suïcidat, Xil Garriga.
22: Sí, de fet han estat altres interns els que han avisat dels funcionaris del centre i immediatament s'ha activat el codi d'emergència, tot i les maniobres de reanimació, però fins l'arribada del SEM, que han certificat ja la mort, no han pogut fer res per salvar-li la vida. El pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP-FEPOL, a través d'un comunicat, ha exigit la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris perquè, segons diuen, els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, també agressions, manca de personal i descoordinació.
0: I quatre persones han resultat intoxicades per una possible mala combustió d'un generador en una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Una d'aquestes persones està en estat crític. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
23: Tot apunta que una mala combustió d'una motobomba ha provocat una intoxicació per monòxid de carboni. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 10 del matí i en arribar al lloc dels fets, dues de les persones afectades ja eren a l'exterior, mentre que dues més encara eren dins de la nau i han hagut de ser rescatades d'urgència. Una d'elles ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, juntament amb dues més en estat menys greu. Una quarta ha estat evacuada i traslladada a l'Hospital del Vendrell, també en estat menys greu. Segons els bombers, les quatre persones afectades no eren treballadors de l'empresa.
24: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
25: M'expliques un conte, papa?
24: I tant.
1: Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
2: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Els dijous, paella,
5: canó,
7: pastanaga,
3: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
25: acabo, estimo,
3: i Bruno Oro.
26: No tallis l'impú!
3: I després, amb els Oscars.
27: Són superfamosos.
28: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
3: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
29: Queda clar. Gràcies.
24: Catalunya Vespre.
0: 9 minuts i arribarem a les 9. Temps per la cultura. Fa poca estona aquest vespre hem sabut que ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia amb les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, segons ha informat la seva família en una publicació a les xarxes socials, Maria Costa.
22: Es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90, l'exitós programa Tata Chan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
30: Sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leonices, pero la ilusión que te produce, si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
22: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, també campió del món de cartomàgia, i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i el món. Un dels espectacles més famosos va ser Màgia Potaja, en el qual mesclava humor i misteri. També va publicar diversos llibres per professionals o divulgadors de la màgia.
0: Gràcies, Maria. I tot això el dia que fa 90 anys que Federico García Lorca va morir assassinat pels feixistes sublevats a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. I 90 anys després, Mar Ruiz, bona tarda.
31: Bona tarda.
0: La seva obra continua fascinant el públic i els creadors.
31: Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel, Oriol Broggi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Federico García Lorca. Broggi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernard Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
32: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova, i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
31: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
32: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
31: I a més, Marc, Lorca podria arribar als Premis Òscar, sí, arran de la pel·lícula La Bola Negra. Els directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra precisament que Federico García Lorca va deixar inacabada i que s'estrenarà al setembre. De moment ha quedat preseleccionada la categoria de millor cançó per La Nieve del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente.
0: Doncs veurem què acaba passant. I per cert, Marc, La Bola Negra és també una de les pel·lícules que formaran part de la secció Perlac del Festival de Sant Sebastià. Avui s'ha presentat aquesta selecció que inclou produccions de Nani Moretti, Olivia Wilde o Christian Mungiu, entre d'altres.
31: De les 16 pel·lícules que es projectaran dins d'aquesta selecció, n'hi ha 11 que s'han vist a Canes, com La Bola Negra, precisament, que va obtenir el Premi a la Millor Direcció, o Fjord, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia, de Berlín o de Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nani Moretti, o de cineastes joves com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. I també inclourà directors de culte, com el polonès Pavel Pavlikovsky, perdó, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a la secció Berlac opten al Premi del Públic.
0: 5 minuts i les 9.
5: Ahora que he llegado viejo y no me miente el puto espejo.
0: El roquer Miguel Ríos tanca aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Presentarà cançons del seu nou àlbum, El Último Vals, repassarà grans èxits com Bienvenidos i ha anunciat que tindrà com a artista convidat Manolo García. Anem fins a Calella de Palafrugell, Maria Rovira.
6: L'escenari dels Jardins de Cap Roig es prepara per viure aquesta nit l'últim concert del festival amb l'actuació de Miguel Ríos, on combinarà cançons del seu últim àlbum, El Último Vals, amb un repertori que gira al voltant d'etapes de la seva vida, la vida del músic, quan es compleixen 65 anys de la seva carrera. I també revisitarà grans clàssics seus com Himne a l'Alegria, Santa Lucía o Bienvenidos, un concert on Miguel Ríos comptarà com a artista convidat amb Manolo García. L'emblemàtic escenari dels Jardins de Cap Roig acull doncs l'última actuació d'una edició que començava el 3 de juliol amb Bryan Adams i per on han passat altres artistes com Diana Krall, Luz Casal o Víctor Manuel.
0: Tres minuts i mig i arribarem a les 9. És temps pels esports amb en Pau Dax. El mercat de fitxatges avança i aquesta tarda el Barça ja ha presentat Rodri.
7: Ho ha fet a la zona comercial del Camp Nou en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
8: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club. Siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
7: Rodri també ha destacat la projecció de l'equip culé.
8: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante.
7: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al club blaugrana per les 4 properes temporades. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada.
0: I hem escoltat també Simeone, que no vol deixar anar Julián Álvarez.
7: L'entrenador de l'Atlético de Madrid ha descartat que l'argentí, objectiu del Barça, canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
9: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
7: Julián no va convocat demà amb l'Atlético perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip.
0: I demà, d'aquí 24 hores, el Barça es presenta davant l'afició al Gamper,
7: que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el farà Rafinha.
0: I el Madrid ha presentat avui, en un acte privat, a Valdebebas, Mourinho.
7: Un entrenador portuguès que ha destacat la part emocional del seu retorn al club blanc.
10: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
0: I Pau, què ha passat avui al Girona?
7: Que el club ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. D'altra banda, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés.
3: Trescat Info.
11: Bona nit, són les 9.
4: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. Mentrestant, la situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclama accions urgents davant d'un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. El reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. L'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de paradigma per solucionar la situació. Les exportacions catalanes resisteixen i creixen un 1,2% durant el primer semestre de l'any, però el dèficit comercial s'enfila per sobre dels 7.700 milions per l'augment de les importacions. Aquest dimarts s'ha commemorat el 90è aniversari de l'assassinat de Federico García Lorca amb homenatges arreu de l'estat espanyol. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Broggi, que prepara La caça de Bernarda Alba, o de cinema com Els Javis, que recullen elogis per La bola negra, basada en una peça inacabada del poeta.
11: Esports.
12: El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades, i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego El Cholo Simeone, ha dit avui en roda de premsa que Julián Álvarez no marxarà de l'equip matalasser. L'argentí no va convocat demà contra el Màlaga perquè, segons Simeone, no està preparat. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les 3 pròximes temporades. Arriba lliure després de jugar al Rayo Vallecano.
4: I pel que fa al temps, nuvolades inofensives al nord-est, i hem sumat un dia més, arribant als 40 graus. Ja portem 20 dies aquest 2026. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà, els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. En un dia de sol al matí i a la tarda nuvolades amb algun ruixat.
11: 3CAT Info.
4: Passen 4 minuts, pràcticament 4 minuts del punt de les 9 de la nit d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
13: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
4: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
14: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
15: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa
1: de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
4: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que es reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Demà dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma juntament amb la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. Per la seva banda, el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. Tot el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. També s'ha compromès a oferir més places d'acollida, a banda de les 1.500 anunciades ahir. La Moncloa ha qüestionat el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de Maria Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
2: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno... compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
4: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Rubiralta.
15: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
4: Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que s'han enganyat als usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en el suïcidi.
16: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
17: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
4: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com per exemple eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Meta argumentarà davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. La intel·ligència artificial creix amb força i molts europeus hi estan invertint. Tant que el Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda a la borsa de les empreses tecnològiques pot posar en risc l'economia de la zona euro i de les seves famílies. Analitzem l'escenari amb el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
17: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
18: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
17: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
18: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
17: Hi ha més escenaris negatius?
18: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
4: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
19: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
20: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
19: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
4: I amb aquests aplaudiments... ha acabat el minut de silenci que ha tancat aquest matí la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Ricard Boigas.
21: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
22: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
21: A Cambrils, l'atac del mateix grup jihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara.
23: No recordo ni l'un dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
21: Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
4: Els beneficiaris de la Llei de la Dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts. Ara mateix, la mitjana del temps d'espera per a la resolució és de 600 dies a Catalunya. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
24: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
4: El debat públic l'ha reobert la denúncia de l'actriu Assumpta Serna a les xarxes socials sobre les dificultats per atendre la seva mare, que té 100 anys. El vídeo s'ha fet viral i milers de persones hi han exposat situacions semblants. Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, amb les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, segons ha informat la família en una publicació a les xarxes socials. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes,
25: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad
5: o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
4: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí.
11: El temps.
4: És un quart de deu, crònica del temps, amb la Gemma Puig.
6: Aquesta tarda hem tingut nuvolades que han crescut, però que han sigut inofensives, situades cap al nord-est, cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, també en algun punt del prelitoral, i després d'un dia càlid, altre cop amb calor intensa, màximes que han tornat a arribar als 40 graus, i portem 20 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. 40 també a Torroja del Priorat, al Dover, 39 al Pantà de Siurana, també 39 a Torres de Segre, Serós 39, per tant, temperatures altes, elevades, també calor intensa cap a comarques interiors, 37 a Súria, Trem 37 o 37 a Cabanes. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser calera, avisos de calor nocturna des de la costa central fins a les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols baixos en aquest sector, algunes boires matinals, més sol cap al Pirineu, cap al nord-est o cap a Ponent, i a la tarda sí que augmentarà més la nuvolositat i tindrem més possibilitats d'algun ruixat de forma puntual cap al Pirineu i nord-est, també de cara a la tarda vespre pot arribar alguna gota pel terç oest. Tot això amb unes temperatures que dimecres tocaran sostre. Tindrem aquest darrer dia que arribarem als 40 graus, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre, amb aquestes temperatures elevades, amb xafogor molt marcada també a la façana litoral. Després d'aquest dimecres, les temperatures amb tendència a anar baixant. Dijous ho notarem, però es farà més evident a partir de divendres i al cap de setmana.
4: I abans de dimecres, aquesta nit, els veïns de Barcelona probablement sumaran una nova nit tòrrida al marcador. I és que des que ha començat l'estiu, en aquesta ciutat el termòmetre ja n'ha registrat 53. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. Es considera nit tòrrida quan els termòmetres no baixen en cap moment dels 25 graus i són més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
8: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
4: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem, possiblement, davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. I encara un tema que relaciona la meteorologia i la salut. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
9: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
4: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Hem arribat al punt de les 9 i 20 de la nit. Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Carles Sala, vicesecretari general de la patronal, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
0: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl per construir aquests habitatges que es necessiten.
4: La patronal també recorda que, segons els plans de la mateixa administració, la construcció d'habitatges s'hauria de quintuplicar. I les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Amb tot, creix el dèficit comercial perquè les importacions han augmentat encara més. Aquest primer semestre, les exportacions arriben gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya concentra més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat espanyol i els productes químics, els bancs d'equipament i l'alimentació són els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
3: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
4: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada fa créixer el dèficit comercial català, que supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic és dels més afectats per la pujada del preu de l'energia. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per prohibir els pisos turístics i presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat un 30% les seves previsions. I a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuant, de l'extrema dreta. Ho han explicat des de la Universitat Catalana d'Estiu. Avui fa 90 anys que Federico García Lorca va morir assassinat pels feixistes sublevats a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Jorge Manrique, Àlex Rigola i Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Federico García Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per a la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
7: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova, i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda, que ens commou i ens atrau.
4: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
7: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
1: A més, Lorca podria arribar als Premis Òscar arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en una obra de Federico García Lorca que va deixar inacabada i que s'estrenarà al setembre. De moment, va quedar preseleccionada la categoria de millor cançó per La nieve del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente.
11: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
10: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri a la zona comercial del Camp Nou en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al Club Blaugrana.
12: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
10: Rodri també té ganes de treballar a les ordres de Hansi Flick.
12: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
10: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al Club Blaugrana per les 4 properes temporades. Un Rodri que ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Sobre l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que el seu equip jugarà demà contra el Màlaga.
13: Es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
10: Julián no va convocat demà amb l'Atlético perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça, com dèiem, es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly, egipci, a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el Gamper el farà Rafinha.
14: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
10: El Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas el seu entrenador, el portuguès José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
10: Seguint en futbol, a segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: I think I'm a very defensive player.
28: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
27: That's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
10: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge passat en el partit contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup. I encara sobre el Girona, aquest migdia ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al-Ittihad saudita. El Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos està jugant en aquests moments la selecció espanyola femenina contra Bèlgica. Al descans, el resultat és de 0-1 favorable a les belgues.
2: Trescat Info.

Són 9:45. Fins a aquesta hora us hem explicat que la Unió Europea apressa a Espanya a retornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, menors d'edat inclosos. En aquesta mateixa línia, el PP ha exigit a la Moncloa que faci cas a Brussel·les. Des del Ministeri d'Infància, però, ja han replicat dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu. Els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El BCE alerta que una forta caiguda

0: Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo en els propers 3 mesos, tot i que l'expansió hagi empitjorat. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. I el Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà al Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. I el Girona ha anunciat el fitxatge del central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Arriba lliure, provinent del Rayo Vallecano. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge al partit contra el Leganés.
0: I pel que fa al temps, nuvolades inofensives al nord-est. Hem sumat un dia més, arribant als 40 graus. Ja portem 20 dies aquest 2026. La propera nit tornarà a ser tropical o tòrrida a la façana litoral. Demà els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí i a la tarda nuvolades amb algun ruixat. Passant 3 minuts del punt de 2:15 de la nit d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través de la portaveu de la Comissió d'Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que es reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Demà dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, juntament amb la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. Mentrestant, el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. Tot el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. També s'ha compromès a oferir més places d'acollida a banda de les 1.500 anunciades ahir. La Moncloa ha qüestionat el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN, de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a aquesta emissora.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno... compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals del juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de

0: violència masclista arran de la crisi. Per acabar amb aquest tema, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control. Assegura que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres sanitaris per por a un retorn forçat i reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Rubiralta.
1: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Són 9:45 de la nit. Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com per exemple Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense el consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en el suïcidi.
2: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com per exemple eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Meta augmentarà davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i en l'economia de la zona euro. En un article al blog del BCE, 5 experts apunten que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques, com per exemple Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
4: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
0: Els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació de la zona euro.
5: 3Cat Info.
0: La falta de perspectives de solució en el conflicte a l'Orient Mitjà torna a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila avui per sobre dels 91 dòlars i durant la jornada ha fregat els 92. Donald Trump ha dit avui que no hi ha converses amb l'Iran i ha desmentit el que ahir afirmava el seu gendre, Jared Kushner, que és un dels principals negociadors. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social, Truth, que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. Ahir va acabar el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Aquesta tarda els Emirats Àrabs Units han acusat l'Iran d'haver llançat 2 míssils balístics sobre el país. Tots dos han caigut al mar, segons el govern d'Abu Dhabi. Es tracta del primer atac iranià sobre aquest país, aliat de Washington, des de fa setmanes. Encara en clau internacional, el líder independentista del Quebec ha anunciat avui que si el seu partit guanya les eleccions a la província canadenca del 5 d'octubre, no convocarà cap referèndum d'autodeterminació fins que Donald Trump deixi la Casa Blanca. Paul Saint-Pierre Plamondon descarta de facto cap consulta sobre la independència del Quebec abans del 20 de gener del 2029, que és quan l'actual president dels Estats Units ha de deixar el càrrec. El dirigent sobiranista justifica la decisió per la incertesa provocada per les polítiques de Trump envers el Canadà. Plamondon diu que no vol que una qüestió tan crucial per al futur polític del Quebec estigui condicionada per l'erràtica política exterior del mandatari de la Casa Blanca. I l'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. L'OMS va apuntar a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són del 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
6: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: El brot, declarat fa 3 mesos, es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament.
5: 3CAT Info.
0: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3CAT Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
7: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts a 11:15 del matí ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que està traslladada a l'hospital, i desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol amb epicentre a Gojar ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra. El metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km/h i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti i als edificis pel risc que en caiguin elements. Madonna arrasa en les nominacions als premis de la música MTV que s'han anunciat avui. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions, ens ho explica la Montse Pujol.
8: Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. En el cas que obtinguis tots els guardons, igualaria Beyoncé i Taylor Swift com les cantants més premiades a la història dels prestigiosos premis. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions i competirà per l'honor de vídeo de l'any amb The Fate of Ophelia, del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Swift està nominada a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La perla de Rosalía ha obtingut 1 nominació en la categoria de millor vídeo de música llatina, un apartat en el qual també opten Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels guardons es farà el 27 de setembre a Los Angeles.
5: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
9: Avui hem tingut una tarda força estable, han crescut algunes nuvolades cap al nord-est, Pirineu, però Pirineu més oriental, també alguns núvols cap al prelitoral, però sense més conseqüència. En un dia, altre cop càlid, les màximes s'han tornat a enfilar i hem tornat a arribar a aquests 40 graus, 40 a Vinebre, 40 a Torroja de Priorat, 40 al Dover, per tant ja portem 20 dies en aquest 2026 arribant als 40 graus. 37 a Lleida, 38 a Gandesa, 37 a Cabanes, a Girona 35, 35 al Pont de Suert o 30 a Arties. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, per tant, altre cop avisos de calor nocturna des de la costa central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb alguns núvols baixos en aquest sector de la façana litoral, més sol a la resta cap a comarques interiors, també alguna boira boirina matinal que ràpidament es trencarà i a la tarda augmentarà la nuvolositat. Tindrem una tarda amb més núvols, amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, alguna gota que es pot deixar escapar cap a aquest sector, però també al vespre cap al Terç Oest, poqueta cosa en conjunt i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquest dimecres seria el darrer dia doncs, que arribaríem a aquests 40 graus, però es podran repetir només a Ponent o també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, per tant, un altre dia amb calor intensa. Sí, que a partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant, s'aniran normalitzant per l'època, fins i tot el cap de setmana, entre diumenge i dilluns, una miqueta més avall i també tindrem més inestabilitat. A partir de divendres al cap de setmana tindrem més ruixats i més tronades.
0: I encara lligat amb la informació meteorològica i la manca de pluges, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua per estar preparat per futures sequeres i per ser autosuficient, ja que el sistema d'aigua del municipi no arriba a tots els nuclis. Tindrà 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Girona, Núria Peraire.
10: El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra al municipi veí de Sant Feliu de Guíxols. Per abastir el poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez.
11: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
10: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de comprar aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi.
11: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
10: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot l'operatiu d'aquí un any i mig.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 10 minuts i seran les 10 de la nit. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la pressió acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: Juan Manuel Serrano, excap de gabinet de Pedro Sánchez, imputat en el cas Leire, tornarà aquest dimecres a l'Audiència Nacional després que el tribunal l'hagi citat de nou. Ara, per verificar la darrera fase del procés de còpia i abocament en un disc dur de tot el contingut del seu telèfon mòbil. Serrano ja havia estat citat aquest dimarts perquè verifiqués la còpia del contingut de l'aparell feta per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a finals del mes de maig, abans que fos imputat en el cas. L'excol·laborador de Pedro Sánchez, que també va presidir Correus, s'ha negat a donar-la per bona i el jutge del cas, Santiago Pedraz, ha ordenat a Luco que torni a fer la còpia dels arxius i els aboqui en un disc dur. La justícia investiga Serrano per determinar si va tenir un paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. Alguns dels seus whatsapps, que la policia va obtenir en el primer buidatge, apuntaven que la trama operativa seguia ordres de Pedro Sánchez.
5: 3CAT Info.
0: Després de dos dies de marxa, la baixada de l'aigua ha culminat amb l'arribada a Tarragona dels carruatges que van sortir des del santuari de Sant Magí de Bufraganya. Així s'ha donat pas a la revetlla del dia de Sant Magí, que és la festa major petita de la ciutat. Clara Chavarría Domingo.
14: La baixada de l'aigua és un trajecte d'uns 60 quilòmetres que passa per una desena de pobles de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès. Entre els portants de l'aigua s'entrellacen diverses generacions. És el cas de Carles Salvador i Lluís Potau.
15: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bacolls, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
16: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
14: Un cop la comitiva ha arribat a la plaça de la Font, ha enfilat cap al portal del carro on s'ha distribuït l'aigua entre els assistents. La jornada s'ha tancat amb la revetlla il·luminada a la plaça del Rei, amenitzada amb música. D'aquesta manera s'ha donat pas al dia de Sant Magí, en què les colles castelleres de la ciutat agafaran el protagonisme amb una diada a la plaça de les Cols a les 12 del migdia. A la tarda, el Seguici Popular acompanyarà la imatge de Sant Magí en la processó, que recorrerà els carrers de la part alta de la ciutat i que acabarà amb l'entrada de la imatge a l'ermita de Sant Magí del portal del carro.
0: I el poble viu de Llevata, a l'Alta Ribagorça, recupera un pergamí que va estar més de 800 anys amagat a l'església. És el document que data la consagració del monument i que el converteix en el més antic dels grans temples romànics de la comarca. Ara se n'ha fet una reproducció exacta. Viu de Llevata, Noelia Caselles.
17: L'any 1972, de manera totalment fortuïta, mentre feien obres de manteniment, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·loca a l'altar durant la consagració del temple. Es feia a l'edat mitjana. Contenia relíquies i un document clau, com explica Yolanda Ferran, l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual pertany Viu.
18: Un pergamí que era l'acte de consagració de l'Església. Va ser el 10 de desembre de l'any 1108. Per tant, és la primera església romànica consagrada a l'Alta Ribagorça.
17: Per tant, quan el van trobar l'any 1972, aquell pergamí ja tenia gairebé 900 anys. Mossèn Joan Mora va tenir clar què n'havia de fer. Ho explica Montse Macià, delegada diocesana de Patrimoni Artístic.
19: Mossèn, amb un altíssim sentit de la responsabilitat, la va guardar i la va dipositar al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, on des del 2007 forma part de l'exposició permanent.
17: Ara s'ha fet una reproducció de l'elipsenoteca, la capsa de fusta, i també del pergamí. Quan estigui enllestida la vitrina, s'exposarà a l'església de Viu de Llevata.
0: El festival Mar d'Estiu de Santa Susana, al Maresme, tanca una nova edició amb 30.000 assistents. El festival s'ha fet entre el 31 de juliol i el 17 d'agost i els concerts que han omplert l'espai han estat els de Zucchero, que estem escoltant ara mateix, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. Al festival també hi han actuat gent estant, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat que la resposta del públic hagi situat el festival com la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme en temporada estival.

0: El temps. Esports.
1: Fins al punt de les 10 de la nit amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
2: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri a la zona comercial del Camp Nou en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar amb el club blaugrana.
3: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
2: Rodri també té ganes de treballar a les ordres de Hansi Flick.
3: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
2: El jugador ha signat el seu contracte amb el Barça després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al club blaugrana per les 4 properes temporades. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui demà al Gamper. També s'ha de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo. Aquí el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Sobre l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí canviï d'equip. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlético jugarà demà contra el Málaga.
4: Es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
2: Julián no va convocat demà amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, com dèiem, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip el farà demà Rafinha.
5: Rafa will do it because normally
6: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
2: El Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
7: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
2: Seguint en futbol, la segona, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
8: I think I'm a very defensive player.
9: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
8: That's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
2: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge en el partit contra Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup. I el Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, està jugant en aquests moments la selecció espanyola femenina. Quan queden 5 minuts perquè acabi l'últim quart, el resultat és d'empat a 1. El combinat masculí d'hoquei herba ha perdut avui 1-0 contra Austràlia.
0: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar a l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància, però, han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. La situació sanitària i epidemiològica de les persones que malviuen als carrers de Ceuta s'agreuja dia rere dia i està fora de control. Així ho alerta el Col·legi de Metges de la Ciutat Autònoma, que confirma una escalada de casos de sarna. Reclamen accions urgents davant un sistema que es podria col·lapsar si es propaguen més infeccions. Comença als Estats Units un judici històric contra Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg de tenir un disseny addictiu i els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les aplicacions de Facebook o Instagram. La plataforma nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu aquesta norma. El govern català assegura que ja està aplicant canvis en el sistema de dependència per reduir els temps d'espera, però els afectats asseguren que cal un canvi de model per solucionar la situació. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Les exportacions catalanes resisteixen i creixen un 1,2% durant el primer semestre de l'any, però el dèficit comercial s'enfila per sobre dels 7.700 milions d'euros per l'augment de les importacions. Membres de la comunitat pakistanesa i hindú de Lleida s'han reunit aquest dimarts amb els Mossos i la Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte que mantenen amb un grup de joves de la ciutat. Arran dels aldarulls, des del cap de setmana, ja hi ha hagut fins a 12 detencions. Ha mort als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els anys 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor.
1: Esports.
0: El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri, que signa per 4 temporades, i ha destacat que el Barça sempre ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. Rodri ja està disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà el Gamper. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat a la base de Montenegro Marija Lakovic, que prové de l'Estepona, i a l'ACB, el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas, que estarà a prova durant la pretemporada. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina està jugant en aquests moments contra Bèlgica, amb un empat a 1 en l'últim quart. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia. I pel que fa a la previsió del temps, aquesta propera nit tornarà a ser tòrrida en alguns trams de la costa i serà tropical al prelitoral i a Ponent. Demà dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà ja l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa, i a la tarda hi haurà més nuvolades amb algun ruixat.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lamen, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Aquest posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació cap al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, el també popular Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: La popular Cuca Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui el Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Demà dimecres serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma juntament amb la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. Per cert, que el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. Tot el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. També s'ha compromès a oferir més places d'acollida a banda de les 1.500 que ja havia anunciat. La Moncloa, doncs, ha qüestionat el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat fins ara 2.168 menors, però l'associació ELIN, que fa anys que treballa amb persones migrants, assegura que són moltes més. Són declaracions de Maria Jiménez, voluntària d'aquesta entitat, a 3Cat Info.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, a Ceuta hi quedarien unes 5.000 persones, unes dades que no coincideixen amb les del govern de Ceuta, que parla de 10.000 migrants que encara viuen, o malviuen, vaja, als carrers i a les platges de Ceuta. Un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Però és que aquesta crisi té una derivada que fa referència a la salut, a les condicions sanitàries de totes aquestes persones. I ha posat el focus avui el Col·legi de Metges de Ceuta, que alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control i avisen que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que viuen als carrers de Ceuta no acudeixen als centres sanitaris per por a un retorn forçat i reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta.
6: La sarna ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
1: 3Cat Info.
0: El gegant tecnològic Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram, agrupades sota la gran empresa Meta. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, també que s'han recopilat dades de menors sense consentiment dels seus pares i que s'han enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
7: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
8: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també els podrien obligar a fer canvis en l'essència de les seves plataformes, com per exemple eliminar el desplaçament infinit per la pantalla, l'escroll infinit. Meta argumenta davant els 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. I parlant encara de les grans empreses tecnològiques, la intel·ligència artificial creix amb força i molts europeus hi estan invertint. Tant que el Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda a borsa d'aquestes empreses tecnològiques podria posar en risc l'economia de la zona euro i també la de les seves famílies. Analitzem l'escenari amb el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat.
8: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
9: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
8: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
9: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
8: Hi ha més escenaris negatius?
9: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: D'aquí 3 minuts serà un quart d'11 de la nit. Avui, i amb aquests aplaudiments, ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat que hi va haver el 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp, l'endemà de l'atemptat a la Rambla de Barcelona. L'alcalde de Cambrils ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i per mostrar una oposició directa als radicalismes. Informa des de Cambrils, Ricard Buigas.
10: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
11: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
10: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara.
12: No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
10: Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: I a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de la societat en contra de la proposta excloent, diuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, Laura Bertran.
13: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
14: El que no menys té que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
13: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
15: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
13: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: Ara falta un minut per un quart d'11. Quan arribi aquest punt horari, obrirem àrea de servei amb la previsió meteorològica de la Gemma Puig. La Gemma ens explicarà que aquesta nit els veïns de Barcelona probablement sumaran una nova nit tòrrida al marcador. I és que, des que ha començat l'estiu, en aquesta ciutat el termòmetre ja n'ha registrat 53 de nits tòrrides. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties, sinó també les persones sanes. Es considera nit tòrrida quan els termòmetres no baixen en cap moment dels 25 35 graus i són més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte de l'illa de calor. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit. Ho explicava Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta institució alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim.
1: El temps.
0: Com dèiem, ara la previsió amb la Gemma Puig.
17: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar. Hem repetit altre cop aquests termòmetres arribant als valors més alts, als 40 graus a Vinebre, Torroja del Priorat, a Xerta, 39 a Seròs, 38 a Gandesa, i avui és el 20è dia que hem arribat a aquesta xifra de 40 graus en aquest 2026. Temperatures elevades, xafogó marcada a la façana litoral i força estabilitat aquesta tarda. Alguna nuvolada cap al nord-est, alguns núvols cap al litoral i prelitoral del sud de la Costa Brava i Costa Central, però sense més conseqüència. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida. Nit tropical cap a Ponent o sectors també de la Catalunya Central o prelitoral i nit tòrrida en alguns trams de la costa, sobretot cap a la Costa Central. Avisos de calor nocturna des de punts del Barcelonès, Vallès Occidental, fins les Terres de l'Ebre. En un matí de dimecres, amb alguns núvols baixos a la costa, humitat alta i, per tant, alguna boira també matinal cap a la Catalunya Central, que després es trencarà, moltes estones de sol, i a la tarda augmentarà la nuvolositat. Algun primer ruixat cap al Pirineu, Prepirineu, també de cara al vespre cap al Terç Oest. A dimecres, les temperatures tocaran sostre. Serà l'últim dia amb aquestes temperatures arribant al 40 graus i poden arribar cap a l'interior de l'Ebre, es pot repetir, però també cap a Ponent, per tant aquesta calor que s'intensifica. A partir de dijous i sobretot entre divendres i el cap de setmana, les temperatures amb tendència a baixar, a normalitzar-se per l'època i també amb aquesta inestabilitat que anirà en augment.
0: Gràcies, Gemma. Per cert, que encara relacionat amb la meteorologia, amb el sol, amb les temperatures altes que estem vivint aquest estiu, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment als treballadors que estan a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja o recollida de residus i empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atén aquesta demanda.
18: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els beneficiaris de la Llei de la Dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts. Ara mateix la mitjana del temps d'espera per la resolució és de 600 dies a Catalunya. El govern català assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
19: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: El debat públic l'ha reobert la denúncia de l'actriu Assumpta Serna a les xarxes socials sobre les dificultats per atendre la seva mare, que té 100 anys. El vídeo de l'actriu Assumpta Serna s'ha fet viral i milers de persones hi han exposat situacions semblants. I avui el Tribunal Suprem ha tancat la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona, no esborra una condemna per violència masclista. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
20: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
21: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans. No?
20: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
1: 3CAT Info.
0: Més notícies. Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el 75% restant no se'n va començar cap. Això ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat de municipis metropolitans. Carles Sala, vicesecretari general de la patronal, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir propietaris.
22: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: La patronal també recorda que, segons els plans de la mateixa administració, la construcció d'habitatges s'hauria de quintuplicar. I encara de l'àmbit econòmic, les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític. Amb tot, creix el dèficit comercial perquè les importacions han augmentat encara més. Aquest primer semestre, les exportacions arriben gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que el mateix període de l'any passat. Catalunya concentra més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'estat espanyol. I els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació són els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
23: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada fa créixer el dèficit comercial català, que supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic és dels més afectats per la pujada del preu de l'energia.
1: 3CAT Info.
0: Un intern del centre penitenciari de Ponent de Lleida ha estat trobat mort aquest matí després que s'hagi suïcidat. Han estat uns altres interns els que han avisat els funcionaris del centre. Immediatament s'ha activat el codi d'emergència. Tot i les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que n'ha certificat la mort, no han pogut fer res per salvar-li la vida. El pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. Els sindicats i Cap Febol, a través d'un comunicat, ha exigit la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. Diuen que els fets d'avui són un nou episodi que s'afegeix a una successió intolerable de fallades de seguretat, agressions, manca de personal i descoordinació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que va tenir lloc ahir la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només van trobar les beines escampades per terra. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació d'aquest tiroteig. És un nou tiroteig que se suma als últims episodis que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona les últimes setmanes. El cas més recent va tenir lloc dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona, també sense víctimes. I encara de la crònica dels successos. A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit avui amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per mirar de solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i alguns grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. Un problema que va originar-se a la batalla, en una baralla, una batalla campal de dissabte, a més d'un centenar d'implicats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix La Rosa.
3: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Gràcies, Pere Joan. Falten 5 minuts per 10:45.
1: Esports.
0: Amb el Pau Dax, bona nit.
10: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda el migcampista madrileny Rodri en un acte en què el jugador ha explicat per què ha triat jugar amb el club blaugrana.
4: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
10: Rodri també ha lluat al mig del camp del Barça.
4: Está claro que tenemos futbolistas fantásticos en esa demarcación, tanto de 6 como de 8 como de 10, además jugadores muy versátiles que te lo pueden hacer en distintas posiciones, entonces eso da una riqueza muy, muy amplia al entrenador, de que pueda elegir, de que puedas tener muchos recursos, porque al final el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival, entonces en ese sentido creo que tenemos un centro del campo muy completo.
10: El jugador ha signat el seu contracte com a blaugrana després de passar la revisió mèdica aquest matí i s'incorpora al Barça per 4 temporades. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui demà al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí marxi. Ho ha dit en roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà demà contra el Màlaga.
5: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
10: Un Julián que no va convocat demà amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça es presentarà davant l'afició, com dèiem, el trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el Gamper el farà Rafinha.
24: Rafa will do it because normally
25: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
10: Pel que fa al Madrid, ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
10: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: I think I'm a very defensive player.
28: Soc un jugador molt defensiu. Tot i això, no crec que sigui gens dolent en pilota. Soc un central bo en pilota i m'encanta defensar. Sí, així és com em descriuria. Defenso bé, però també puc jugar en pilota.
27: That's how I would describe myself, that I defend a lot, but I also like to play football too.
6: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Tsigankov ja no ha entrenat avui amb el grup. I al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina ha acabat fa uns minuts el seu partit contra Bèlgica amb empat a 1. El combinat espanyol masculí amb 12 catalans ha perdut 1-0 contra Austràlia. I en handbol, aquesta tarda s'ha disputat el 36è torneig Ciutat de Granollers. L'equip femení del Granollers ha guanyat 27-25 al Zurich i el masculí s'ha imposat contra un altre equip suís, el Thun, per 34-31.

2:15 de la nit. A aquesta hora 3Cat Info us destaquem que Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge de la Unió Europea i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància responen dient que estan absolutament en contra de deportar menors. Avui ha començat als Estats Units un judici històric contra el gegant Meta. Acusen les xarxes socials de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, de tenir un disseny addictiu. Els reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes de les seves aplicacions. La plataforma tecnològica nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés als menors de 13 anys. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. Són algunes de les notícies que hem repassat fins ara a 3Cat Info. A partir d'ara, explicarem que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria

0: disponible per jugar, recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, tot i que no es preveu que disputi demà al Gampard. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades i provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
1: Pel que fa al temps, aquesta propera nit serà tòrrida en alguns trams de la costa i serà tropical al prelitoral i a Ponent. Demà dimecres els termòmetres tocaran ja sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Tindrem un matí assolellat amb alguns núvols baixos a la costa i a la tarda hi haurà més nuvolades amb algun ruixat puntual. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. La Unió Europea ha pressionat aquest dimarts a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lambert, qui ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Doncs aquest posicionament tan clar, tan ferm d'Europa, ha animat, ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació cap al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, i el president de Ceuta, el també popular Juan José Vivas.
3: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra, de los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
4: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
1: Els populars també han reclamat a Pedro Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui el Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Doncs bé, el Ministeri d'Infància no ha trigat a respondre a la Unió Europea i ha defensat que està absolutament en contra de deportar menors cap als seus països d'origen. Tot això el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La Moncloa ha qüestionat aquest discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza per sobre de tot el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. La policia ha identificat 2.168 menors, però l'associació ELIN de Ceuta, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que no, que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària d'aquesta entitat, aquí a 3Cat Info.
5: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
1: D'altra banda, segons el govern espanyol, segons el Ministeri de l'Interior, a Ceuta hi queden unes 5.000 persones, però aquesta dada no coincideix amb la del govern de Ceuta, que parla de 10.000 migrants. Per cert, que el Consell del Poder Judicial ja ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista de Ceuta arran d'aquesta crisi migratòria.
6: 3Cat Info.
1: La plataforma tecnològica Meta s'asseu des d'avui al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història fins ara. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de la plataforma liderada per Mark Zuckerberg. Estem parlant bàsicament de Facebook i Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que aquestes plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats. També que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. A l'inici del judici s'ha pogut sentir un degoteig de persones que han denunciat els efectes que causen aquestes xarxes socials en els seus familiars. situacions que, en alguns casos, fins i tot han acabat en suïcidi.
7: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
8: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat

0: per aconseguir un dòlar més.
1: El gegant tecnològic Meta podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència de les seves plataformes, com per exemple eliminar el desplaçament infinit per la pantalla, el conegut com scroll infinit. Meta argumentarà davant del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. I l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar afectant els estalvis dels inversors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda d'aquestes grans tecnològiques podria tenir conseqüències en les famílies i en l'economia de la zona euro. En un article al blog del Banc Central Europeu, alguns experts apunten que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com Nvidia, Apple o justament la mateixa Meta, això principalment a través de fons d'inversió. El catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra, Oriol Amat, afegeix que asseguradores i bancs també hi inverteixen.
2: A Europa en aquests moments es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
1: I els experts també avisen que les conseqüències podrien anar més enllà de la borsa. Una situació així podria reduir la confiança dels mercats, dificultar l'accés al finançament de les empreses i acabar afectant fins i tot la contractació a la zona euro.
3: 3Cat Info.
1: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions pel país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
4: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
1: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Volodymyr Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració, però Fedorov ho va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des que va començar la guerra fa 4 anys i mig. I encara en l'àmbit internacional, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior alemany ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca. I això després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost, a l'aeroport de Leipzig. Informa des de Berlín, Jordi Regàs.
5: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
6: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
5: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
1: Gràcies, Jordi. I us expliquem ara que la falta de perspectives de solució en el conflicte a l'Orient Mitjà torna a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, la referència a Europa, s'enfila avui per sobre dels 91 dòlars i durant la jornada ha fregat els 92. Donald Trump ha dit avui que no hi ha converses amb l'Iran i ha desmentit el que ahir afirmava el seu gendre, Jared Kushner, que és un dels principals negociadors en aquesta guerra. Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu. Ahir va acabar el termini de 60 dies acordat entre Washington i Teheran per arribar a un acord de pau després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Aquesta tarda, els Emirats Àrabs Units han acusat l'Iran d'haver llançat dos míssils balístics sobre el país. Tots dos han caigut al mar, segons el govern d'Abu Dhabi. Es tracta del primer atac iranià sobre aquest país, aliat de Washington, des de fa setmanes. I encara de l'àmbit internacional, per primera vegada des que va començar aquest mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. Es tracta ni més ni menys que de la companyia Walt Disney, propietària de la cadena de televisió ABC. Disney s'ha querellat avui contra la Comissió Federal de Comunicacions per portar a terme, diuen, una campanya de represàlies contra l'ABC amb l'únic argument que els continguts que emet la cadena no agraden a l'administració de Donald Trump. A la querella, Disney afirma que la campanya del govern federal contra la cadena televisiva s'ha intensificat des del retorn de Trump a la Casa Blanca el gener del 2025. L'empresa fa referència a l'ordre de la Comissió Federal de Comunicacions del mes d'abril per revisar anticipadament les llicències de totes les estacions de televisió de la cadena ABC. Per protocol, aquestes llicències es renoven cada 8 anys i no tocava revisar-les fins al 2028. La mesura es va prendre en plena disputa entre el president dels Estats Units i el presentador del Late Show de la cadena ABC, Jimmy Kimmel, arran justament d'una broma sobre la primera dama, Melania Trump.
3: 3Cat Info.
1: I us expliquem ara que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut últimament a Veneçuela i Colòmbia i amb menys magnitud també a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
7: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem antenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
1: El terratrèmol de Granada d'aquest dimarts a 10:15 del matí ha deixat 3 ferits lleus i desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra. També el metro de Granada ha hagut de reduir la velocitat i la policia local ha demanat a la població que no s'acostin als edificis pel risc que caiguin elements. D'aquí tot just un minutet hauríem arribat a 10:45 de la nit, sentirem la previsió meteorològica amb la Gemma Puig, però abans us expliquem una de les conseqüències justament de la calor, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu. L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, està construint un dipòsit d'aigua per estar preparats davant de futures sequeres i per poder ser autosuficient. Això ens explica des de Girona la Núria Peraire.
8: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra al municipi veí de Sant Feliu de Guíxols. Per abastir el poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez.
9: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
8: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de comprar aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi.
9: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà una estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
8: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2,5 milions en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot l'operatiu d'aquí un any i mig.
3: El temps.
1: Ara sí, la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
10: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, hem tornat a tocar els 40 graus, per tant ja portem en aquest 2026 20 dies arribant a aquesta xifra, 40 a Vinebre, Torroja del Priorat, 40 a Xerta, 39 a Seròs o 38 a Gandesa, aquests són alguns dels valors més alts, però també 37 a Cabanes, a Lleida, a Tremp, 35 al Pont de Suert o 35 a Girona. Nuvolades de tarda inofensives, nit i matinada càlida, altre cop de mal dormir a la façana litoral i perlitoral, en alguns trams amb aquestes nits tòrrides que es poden repetir i nit tropical també cap a Ponent, fins i tot en alguns punts del prelitoral, avisos de calor nocturna. Un matí de dimecres amb núvols baixos en aquests trams de la costa, sobretot costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i per tant algunes boirines matinals o boires cap a la Catalunya central i més calor al migdia. Dimecres els termòmetres toquen sostre, tornarem a repetir els 40 graus, serà l'últim dia i tindrem alguns ruixat, alguna tronada de tarda cap al Pirineu i després també al vespre cap al sector més occidental o cap al terç oest. A partir de dijous notarem, d'una banda, que la temperatura començaria a baixar, es farà més evident entre divendres i sobretot el cap de setmana, però també augmentarà la inestabilitat. Dijous amb algun primer ruixat, però sobretot a partir de divendres, dissabte i diumenge, amb ruixats a més comarques i també més intensos.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els primers 4 mesos en funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. Es tracta de 5 furgonetes que recorren 200 municipis perquè els veïns puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len en zones cèntriques de les localitats on donen servei. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, explica que l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals o poc connectades.
11: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
1: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucada si el sol·licitant ho demana. I justament sobre els problemes d'accés de la ciutadania de zones rurals als serveis públics, us expliquem ara que al Pirineu, a la Seu d'Urgell, denuncien que l'oficina de la Seguretat Social porta setmanes tancada per falta de personal. L'Ajuntament de la Seu i els usuaris exigeixen que es reobri de seguida. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
12: L'oficina està tancada per falta de personal. Un dels dos llocs de feina està vacant i la persona que sí que hi treballa està actualment de baixa. Això fa que els tràmits s'hagin de fer a llocs com Puigcerdà, Tremp o Balaguer, una situació que l'Ajuntament considera inacceptable. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
13: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
12: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura que ja treballa per poder reobrir l'oficina el més aviat possible. Per fer-ho han engegat els passos per cobrir la plaça vacant i poder garantir l'atenció al públic.
3: 3CAT Info.
1: Ara falten 10 minuts per arribar a les 11 de la nit.
14: Abracadabra, pata de cabra!
1: Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, amb les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid, segons han informat la família en una publicació a les xarxes socials. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i 90 gràcies a l'exitós programa Tata Chan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Tamariz parlava de la seva passió en una entrevista justament al programa Entre Caixes d'ICAT.
15: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
1: Juan Tamariz va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres o Santiago de Xile. Un dels seus espectacles més famosos va ser Magia Potagia, en el qual mesclava humor i misteri. També va publicar diversos llibres per professionals o divulgadors de la màgia. I de l'àmbit cultural parlem ara de música perquè Madonna ha obtingut la majoria de les nominacions als Premis de la Música MTV que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera ja Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Madonna n'ha obtingut 11 gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any, i per Cançó de l'Any, per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter, a Bring Your Love. Taylor Swift, en canvi, ha obtingut, dèiem, 9 nominacions i competirà per l'honor del vídeo de l'any amb The Fate of Ophelia, del seu àlbum més recent, The Life of a Showgirl. Taylor Swift està nominada a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística, entre d'altres. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna, i Bruno Mars, Pink Panthers i Zara Larsson, amb 5. Per cert, La Perla de Rosalía ha obtingut una nominació en la categoria de millor vídeo en música llatina, una categoria a la qual també opten Shakira, Karol G o Bad Bunny. La gala dels guardons es farà el 27 de setembre a Los Angeles.
3: 3Cat Info.
1: I avui fa 90 anys que Federico García Lorca va morir assassinat pels feixistes sublevats a l'inici de la Guerra Civil. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Jorge Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de García Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, ara està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29, d'aquesta companyia, explicava avui per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
16: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova, i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda, que ens commou i ens atrau.
1: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als seus textos.
16: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir, com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
1: Per cert, que Lorca podria arribar als Premis Òscar arran de la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, una pel·lícula basada en una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada i que s'estrenarà al setembre. De moment ha quedat preseleccionada la categoria de millor cançó per La nieve, del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente.
17: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
1: Aquest és un fragment justament de La bola negra.
17: Hay que arañar la tierra para que salgan.
1: Doncs justament aquesta cinta, La bola negra, és també una de les pel·lícules que formaran part de la selecció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Avui s'ha presentat aquesta selecció que inclou produccions de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Christian Mungiu, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins la secció Perlac, n'hi ha 11 que ja s'han vist a Canes, com la mateixa Bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció, o Fijord, del romanès Christian Mungiu, que va rebre la Palma d'Or, en aquest cas al Festival de Cinema de Canes. També s'hi podran veure produccions que provenen de festivals de Venècia, de Berlín o de Sundance. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. I també inclourà directors de culte com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions presentades a aquesta secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià optaran el premi del públic.
3: Esports.
1: Fins que siguin les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
18: Bona nit. El Barça ha presentat aquesta tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
19: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
18: Rodri ha parlat de la progressió del Barça i veu l'equip a prop d'aconseguir la Champions.
19: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante.
18: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica aquest matí. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui demà al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, a qui el club no preveu presentar, donat que ja va ser jugador del Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que l'argentí marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic juga demà contra el Màlaga.
20: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
18: Julián no va convocat demà amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Demà el Barça es presentarà, com dèiem, davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità de l'equip demà el farà Rafinha.
21: Rafa will do it because normally...
22: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
18: I el Madrid ha presentat avui en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
23: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
18: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Munin, per les tres pròximes temporades. Munin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
24: The most important thing for me is to get to
25: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
24: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
18: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Víctor Zigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. En un comunicat, el Girona explica que el davanter ucraïnès ha incomplert les seves obligacions contractuals i que el club adoptarà les accions que corresponguin per defensar els seus drets. Zigankov ja no ha entrenat avui amb el grup i el Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina ha acabat fa uns minuts el seu partit contra Bèlgica amb un empat a un. Dijous, l'equip jugarà la classificació contra Nova Zelanda i el combinat espanyol masculí amb 12 catalans ha perdut 1-0 contra Austràlia.
3: 3CAT Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival. Esports.
1: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació ELIN de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Son declaraciones de María Jiménez, voluntaria de la entidad, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia, en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament, el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 10:45 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
2: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem. És un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Ax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
1: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut 1 nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it because normally
25: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí amb alguns núvols.

0: Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
1: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
2: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
3: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
4: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
5: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies, els beneficiaris de la llei de dependència

0: València reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
1: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
2: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
3: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
4: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
6: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
5: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
7: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
8: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
7: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
9: És una cosa que va passar i ja que ho entrava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
7: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, de Laura Bertran.
10: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de socarrel. Opta per un tercer camí.
11: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
10: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
12: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
10: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió. Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
13: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
14: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
13: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una sisena província del país. En tres mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
16: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
17: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
18: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
18: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre Arran de la pel·lícula La bola negra, dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
19: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
20: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La bola negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La bola negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La invitació. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
21: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Esports. Amb Pau Dax.
22: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri, en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
23: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
22: Rodri, te ganas que l'entreni Hansi Flick.
23: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía, creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
22: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
24: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
22: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
25: Rafa will do it because normally
1: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
22: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
2: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
22: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
4: The most important thing for me is to get to
5: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
4: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
22: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CBL i l'Erna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
3: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades, i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda els països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus, unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores, per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un tribunal superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat, han llegut nits màgiques, han llegut nits espectacular, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'Ax Ambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts.
22: Don't come and find out.
0: La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut 1 nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to...
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són dos quarts d'una.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem?
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió,

0: populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
1: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
2: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat sautina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
3: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
4: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
6: Hem doblat.

0: la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
2: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
1: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
3: 3Cat Info.
1: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre, les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
4: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
1: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
6: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
5: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
1: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
7: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
8: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
7: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
9: És una cosa que va passar i ja que ho entrava, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
7: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
1: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada Laura Bertran.
10: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de socarrel. Opta per un tercer camí.
11: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
10: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
12: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
10: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
1: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
13: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
14: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
13: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
1: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una sisena província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. I Túria és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
17: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
1: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
18: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
19: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
1: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
19: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
1: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
20: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
1: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
0: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
1: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitació. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al premi del públic.
21: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
1: Esports. Amb Pau Dax.
22: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri, en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
23: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
22: Rodri, te ganas que l'entreni Hansi Flick.
23: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
22: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
24: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
22: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
25: Rafa will do it, because normally...
26: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
22: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
27: Y es volver a casa.
2: emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador, y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado, y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
22: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
3: The most important thing for me is to get to
4: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
3: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
22: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
16: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Son declaraciones de María Jiménez, voluntaria de la entidad, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna, ya se puede hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament, el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior vol estar aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 10:45 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan, de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león. Aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Y eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Canto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
20: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'exambusto o Luz Casal.
0: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
2: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
0: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
22: Y en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
22: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi, ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
23: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
24: Rafa will do it, because normally...
25: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
26: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
27: The most important thing for me is to get to
28: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
27: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
4: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional

0: acompanyat de la màxima autoritat sautina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
1: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
2: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare, de 100 anys, han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, de Gana del Col·legi.
5: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat mentre la reforma de la llei de dependència

0: València, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
1: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
2: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa, perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes, una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents a què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
4: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
3: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
5: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
6: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
5: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
7: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
5: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada, Laura Bertran.
8: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
9: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
8: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
10: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
8: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
11: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
12: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
11: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
14: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
15: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
16: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
16: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
17: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula, La bola negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
18: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
19: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Esports. Amb Pau Dax.
20: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri, en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
21: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
20: Rodri, te ganas que l'entreni Hansi Flick.
21: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía, creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
20: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
22: Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
20: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
23: Rafa will do it, because normally...
24: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
20: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
25: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
20: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
25: The most important thing for me is to get to
2: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
25: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
20: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat el mitjapunta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CBL i l'Erna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
1: Trescat Info.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada.